What's wrong? She whispered in my ear so sweet.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta molt estable i molt calorós. De fet, avui l'onada de calor es farà més notable amb domini del sol, sí que amb alguns núvols baixos ara al matí i cel més clar a partir de migdia, fent que la temperatura, com dèiem, pugi avui i ja es noti molt l'onada de calor. Ens mourem entre la mínima que ha pujat aquesta nit per sobre dels 23 graus de mínima, mentre que la màxima es situarà entre els 32 i 33, amb una humitat una miqueta alta i amb vent xafogós, vent molt feble amb terral, ara a primera hora del matí i de xaloc la resta del dia, fent que la mar estigui una miqueta més moguda amb alguna breu àrea de mar al matí i marejola a la tarda.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Perill per calor i calor nocturna aquest dimecres a Cubelles. Els últims mapes d'avisos del Servei Meteorològic de Catalunya col·loquen la comarca del Garraf en perill alt per calor aquest dimecres de les 12 del migdia a les 6 de la tarda. I també hi ha un avís per perill de calor nocturna d'aquesta matinada de les 12 fins a les 6 del matí. Protecció Civil de la Generalitat manté en fase d'alerta el pla Procicat per aquesta onada de calor que ha començat aquest diumenge i es preveu que duri encara tota la setmana i que s'intensificarà aquest dimarts i aquest dimecres. Els pròxims dies es podrien arribar a superar els 42 graus de temperatura en alguns punts del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, el punt àlgid de calor es preveu aquest dimarts i dimecres, quan es podrien superar aquests 42 graus que dèiem a les comarques de Lleida, a les Terres de l'Ebre o a la Catalunya Central. I també es poden arribar a superar els 40 graus aquí, al litoral o al prelitoral. En el mapa d'avisos, el Garraf es troba en perill 1 sobre 6 per calor nocturna entre les 12 de la nit i les 6 del matí i en perill alt de 3-4 sobre 6 per calor durant el dia, aquest dimecres, entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda. A més, les humitats relatives seran baixes al centre del dia, per sota del 30 o el 20%, i això podria accentuar encara més el risc d'incendis forestals en les zones interiors. En aquest sentit, però, aquí, segons l'últim mapa del Pla Alfa, publicat aquest dimarts, Cubelles es troba en nivell 2, que seria un nivell de perill alt de risc d'incendis. Però la resta de la comarca, quasi tota la comarca excepte Sitges, es troba al nivell 3, en perill molt alt d'incendi. Protecció Civil demana als ajuntaments que prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i que es tingui una vigilància especial a les persones més grans de 75 anys que no tinguin suport familiar o que no tinguin recursos. També les persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat, persones que han de romandre o fer activitat física a l'aire lliure, incloses les activitats laborals, i les persones amb malalties cròniques. Com a consells generals, es demana a més a la població hidratar-se molt sovint, evitar activitats físiques intenses a l'exterior, sobretot a les hores de més calor, i no deixar mai infants, persones vulnerables o animals tancats dins d'un cotxe amb les finestres tancades quan hi ha aquestes calors. Sentim alguns dels consells de Protecció Civil.
4: Beu aigua fresca de manera regular, encara que no tinguis set. Fes àpats lleugers i pren aliments rics en aigua. Durant el dia, tanca les persianes de les finestres on toca el sol. A la nit, obre les finestres de casa per refrescar-la. Evita el sol directe, porta una gorra o un barret. Utilitza roba lleugera, cotó, de colors clars i que no sigui ajustada. Evita sortir a les hores de més calor i evita les activitats físiques intenses. No deixis persones vulnerables dins del vehicle tancat. Si teniu animals de companyia, procureu que no s'estiguin al sol i hidrateu-los.
1: Així doncs, l'onada de calor també es farà notar a Cubelles, sobretot aquest dimecres, quan hi ha un perill alt de calor aquí a Cubelles i també per calor nocturna aquesta pròxima nit. Atraccions aquàtiques i una jornada gamer són els reclams principals de la 17a Festa Jove de Cubelles. Una versió en persona del videojoc Among Us completarà la programació per aquesta setmana, els pròxims dies 9, 10 i 11 de juliol. L'Ajuntament de Cubelles i l'Espai Jove han presentat aquest divendres passat la programació de la 17a Festa Jove, que, repetim, se celebra d'aquest dijous i fins aquest dissabte. L'edició d'aquest any aposta pels videojocs com a eix temàtic amb una proposta gratuïta que combina activitats lúdiques, esportives i de lleure que van adreçades als adolescents i joves de la vila. El regidor de Joventut, Pau Rodríguez.
2: Els joves, al final, és una festa, la Festa Jove, no, que està pensada i que està molt dissenyada per les propostes que ens fan arribar els propis joves, no, a través de les activitats que fem arreu de l'any a l'equipament juvenil, a l'Espai Jove, no? Cada any, doncs, intentem d'alguna manera innovar i oferir noves experiències perquè sigui una proposta, doncs, atractiva i pensada per ells, no? Com deia, aquest any el fil conductor són els videojocs, les noves tecnologies, no? Un àmbit, no, que al final forma part del dia a dia dels nostres joves, i ho fem aportar-los, no, també al món real, no, per fomentar la convivència, el joc i compartir, no, aquestes relacions personals, no?
1: Pau Rodríguez, regidor de Joventut, ha comentat que des de fa uns anys s'han anat perdent les associacions juvenils de Cubelles i per això ara estan buscant altres maneres d'implicar-los i fer-los participar directament, sobretot en la tria i l'organització de la Festa Jove.
2: No només el jovent, passen a totes les franges d'edat. Cada vegada menys ens associem menys i participem menys i volem les coses d'alguna manera més fetes, no? Nosaltres, evidentment, hem volgut aprofitar aquesta tesitura, no, de dir, bueno, no podem tirar tant de les associacions que abans teníem juvenils, que eren molt actives al municipi, i el que hem fet és, a través d'aquells joves que participen a activitats, no, arreu del curs de l'equipament juvenil, doncs animar-los, engrescar-los a que ens puguin fer aquestes propostes a través de trobades participatives que fem habitualment a l'equipament juvenil perquè ens facin arribar aquestes propostes. És una manera diferent de participar. És veritat que la Festa Jove naixia més de les associacions de que ens feien arribar aquestes propostes, però no hem volgut que siguem nosaltres pròpiament qui decidíem aquesta programació, sinó que fossin els joves.
1: Txell Sastre, dinamitzadora de l'Espai Jove, també ha afegit que en aquesta festa s'oferiran activitats obertes a tota la franja d'edat juvenil, però que també han mirat de segmentar-ho una mica.
5: Sempre intentem agafar tota la franja, de primer d'ESO fins a 29 anys, de fet. Són, crec, nascuts a 2014 fins al 1997, de fet. Vull dir, la franja és molt àmplia, el nostre públic, però sí que hem volgut, doncs, assenyalar, no, el dijous a l'Among Us és sobretot pels adolescents, pels que comencen l'adolescència. El divendres és més popular, és una mica com per tot el poble, amb edat recomanada, però sí que no hi ha límit, doncs, per dalt, no? Al final està ubicat al carrer, a l'aire lliure, i doncs que la gent es vingui a divertir i a refrescar. Sempre pensem, doncs, que està dins del programa Festa Jove, evidentment va dirigit per adolescents i joves, no? Però tothom hi tindrà cabuda.
1: Concretament, la programació de la Festa Jove començarà aquest dijous, dia 9, al vespre, amb el joc d'estratègia Among Us, però de manera real, és a dir, una adaptació en viu d'aquest videojoc molt popular i que es desenvoluparà en una ubicació secreta que només sabran els qui s'hagin inscrit mitjançant l'aplicació Tràmit Smart App. En aquest cas, l'activitat està limitada a nascuts entre el 2012 i el 2014. I aquest divendres, als voltants de l'Espai Jove, la zona de l'escola Charlie Rebel, ha acolliran una tarda d'atraccions aquàtiques. Hi haurà una extreme race, un tobogan i una zona d'esplash. La proposta inclou també un circuit d'inflables amb reptes lúdics esportius i serà d'accés lliure, sense necessitat d'inscripció i amb limitacions d'edat. Cal anar, evidentment, amb banyador i tovallola. La principal novetat arribarà aquest dissabte, dia 11, amb la jornada Gamer. Es farà la sala sociocultural amb torn de matí i torn de tarda i inclourà tornejos de diferents videojocs, l'FC, el Mario Kart, el Rocket League, i també hi haurà reptes de Fórmula 1, David Saber, també hi haurà zones de joc lliure amb consola, realitat virtual, simuladors, espais retro, Just Dance, una zona de jocs de taula o cartes col·leccionables, i també s'instal·larà un fotocall inspirat en Bola de Drac Z i es repartiran més de 500 euros en premis entre els guanyadors dels tornejos de videojocs. Totes les activitats de la Festa Jove són gratuïtes, algunes necessiten inscripció. Trobareu tota aquesta informació a les xarxes de l'Espai Jove o a la web de l'Ajuntament.
6: Cubelles va viure aquest diumenge una jornada marcada per al pas de la segona etapa del Tour de França, una cita que va despertar l'expectació de nombrosos veïns i aficionats del món del ciclisme. L'ambient festiu va començar força abans de l'arribada dels corredors, que estava prevista per 3:45 de la tarda, però va ser la caravana publicitària la que va travessar el municipi prop de 2 hores abans i que va repartir merchandatge i obsequi per al públic, especialment entre els més petits, que es van aplegar al peu de carretera per seguir de prop l'esdeveniment. La jornada també va comptar amb una gran implicació del teixit associatiu local. Una 70 de voluntaris van participar en el dispositiu organitzat per garantir que tot es desenvolupés amb normalitat, donant suport en diferents punts del recorregut i contribuint al bon funcionament de l'esdeveniment. A l'entorn del pas de la cursa també s'hi ha viscut una autèntica festa popular. Els gegants de Cubelles, els castellers del Foix, van rebre el Tour amb les seves actuacions, convertint l'espera en una jornada lúdica i familiar. A més, els més petits van poder participar de diversos tallers i activitats organitzades per fer més amena l'espera fins a arribar al pas dels corredors. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cubelles, David Ques, agraïa i valorava molt positivament la tasca dels voluntaris.
7: Bueno, hem viscut aquí el pas del Tour de França per Cubelles. Primer de tot, donar les gràcies a tots els col·laboradors que ens han donat suport. Crec que han sigut aproximadament uns 60, entre 60 i 70 col·laboradors que ens han ajudat a que el Tour de França doncs hagi sigut perfecte perquè Cubelles. Ha sigut un ambient increïble. Hem viscut també els castellers aquí que han pujat en el moment que el Tour ha passat. I la veritat que, ostres, jo esperava personalment menys gent i la veritat que aquí a la plaça de Fita ple de gent, tot el recorregut que l'hem viscut també des de la tele està ple, tota aquesta recta de la C31 està ple de gent i la veritat que ho hem viscut amb molta gent.
6: Quan es va apropar el moment, centenars de persones van omplir els marges de la carretera per animar els ciclistes al seu pas pel municipi, creant a més una imatge espectacular i demostrant l'interès que ha despertat aquesta ronda francesa entre la ciutadania cubellenca. Pel que fa a la mobilitat, el principal tall de la carretera es va iniciar 11:45 del migdia, tal com estava previst dins del dispositiu de seguretat coordinat entre els cossos policials i els serveis municipals. Tot i les afectacions puntuals al trànsit, la situació es va poder gestionar amb normalitat sense incidències destacables. L'alcaldessa de Cubelles també va voler agrair a les persones que han fet possible una jornada històrica com aquesta.
8: Bueno, avui ha sigut una jornada única per Cubelles, ja que al passar el Tour de França per la nostra població doncs hem posat Cubelles al món. Vull agrair també la professionalitat de la nostra policia local, que els preparatius han sigut excel·lents, no hi ha hagut cap incident, com no podia ser d'una altra manera. També agrair els tallers que han fet pels nens mentre esperaven la cursa, els castellers de Cubelles, que també han fet un parell de pilars, i també els gegants, que també els han fet sortir.
9: Agrair el tema del voluntariat, que han sigut una 60, i sense ells no hagués sortit tan perfecte.
8: I sobretot a tota la població, pel seu civisme i a totes les persones que han treballat, policia, comunicació, el prèvia, el d'avui i la posterior. Gràcies i gràcies Cubelles per tot.
6: Un cop la cursa va abandonar el terme municipal, la circulació es va anar restablint de manera progressiva i fins i tot abans del previst. Abans de les 4 de la tarda ja era possible tornar a travessar la carretera i circular amb força normalitat, recuperant així la mobilitat habitual del municipi. El pas del Tour de França ha convertit Cubelles durant dues hores en un dels punts destacats del recorregut d'aquesta prova ciclista, una de les més prestigioses del món, deixant una imatge doncs, de carrers plens de públic amb gran ambient festiu i la implicació de desenes de voluntaris i entitats que han contribuït a fer doncs, de la jornada tot un èxit. La caravana francesa ja ha iniciat el seu curs amb una nova etapa ja posant a l'horitzó cap a l'estat francès.
10: El Partit Popular del Garraf denuncia que els pressupostos de la Generalitat no donen resposta a les principals necessitats a la comarca i lamenta que no incorporin cap de les esmenes presentades pel partit. Des del nou local del Partit Popular a Cubelles, la regidora i portaveu del Partit Popular de Cubelles, Juanina Barrete, ha reclamat que es desencalli la construcció del nou Institut Les Vinyes i ha lamentat també que l'alumnat continuï estudiant en barracons anys després de la posada en funcionament del centre. També ha criticat que el projecte no hagi rebut finançament malgrat els compromisos anunciats per la Generalitat. Escoltem a Juanina Barrete.
11: Como les digo, hemos pedido presupuestos, hemos vuelto a incluirlo ahora y de nuevo negativa. Cuando teniendo en cuenta además que en octubre del 2024 vino la consellera al instituto a hacer la visita de, bueno, las típicas pues visitas de fotos y prometiendo pues que en los presupuestos iban a estar incluido y que se contara con todo ello. Por cierto, una visita que hizo al instituto, una visita institucional, en la cual a mí, como regidora, no se me dejó entrar. O sea, allí en la puerta se me dijo que no, que yo no podía entrar. Algo incomprensible, porque señores, yo estaba representando a muchos vecinos, no estaba allí en calidad particular, ni mucho menos. Pues esta consellera que vino con tanto, iba a hacer algo, pues de momento seguimos lo mismo. Seguimos con un no. Y así estamos. Nosotros vamos a seguir insistiendo por todo el tema educación, por todos los temas que nos afectan a Cubellas y a la comarca en general, y desde luego nadie nos va a callar y vamos a seguir trabajando. Y hoy nos acompañan pues los compañeros de Vilanova y de Sitges, la regidora de Sitges, que además es diputada en el Parlament y vivió allí ayer pues en primera mano los presupuestos.
10: El portaveu del Partit Popular a Vilanova i la Geltrú, Carlos Remacha, també ha reivindicat més inversions pel Garraf. Entre les seves demandes, destacant una major dotació pel projecte executiu de l'Hospital Comarcal, la construcció d'un nou CAP a Vilanova, la bonificació del peatge C32, més efectius dels Mossos d'Esquadra i recursos per climatitzar les escoles. I pel que fa a Sitges, la portaveu del Partit Popular i diputada al Parlament, Eva García, ha instat també la Generalitat a impulsar la regeneració de les platges, la protecció del parc del Garraf, la rehabilitació de la societat recreativa El Retiro i la construcció d'un quart institut públic per reduir la saturació dels centres educatius a Sitges. García també ha criticat el model pressupostari del govern català, que considera allunyat de les necessitats del territori. En aquest sentit, reclama solucions per avui i no promeses pel 2040. Resoldre els problemes de mobilitat que pateix la comarca. Escoltem Parlament Eva García.
12: El que han fet ells ha sigut fer moltes promeses. Ens van anunciar una maleïda línia orbital per intentar donar resposta als grans problemes, als grandíssims problemes de mobilitat que patim tots els catalans, doncs una promesa que anava fiada al 2040 o 2042. Nosaltres el que volem és que Rodalies funcioni avui, que no ens parlin del 2040 el que passarà, que pressupostin, que executin el que han de fer, que és la millora de les línies de Rodalies que tenim a Catalunya i, per tant, doncs, el que han fet ha sigut promeses, però, malauradament, en els pressupostos, res de tot això, res del que necessita la gent de veritat, la gent que passa en aquests moments pel carrer, la gent que està treballant, que està estudiant, que va al metge, la gent que viu el dia a dia, doncs, els problemes que tenen, malauradament, el pressupost que ahir va aprovar el govern de Salvador Illa no respon absolutament per res en aquests problemes que tenen els catalans.
10: Finalment, Eva García ha anunciat que el partit presentarà aquestes demandes al Parlament en forma de propostes de resolució per mantenir vives les reivindicacions de la comarca del Garraf. El grup La Xatonada actuarà aquest dijous 9 de juliol a les 9 de la nit al restaurant Grecos de Cubelles en un concert que suposa el retorn de la formació al mateix local després de la bona acollida que va tenir la seva actuació ara tot just fa un any, el juliol de l'any passat. La banda està encapçalada pel cantant i col·laborador de Ràdio Cubelles, Xavier Andreu, que des de fa 3 anys comparteix amb Ignasi Guiluts el programa Històries de la Música aquí a Ràdio Cubelles. Aquest estiu, de fet, l'espai remet de dilluns a divendres a les 10 del matí dins el magazín Cubelles Tot un Món. Completen la formació Joan Guinovar, antic col·laborador de l'emissora municipal i presentador del programa històric El 25% entre els anys 1997 i 1998, i possiblement aquest programa també es va poder escoltar del 2001 al 2005. També forma part d'aquest grup el músic cubellenc Joan Salvador, conegut artísticament com a Joan Gavina, i els vilanovins Josep Lorenzo i Joan Pujol, als teclats. El repertori de La Xatonada està format principalment per versions en català de grans èxits als anys 60 i 70, amb interpretacions de temes popularitzats per artistes com Neil Diamond, Elvis Presley i clàssics del rock and roll, entre d'altres. Així mateix ho explicava en una de les seves estades a Ràdio Cubelles, Xavier Andreu.
13: La veu principal, diguem, el que canta principalment les cançons soc jo, però que tots els altres també canten alguna de les cançons i també, sobretot, fem veus en totes les cançons. O sigui que fem harmonies i també procurem que les cançons tinguin un so diferent del que és només la veu solista. Nosaltres, bé, com que la majoria dels components del grup doncs ja tenim també una edat, no? Hem agafat cançons bastant de la nostra època, dels anys 60, 70, són el que normalment fem. Llavors, doncs, igual fem versions dels Beatles, com podem fer versions de cançons de Neil Diamond, com de l'Elvis Presley, algun rock and roll també, bé, aquest tipus de música així.
10: La trajectòria del grup també està marcada per diversos canvis de nom. Inicialment, els seus integrants volien anomenar-se Xató, però van descartar aquesta opció perquè ja existia un grup d'havaneres amb aquest nom a Vilafranca. Posteriorment van adoptar el nom de Xató Vilanoví, que també van abandonar en considerar que el xató és un plat compartit per diverses poblacions. Finalment, des d'aproximadament fa un any, una mica més, la formació s'ha consolidat sota el nom de La Xatonada, amb el qual continua la seva activitat musical.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
14: Hay planes de verano y planazos para toda la vida. Solo este mes en Dental Company 20% de descuento en tratamientos de implantología. Pide tu cita en el 900-926-900.
15: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics, Ràdio què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta molt estable i molt calorós. De fet, avui la onada de calor es farà més notable amb domini del sol, sí que amb alguns núvols baixos ara al matí, i cel més clar a partir de migdia, fent que la temperatura, com dèiem, pugi avui i ja es noti molt l'onada de calor. Ens mourem entre la mínima que ha pujat aquesta nit per sobre dels 23 graus de mínima, mentre que la màxima es situarà entre els 32 i 33, amb una humitat una miqueta alta i amb vent xafogós, vent molt feble amb terral, ara a primera hora del matí, i deixa loc la resta del dia, fent que la mar estigui una miqueta més moguda amb alguna breu àrea de mar al matí i marejola a la tarda.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: El 16 d'abril passat va arrencar el procés de regularització per a persones estrangeres. La iniciativa del govern de l'Estat tenia l'objectiu principal de donar un accés al permís de treball a persones que es troben en situació d'irregularitat administrativa. Recentment, el 30 de juny, ja s'ha tancat el període i en total a Catalunya s'han donat dades de 257.000 sol·licituds. Avui volem donar informació local de tot aquest procés i ho fem amb Irina Roca, tècnica del Consell Comarcal del Garraf, aquí a Cubelles, i amb l'advocada Mariana Isla. Benvingudes, gràcies per atendre a Ràdio Cubelles. Bon dia.
4: Bon dia.
5: Bon dia.
1: I bé, en primer lloc, doncs, fem un recull una mica de les dades locals que ens podeu donar. Quanta gent s'ha acollit al procés de regularització?
4: Mira, porto les dades
1: aquí. Aquí a Cubelles.
4: S'ha acollit a 144 que hi havien visitat, que tenien expedient obert, vale? Més un total de 144 més 120 persones més.
1: És a dir, unes 264 persones.
4: 300, quasi, sí.
1: Quasi 300 persones, doncs, que s'han atès aquí a Cubelles. Cadascuna amb la seva sol·licitud, no? Individual o...
4: Individual, sempre, encara que fossin família. De fet, si tenen fills al territori, no feia falta demanar-lo, però igualment el demanaven, moltes vegades.
1: Perquè tots han anat acompanyats d'aquest informe de vulnerabilitat, totes aquestes sol·licituds, o no l'han necessitat totes?
4: Si tens fills al territori, en principi no feia falta l'informe de vulnerabilitat, perquè representa que ja ets vulnerable, estar indocumentat i tenir fills al territori. Però molts l'han demanat igualment. Si no tens fills, llavors l'havies de demanar.
1: Com ha funcionat tot el procés? Sí que quan va arrencar, doncs, van ser tot una mica d'avui per demà, no?
4: Sí.
1: I clar, els ajuntaments petits, doncs, amb els recursos que tenen, va costar més. També, doncs, com ha anat funcionant, no? Des de l'organització que vau haver de fer al principi fins, doncs, ara que s'ha tancat el procés, com ha anat?
4: Vale. A nivell organitzatiu i sobretot administratiu és com va ser més caòtic, perquè cada ajuntament o cada consell comarcal o... per exemple, l'Hospitalet va tenir com la primícia i es va organitzar d'una manera que ens va poder ajudar molt els altres també a veure de quina manera ho estaven gestionant. Aleshores, el que vam decidir a fer era parlar amb l'OH i que cada persona fes una instància i una compareixença, on posant el seu passaport, el seu nom, on vivien de Cubelles i que marquessin una creueta de què els feia vulnerables. Vale? Llavors en teníem diverses. Després, bueno, entrar en instància i ens arribar a nosaltres pel nostre programa que tenim intern que es diu Simplifica. I des d'allà aleshores nosaltres fèiem l'informe i els trucàvem perquè vinguessin a recollir-ho.
1: I us vau trobar que hi va venir més gent de la que us esperàveu, o més o menys és una xifra de persones que creu que s'hi podia acollir?
4: Sí, bé, al principi va ser més caòtic perquè era com moltíssima gent de cop, però després va venir la gent 10 per setmana o així.
1: I això, la xifra total al final, no?
4: 300 persones.
1: 300 sí. Persones, sí. No sé si us esperava això, aquesta quantitat aquí a Cubelles o que poguessin trobar amb aquesta situació o que volguessin fer aquest procés.
5: Una mica per donar també context al nostre servei, clar, perquè la Irina s'encarrega de fer la part dels informes de vulnerabilitat i un primer acompanyament, no? Nosaltres som una entitat amic que tenim un conveni, bueno, un contracte amb l'Ajuntament de Cubelles per donar assessorament jurídic en temes d'estrangeria. Aquest servei ja ho prestem des de fa molts anys, però, clar, quan es va publicar el tema de la regularització, especialment ja quan va entrar en vigor el 16 de març, doncs vam haver-hi de reinventar-nos per intentar donar cobertura a la major quantitat possible de persones, no? Perquè el servei que nosaltres donem, que és presencial, doncs potser no arribava a les hores que tenim contractades per tanta gent. I vam, des de l'entitat, doncs, fer una mica d'un servei a distància. Vam posar en marxa un sistema online, a través d'un WhatsApp, a través d'una web, i clar, tot això va ajudar a que molta, molta gent pugui arribar a assessorar-se amb nosaltres, no? Nosaltres, en concret, a Cubelles, potser hem assessorat unes 100 persones, perquè també hi ha persones del municipi que després s'assessoren en altres indrets, però l'interessant va ser que eren moltes famílies. Clar, per a nosaltres aquesta part de la vulnerabilitat amb els fills menors a càrrec és molt important, no? No només a nivell de tràmits, perquè ja no és un expedient una persona, sinó és una família sencera, i perquè també tenen tota una connotació d'integració, no? Estem parlant de persones que ja hi viuen aquí, que els seus fills van a les nostres escoles, és a dir, són persones que estan integrades a la societat i que el que ha fet aquest procés de regularització no és que vingui gent, sinó visibilitzar aquesta gent que ja hi era aquí, no?
1: Clar, per això deia, no?, que és una xifra que bé, de vegades, fins que no es fan processos d'aquests, no saps, no?, quanta gent potser es troba en una situació realment no ho té tot el dia, no?
5: De fet, el mateix govern tenia una previsió de la meitat o menys del que realment ha sigut, no? S'ha duplicat la quantitat de sol·licituds a nivell estatal.
1: Perquè quins requisits s'havien de complir? És a dir, hi ha gent de les que ho han demanat que podrien no complir requisits? Sí. Aquests seran els pròxims passos, no? Fins ara s'ha recollit a tothom qui ho ha demanat, s'entén, oi?
5: Bueno, nosaltres mateixes ja vam fer una mica de filtre, no? Perquè hi havia uns requisits, eren mínims, però hi havia, com per exemple haver arribat al territori abans de l'1 de gener. Hem filtrat gent que no portava aquest temps aquí al territori i no ha pogut presentar la seva sol·licitud. O persones que tenien antecedents penals aquí en Espanya, doncs aquestes persones tampoc, no? Sí, és a dir, el filtre ha sigut mínim. La dificultat ha estat en el que deia la Irina abans, no? Que vam tindre 3 esborranys abans del BOE, de la publicació definitiva, i en cap d'aquests esborranys sortia l'informe de vulnerabilitat. Clar, quan això va sortir el 16 o el 15 i el 16 mateix ja podies presentar les sol·licituds, ningú sabia com demanar-ho, els serveis públics, l'administració, els serveis socials no estaven preparats en aquell moment per fer front a una demanda tan alta, no? Exacte. I això va ser també que sigui una mica difícil l'inici, que ben bé la introducció d'expedients a la UTEX, que és la unitat tramitadora d'expedients d'estrangeria, per a nosaltres va començar el dia 16 en cuentagotes, com se diu, perquè molta gent encara havia de demanar aquest informe i van trigar unes setmanes en aconseguir-lo.
4: Va ser una mica caòtic al principi perquè tothom deia, no, és que este ayuntament ja me l'està dant, no? I és això, o sigui, cadascú havia de crear la seva manera de dinamitzar tot el seu equip per poder donar una resposta.
1: Després de, potser hi va haver una mica d'impaciència, no, inicial, amb algunes d'aquestes persones, o moltíssima, sí. No, una mica, finalment, però tothom qui ho ha sol·licitat a l'Ajuntament de Cubelles ha tingut dins del període tot el que havia demanat, oi?
4: Sí.
1: Perfecte. I ara els següents passos quins seran a seguir? I tindrà un paper l'Ajuntament, o això ja passa a l'Estat? Bé, a partir d'ara com seguirà avançant aquest procés?
5: Vale, ara el circuit, encara, malgrat que ja les sol·licituds estan dins de l'oficina de la UTEX, diguem-ne, encara hi ha coses que han de passar fins que la persona tingui la residència formalment, no? El primer pas és que la persona obtingui l'admissió a tràmit, que és un document que diu que el seu expedient ha estat admès a tràmit, que serà estudiat per l'unitat tramitadora, Lo interessant d'això és que aquest document ja dona el permís provisional de treball i de residència, és a dir, que amb aquesta carta les persones ja poden treballar. La Seguretat Social els envia a casa per correu postal el número de Seguretat Social perquè puguin donar-se d'alta la Seguretat Social. D'aquí uns mesos, encara no sabem quan, perquè les resolucions que nosaltres tenim, per exemple, són molt, molt, molt poques, molt significatives, d'aquí un temps arribaran les resolucions finals. Quan aquesta resolució arribi, la persona el que ha de fer és anar a la policia a fer la TIE, que és la targeta d'identitat d'estrangers. Aquí en tindrem també un coll d'ampolla, perquè ara mateix les policies, que és l'encarregada és la Policia Nacional, de tot arreu estan col·lapsades. O sigui, sense tenir la població de la regularització ja és missió impossible gairebé aconseguir una cita. Quan aquestes 250.000 persones a Catalunya intentin demanar la TIE, doncs serà encara pitjor, no? Serà un procés dur, aquest. Però, bueno, és el següent pas i s'ha de fer. I després ja la persona tindrà l'autorització de residència i treball per un any de durada. Aquest any serà retroactiu, és a dir que començarà la vigència d'aquesta autorització en el moment en què la persona va fer la sol·licitud davant l'Oficina d'Estrangeria o de la UTEX, no? La persona que va ingressar els seus documents el 16 de març, de l'abril, perdó, la seva targeta o el seu permís caducarà el 16 d'abril del 27, malgrat que la resolució no arribi a l'agost o quan sigui, perquè és retroactiva, no? Doncs ja amb aquesta targeta i amb aquest permís té tots els drets per treballar en qualsevol àmbit laboral, en qualsevol espai del territori nacional, pot sortir del país, pot tornar a entrar, és a dir, té un permís ja com cal. I després vendrà la següent fase, que en tenim algunes possibilitats, no?, per poder continuar amb la residència, perquè com que aquesta és un any, s'ha de fer alguna cosa amb ella per no perdre. La primera opció, la més recomanable, és la modificació, que és això. És un canvi d'una residència per circumstàncies excepcionals, que és la regularització, a una residència i treball pròpiament dita, que ja és de 4 anys de durada, ja no d'un. I per poder fer aquesta modificació, la persona ha d'haver treballat cotitzant a la Seguretat Social. Hi ha uns mínims, i si els compleixes i tens altres requisits, doncs te donen la de 4. Això és la part més delicada, diguem-ne, perquè també pot ser que moltes persones es quedin en el camí, que no aconsegueixen l'alta en la seguretat o el que sigui, i estiguin en el perill de perdre la residència, no? Però, bueno, que n'hi ha altres formes també. També existeix el cas de la pròrroga, que és que per un any més, te donen aquesta autorització si pots demostrar que no has treballat però has estat inscrit al serveis d'ocupació buscant feina, etc. No? I si ets una persona en edat de jubilació o tens alguna condició humanitària especial, com per exemple alguna enfermedad o alguna cosa que t'impedeix treballar, doncs també pots fer una pròrroga que en aquests casos serà de 4 anys també. O sigui que n'hi ha opcions.
1: I finalment, però, un cop passats tots aquests períodes, la situació d'aquestes persones serà sempre periòdica o arribarà un moment que serà... no s'acabaran aquests terminis i ja no s'hauran de preocupar més, diguéssim.
5: Sí, arribarà. És a dir, aquí depèn una mica també del país de procedència, no? Perquè si parlem de residència, quan la persona ja porta 5 anys de residència legal i continuada, és a dir, la primera que és d'un, no?, d'un any, modifica, té una de 4 al 5è any, doncs ja pot demanar una autorització que es diu de llarga durada. Aquesta autorització ja no es renova davant estrangeria, sinó davant la policia, com si fos un DNI. Van a fer les empentes, la foto, i ja està, no cal més, no? Però tenim un col·lectiu, per exemple, de persones sud-americanes, molt ample, molt gran, que aquestes en un parell d'anys, des que tinguin la residència legal, poden demanar la nacionalitat espanyola. Aleshores, no, moltes d'aquestes persones no arriben a la residència de llarga durada perquè demanen nacionalitat abans, no? O sigui que sí, és per una via o per una altra, però sí, la temporalitat de les residències no és per sempre.
1: És a dir, en alguns casos pot arribar a ser permanent, no? Si et donen la nacionalitat, a partir d'aquell moment ja... No?
5: O la residència permanent també.
1: O la residència també. Permanent també es pot arribar. D'acord.
4: Una altra cosa que m'agrada afegir és l'informe d'esforç d'integració. Que és bastant important per fer aquesta renovació al cap de l'any si no ha cotitzat la persona, no? Com ha dit ella, està donat d'alta als serveis d'ocupació o aquest informe que el fem de les serveis socials, en el cas que ha fet jo, que és haver fet mínim 45 hores de català, vale? I el mòdul B i el mòdul C, que justament la Mariana és qui els dona aquí a Cubelles. Uh-huh. Mòdul B és coneixements laborals i mòdul C coneixements de la cultura catalana i a nivell legislatiu. Uh-huh. Són 15 hores cadascun i amb els 45 hores de català i les 30 hores d'aquests mòduls enviem a estrangeria aquests certificats i ens ho retornen amb un informe d'esforç d'integració que certifica que la persona té voluntat d'integrar-se.
1: I aquests mòduls d'esforç d'integració es poden fer aquí mateix a Cubelles?
4: Els oferim aquí a Cubelles, els oferirem més o menys cap a l'octubre i el català s'ofereix a Vilanova i Geltrú, al Consorci per a la Llengua, que està al carrer Francesc Macià, més o menys.
1: I quina acollida tenen? La gent si apunta? O...
4: Sí, s'hi apunten, perquè...
1: Clar, la recompensa és important, no?
4: Sí.
1: Per ells... D'acord, i què s'hi explica també en aquests mòduls, no? Quines eines es donen, no? Entenc que també és per saber una mica on són.
4: Doncs a mi m'han dit sempre que són superútils, i la veritat és que sí que ho són, i la Mariana els fa molt amens.
5: Són mòduls molt pràctics, cada mòdul té una durada de 15 hores, com ha dit la Lina, el mòdul B són coneixements laborals, que ara per ara és molt més important que mai, perquè aquesta gent se va incorporar al mercat laboral. No? I ha de conèixer quins són els seus deures, però també els seus drets com a treballadors, que és això de la seguretat social, les cotitzacions, qui paga què, no? L'IRPF, és a dir, donem tota aquesta mena d'informació que és superimportant. I el mòdul C és més de coneixements de l'entorn, de la cultura catalana, parlem molt del sistema també polític, que és molt interessant escoltar les opinions, no?, que tenen les persones que hi conviuen amb nosaltres.
1: Tot i que la participació política, no?, en el seu cas, pot arribar a ser a les municipals, oi? Depenent dels països d'origen, però poc més, no?
5: Només 12 països tenen conveni amb Espanya per el tema de les municipals, a banda dels països comunitaris, parlem d'altres països extracomunitaris. Però no només cal que siguis d'aquest país, sinó que tinguis una residència també continuada de 3 anys com a mínim i de 5, i que demostris aquesta residència continuada. Què vol dir? Que t'has d'inscriure

0: anys, no, que hem dit com a mínim...
1: 2 anys per al col·lectiu llatinoamericà.
0: Sí, sí, només en alguns països en concret, que són els d'Amèrica del Sud.
2: Colòmbia ho pot fer, això?
1: Sí.
2: Mm. Hi ha bastants colombians.
0: Molt bé, i també després, doncs, més enllà doncs, dels aspectes tècnics, no? Sí que en aquest cas l'estat espanyol seria una mica una excepció, no? A l'entorn ara mateix d'Europa, on s'està parlant d'unes altres polítiques d'estrangeria que anirien una mica a la contra de tot això. No sé com ho veieu també, clar, vosaltres teniu un punt de vista tècnic, però ja us deixo, us obro la porta aquí, si voleu opinar, no? També d'això que s'està parlant, de crear centres, sí, no? Sí. Fora de la Unió Europea, bé,
1: són polítiques que,
0: expulsions,
1: que no només estan en contra del que va ara la Unió Europea, però sí que la resta del món també, no? Perquè la resta del món que gira cap a la ultradreta, doncs la immigració és el seu principal cavall de combat, no? Nosaltres ho celebrem, evidentment, perquè són persones sensibles i són persones conscients també de l'aportació que fan les persones estrangeres al nostre país. És a dir, és un tema de drets, és un tema d'humanitat, però també fins i tot és un tema d'interès econòmic pel país, no? També l'extrema dreta feia servir el discurs de que col·lapsaran els serveis públics i, no? I les escoles i els centres sanitaris, quan són persones que ja hi són aquí, que ja fan servir aquests serveis públics. Mm-hmm. El que passa és que ara doncs, tenen la possibilitat d'aportar per també pagar entre tothom els serveis que ja estan utilitzant, no? Mm-hmm. Nosaltres ho celebrem moltíssim, ja era necessari fins... Mm-hmm.
0: Bé, persones que ja estaven dins del sistema econòmic però que no contribuïen.
1: Exacte.
0: Perquè, clar, d'alguna cosa havien de subsistir, no? Que fins ara hi havia aquest limbo, no? Amb la llei d'estrangeria.
1: Clar, clar.
0: Aquí pot haver gent però no tenen permís de treball però poden viure aquí.
1: I jo no sé,
0: clar,
1: si
0: i de què viuen aquesta gent, no? Ara, doncs, una mica posar solució a això, oi?
1: No sé si és una coincidència o he estat així pensat amb antelació, però també el moment, no?, en què es dona aquest procés, és a dir, en una entrada a l'estiu on la demanda de feina és molt alta, on l'hostaleria doncs, no troba persones per treballar, doncs mira, aquí n'hi ha un nicho de persones que tenen moltes ganes i estan ja preparades per poder treballar.
0: Bé, doncs així és com ha funcionat el procés de regularització a Cubelles. Doncs les persones, aquestes gairebé 300 del municipi que han fet aquestes sol·licituds, doncs començaran a rebre les respostes, no? Pròximament, i per tant doncs començaran a tenir els drets que tenen la majoria dels seus veïns i veïnes del municipi, cosa doncs que no tenien fins ara. No sé si voleu afegir res més, Irina, Mariana, des del vostre punt de vista, que heu estat treballant doncs, amb aquest procés.
1: Doncs per la meva part, sí, hi ha persones que ens estan sentint que s'han acollit a aquest procés, que es posin les piles al moment de la modificació de la renovació, que s'informin abans i que acudeixen al servei també que tenim aquí, que és gratuït, per informar-los de com han de fer aquesta modificació o aquesta renovació.
0: Doncs Irina Roca i Mariana Isla, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquí a Ràdio Cubelles. Fins una altra, que vagi bé.
1: Gràcies, adéu.
2: Adéu.
3: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: Hay planes de verano y planazos para toda la vida. Solo este mes en Dental Company 20% de descuento en tratamientos de implantología. Pide tu cita en el 900-926-900.
5: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics,
1: Ràdio Cubelles.
2: Què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta molt estable i molt calorós. De fet, avui l'onada de calor es farà més notable amb domini del sol, sí que amb alguns núvols baixos ara al matí i cel més clar a partir de migdia, fent que la temperatura, com dèiem, pugi avui i ja es noti molt l'onada de calor. Ens mourem entre la mínima que ha pujat aquesta nit per sobre dels 23 graus de mínima, mentre que la màxima es situarà entre els 32 i 33, amb una humitat una miqueta alta i ambient xafogós, vent molt feble amb terral, ara a primera hora del matí, i deixa loc la resta del dia, fent que la mar estigui una miqueta més moguda amb alguna breu àrea de mar al matí i marejola a la tarda.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Perill per calor i calor nocturna aquest dimecres a Cubelles. Els últims mapes d'avisos del Servei Meteorològic de Catalunya col·loquen la comarca del Garraf en perill alt per calor aquest dimecres de les 12 del migdia a les 6 de la tarda. I també hi ha un avís per perill de calor nocturna d'aquesta matinada de les 12 fins a les 6 del matí. Protecció Civil de la Generalitat manté en fase d'alerta el pla Procicat per aquesta onada de calor que ha començat aquest diumenge i es preveu que duri encara tota la setmana i que s'intensificarà aquest dimarts i aquest dimecres. Els pròxims dies es podrien arribar a superar els 42 graus de temperatura en alguns punts del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, el punt àlgid de calor es preveu aquest dimarts i dimecres, quan es podrien superar aquests 42 graus que dèiem a les comarques de Lleida, a les Terres de l'Ebre o a la Catalunya Central. I també es poden arribar a superar els 40 graus aquí, al litoral o al prelitoral. En el mapa d'avisos, el Garraf es troba en perill 1 sobre 6 per calor nocturna entre les 12 de la nit i les 6 del matí i en perill alt de 3-4 sobre 6 per calor durant el dia, aquest dimecres, entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda. A més, les humitats relatives seran baixes al centre del dia, per sota del 30 o el 20%, i això podria accentuar encara més el risc d'incendis forestals en les zones interiors. En aquest sentit, però, aquí, segons l'últim mapa del Pla Alfa, publicat aquest dimarts, Cubelles es troba en nivell 2, que seria un nivell de perill alt de risc d'incendis. Però la resta de la comarca, quasi tota la comarca excepte Sitges, es troba al nivell 3, en perill molt alt d'incendi. Protecció Civil demana als ajuntaments que prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i que es tingui una vigilància especial a les persones més grans de 75 anys que no tinguin suport familiar o que no tinguin recursos. També les persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat, persones que han de romandre o fer activitat física a l'aire lliure, incloses les activitats laborals, i les persones amb malalties cròniques. Com a consells generals, es demana a més a la població hidratar-se molt sovint, evitar activitats físiques intenses a l'exterior, sobretot a les hores de més calor, i no deixar mai infants, persones vulnerables o animals tancats dins d'un cotxe amb les finestres tancades quan hi ha aquestes calors. Sentim alguns dels consells de Protecció Civil.
4: Beu aigua fresca de manera regular, encara que no tinguis set. Fes àpats lleugers i pren aliments rics en aigua. Durant el dia, tanca les persianes de les finestres on toca el sol. A la nit, obre les finestres de casa per refrescar-la. Evita el sol directe, porta una gorra o un barret. Utilitza roba lleugera, cotó, de colors clars i que no sigui ajustada. Evita sortir a les hores de més calor i evita les activitats físiques intenses. No deixis persones vulnerables dins del vehicle tancat. Si teniu animals de companyia, procureu que no s'estiguin al sol i hidrateu-los.
1: Així doncs, l'onada de calor també es farà notar a Cubelles, sobretot aquest dimecres, quan hi ha un perill alt de calor aquí a Cubelles i també per calor nocturna aquesta pròxima nit. Atraccions aquàtiques i una jornada gamer són els reclams principals de la 17a Festa Jove de Cubelles. Una versió en persona del videojoc Among Us completarà la programació per aquesta setmana, els pròxims dies 9, 10 i 11 de juliol. L'Ajuntament de Cubelles i l'Espai Jove han presentat aquest divendres passat la programació de la 17a Festa Jove, que, repetim, se celebra d'aquest dijous i fins aquest dissabte. L'edició d'aquest any aposta pels videojocs com a eix temàtic amb una proposta gratuïta que combina activitats lúdiques, esportives i de lleure que van adreçades als adolescents i joves de la vila. El regidor de Joventut, Pau Rodríguez.
2: Els joves, al final, és una festa, la Festa Jove, no, que està pensada i que està molt dissenyada per les propostes que ens fan arribar els propis joves, no, a través de les activitats que fem arreu de l'any a l'equipament juvenil, a l'Espai Jove, no? Cada any, doncs, intentem d'alguna manera innovar i oferir noves experiències perquè sigui una proposta, doncs, atractiva i pensada per ells, no? Com deia, aquest any el fil conductor són els videojocs, les noves tecnologies, no? Un àmbit, no, que al final forma part del dia a dia dels nostres joves, i ho fem aportar-los, no, també al món real, no, per també per fomentar la convivència, el joc i compartir, no, aquestes relacions personals, no?
1: Pau Rodríguez, regidor de Joventut, ha comentat que des de fa uns anys s'han anat perdent les associacions juvenils de Cubelles i per això ara estan buscant altres maneres d'implicar-los i fer-los participar directament, sobretot en la tria i l'organització de la Festa Jove.
2: No només el jovent, passa a totes les franges d'edat. Cada vegada menys ens associem menys i participem menys i volem les coses d'alguna manera més fetes, no? Nosaltres, evidentment, hem volgut aprofitar aquesta tesitura, no, de dir, bueno, no podem tirar tant de les associacions que abans teníem juvenils, que eren molt actives al municipi, i el que hem fet és, a través d'aquells joves que participen a activitats, no, arreu del curs de l'equipament juvenil, doncs animar-los, engrescar-los a que ens puguin fer aquestes propostes a través de trobades participatives que fem habitualment a l'equipament juvenil perquè ens facin arribar aquestes propostes. És una manera diferent de participar. És veritat que la Festa Jove naixia més de les associacions de que ens feien arribar aquestes propostes, però no hem volgut que siguem nosaltres pròpiament qui decidíem aquesta programació, sinó que fossin els joves.
1: Txell Sastre, dinamitzadora de l'Espai Jove, també ha afegit que en aquesta festa s'oferiran activitats obertes a tota la franja d'edat juvenil, però que també han mirat de segmentar-ho una mica.
5: Sempre intentem agafar tota la franja, de primer d'ESO fins a 29 anys, de fet. Són, crec, nascuts a 2014 fins al 1997, de fet. Vull dir, la franja és molt àmplia, el nostre públic, però sí que hem volgut, doncs, senyalar, no, el dijous a l'Among Us és sobretot pels adolescents, pels que comencen l'adolescència. El divendres és més popular, és una mica com per tot el poble, amb edat recomanada, però sí que no hi ha límit, doncs, per dalt, no? Al final està ubicat al carrer, a l'aire lliure, i doncs que la gent es vingui a divertir i a refrescar. Sempre pensem, doncs, que està dins del programa de Festa Jove, evidentment va dirigit per adolescents joves, no? Però tothom hi tindrà cabuda.
1: Concretament, la programació de la Festa Jove començarà aquest dijous, dia 9, al vespre, amb el joc d'estratègia Among Us, però de manera real, és a dir, una adaptació en viu d'aquest videojoc molt popular i que es desenvoluparà en una ubicació secreta que només sabran els qui s'hagin inscrit mitjançant l'aplicació Tràmit Smart App. En aquest cas, l'activitat està limitada a nascuts entre el 2012 i el 2014. I aquest divendres, als voltants de l'Espai Jove, la zona de l'escola Charlie Rebel, ha acolliran una tarda d'atraccions aquàtiques. Hi haurà una extrem race, un tobogan i una zona d'esplash. La proposta inclou també un circuit d'inflables amb reptes lúdics esportius i serà d'accés lliure, sense necessitat d'inscripció i amb limitacions d'edat. Cal anar, evidentment, amb banyador i tovallola. La principal novetat arribarà aquest dissabte, dia 11, amb la jornada Gamer. Es farà la sala sociocultural amb torn de matí i torn de tarda i inclourà tornejos de diferents videojocs, l'FC, el Mario Kart, el Rocket League, i també hi haurà reptes de Fórmula 1, David Saber, també hi haurà zones de joc lliure amb consola, realitat virtual, simuladors, espais retro, Just Dance, una zona de jocs de taula o cartes col·leccionables, i també s'instal·larà un fotocall inspirat en Bola de Drac Z i es repartiran més de 500 euros en premis entre els guanyadors dels tornejos de videojocs. Totes les activitats de la Festa Jove són gratuïtes, algunes necessiten inscripció. Trobareu tota aquesta informació a les xarxes de l'Espai Jove o a la web de l'Ajuntament.
6: Cubelles va viure aquest diumenge una jornada marcada per al pas de la segona etapa del Tour de França, una cita que va despertar l'expectació de nombrosos veïns i aficionats del món del ciclisme. L'ambient festiu va començar força abans de l'arribada dels corredors, que estava prevista per 3:45 de la tarda, però va ser la caravana publicitària la que va travessar el municipi prop de 2 hores abans i que va repartir merchandatge i obsequi per al públic, especialment entre els més petits, que es van aplegar al peu de carretera per seguir de prop l'esdeveniment. La jornada també va comptar amb una gran implicació del teixit associatiu local. Una 70 de voluntaris van participar en el dispositiu organitzat per garantir que tot es desenvolupés amb normalitat, donant suport en diferents punts del recorregut i contribuint al bon funcionament de l'esdeveniment. A l'entorn del pas de la cursa també s'hi ha viscut una autèntica festa popular. Els gegants de Cubelles, els castellers del Foix, van rebre el Tour amb les seves actuacions, convertint l'espera en una jornada lúdica i familiar. A més, els més petits van poder participar de diversos tallers i activitats organitzades per fer més amena l'espera fins a arribar al pas dels corredors. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cubelles, David Ques, agraïa i valorava molt positivament la tasca dels voluntaris.
7: Bueno, hem viscut aquí el pas del Tour de França per Cubelles. Primer de tot, donar les gràcies a tots els col·laboradors que ens han donat suport. Crec que han sigut aproximadament uns 60, entre 60 i 70 col·laboradors que ens han ajudat a que el Tour de França doncs, hagi sigut perfecte perquè Cubelles. Ha sigut un ambient increïble. Hem viscut també els d'aquí que han pujat en el moment que el Tour ha passat. I la veritat que, ostres, jo esperava personalment menys gent i la veritat que aquí a la plaça de Fita ple de gent, tot el recorregut que l'hem viscut també des de la tele, estava ple, tota aquesta recta de la C31 estava ple de gent i la veritat que ho hem viscut amb molta gent.
6: Quan es va apropar el moment, centenars de persones van omplir els marges de la carretera per animar els ciclistes al seu pas pel municipi, creant a més una imatge espectacular i demostrant l'interès que ha despertat aquesta ronda francesa entre la ciutadania cubellenca. Pel que fa a la mobilitat, el principal tall de la carretera es va iniciar 11:45 del migdia, tal i com estava previst dins del dispositiu de seguretat coordinat entre els cossos policials i els serveis municipals. Tot i les afectacions puntuals al trànsit, la situació es va poder gestionar amb normalitat sense incidències destacables. L'alcaldessa de Cubelles també va voler agrair a les persones que han fet possible una jornada històrica com aquesta.
8: Bueno, avui ha sigut una jornada única per Cubelles, ja que al passar el Tour de França per la nostra població doncs hem posat Cubelles al món. Vull agrair també la professionalitat de la nostra policia local, que els preparatius han sigut excel·lents, no hi ha hagut cap incident, com no podia ser d'una altra manera. També agrair els tallers que han fet pels nens mentre esperaven la cursa, els castellers de Cubelles, que també han fet un parell de pilars, i també els gegants, que també els han fet sortir.
9: Agrair el tema del voluntariat, que han sigut una 60, i sense ells no hagués sortit tan perfecte.
8: I sobretot a tota la població, pel seu civisme i a totes les persones que han treballat, policia, comunicació, el prèvia, el d'avui i la posterior. Gràcies i gràcies Cubelles per tot.
6: Un cop la cursa va abandonar el terme municipal, la circulació es va anar restablint de manera progressiva i fins i tot abans del previst. Abans de les 4 de la tarda ja era possible tornar a travessar la carretera i circular amb força normalitat, recuperant així la mobilitat habitual del municipi. El pas del Tour de França ha convertit Cubelles durant 2 hores en un dels punts destacats del recorregut d'aquesta prova ciclista, una de les més prestigioses del món, deixant una imatge doncs, de carrers plens de públic amb gran ambient festiu i la implicació de desenes de voluntaris i entitats que han contribuït a fer doncs, de la jornada tot un èxit. La caravana francesa ja ha iniciat el seu curs amb una nova etapa ja posant a l'horitzó cap a l'estat francès.
4: El Partit Popular del Garraf denuncia que els pressupostos de la Generalitat no donen resposta a les principals necessitats de la comarca i lamenta que no incorporin cap de les esmenes presentades pel partit. Des del nou local del Partit Popular a Cubelles, la regidora i portaveu del Partit Popular de Cubelles, Juanina Barrete, ha reclamat que es desencalli la construcció del nou Institut Les Vinyes i ha lamentat també que l'alumnat continuï estudiant en barracons anys després de la posada en funcionament del centre. També ha criticat que el projecte no hagi rebut finançament malgrat els compromisos anunciats per la Generalitat. Escoltem a Juanina Barrete.
10: Como les digo, hemos pedido presupuestos, hemos vuelto a incluirlo ahora y de nuevo negativa. Cuando teniendo en cuenta además que en octubre del 2024 vino la consellera al instituto a hacer la visita de, bueno, las típicas pues visitas de fotos y prometiendo pues que en los presupuestos iban a estar incluido y que se contara con todo ello. Por cierto, una visita que hizo al instituto, una visita institucional, en la cual a mí, como regidora, no se me dejó entrar. O sea, allí en la puerta se me dijo que no, que yo no podía entrar. Algo incomprensible, porque señores, yo estaba representando a muchos vecinos, no estaba allí en calidad particular, ni mucho menos. Pues esta consellera que vino con tanto, iba a hacer algo, pues de momento seguimos lo mismo. Seguimos con un no y así estamos. Nosotros vamos a seguir insistiendo por todo el tema educación, por todos los temas que nos afectan a Cubellas y a la comarca en general, y desde luego nadie nos va a callar y vamos a seguir trabajando. Y hoy nos acompañan pues los compañeros de Vilanova y de Sitges, la regidora de Sitges, que además es diputada en el Parlament y vivió allí ayer pues en primera mano los presupuestos.
4: El portaveu del Partit Popular a Vilanova i la Geltrú, Carlos Remacha, també ha reivindicat més inversions pel Garraf. Entre les seves demandes destaquen una major dotació pel projecte executiu de l'Hospital Comarcal, la construcció d'un nou CAP a Vilanova, la bonificació del peatge C32, més efectius dels Mossos d'Esquadra i recursos per climatitzar les escoles. I pel que fa a Sitges, la portaveu del Partit Popular i diputada al Parlament, Eva García, ha instat també la Generalitat a impulsar la regeneració de les platges, la protecció del parc del Garraf, la rehabilitació de la societat recreativa El Retiro i la construcció d'un quart institut públic per reduir la saturació dels centres educatius a Sitges. García també ha criticat el model pressupostari del govern català, que considera allunyat de les necessitats del territori. En aquest sentit, reclama solucions per avui i no promeses pel 2040. Resoldre els problemes de mobilitat que pateix la comarca. Escoltem Parlament Eva García.
11: El que han fet ells ha sigut fer moltes promeses. Ens van anunciar una maleïda línia orbital per intentar donar resposta als grans problemes, als grandíssims problemes de mobilitat que patim tots els catalans, doncs una promesa que anava fiada al 2040 o 2042. Nosaltres el que volem és que Rodalies funcioni avui, que no ens parlin del 2040 el que passarà, que pressupostin, que executin el que han de fer, que és la millora de les línies de Rodalies que tenim a Catalunya, i per tant doncs, el que han fet ha sigut promeses, però malauradament en els pressupostos res de tot això, res del que necessita la gent de veritat, la gent que passa en aquests moments pel carrer, la gent que està treballant, que està estudiant, que va al metge, la gent que viu el dia a dia, doncs els problemes que tenen, malauradament, el pressupost que ahir va aprovar el govern de Salvador Illa no respon absolutament per res en aquests problemes que tenen els catalans.
4: Finalment, Eva García ha anunciat que el partit presentarà aquestes demandes al Parlament en forma de propostes de resolució per mantenir vives les reivindicacions de la comarca del Garraf.
12: El grup La Xatonada actuarà aquest dijous 9 de juliol a les 9 de la nit al restaurant Grecos de Cubelles en un concert que suposa el retorn de la formació al mateix local després de la bona acollida que va tenir la seva actuació ara tot just fa un any, el juliol de l'any passat. La banda està encapçalada pel cantant i col·laborador de Ràdio Cubelles, Xavier Andreu, que des de fa 3 anys comparteix amb Ignasi Guiluts el programa Històries de la Música aquí a Ràdio Cubelles. Aquest estiu, de fet, l'espai remet de dilluns a divendres a les 10 del matí dins el magazín Cubelles Tot un Món. Completen la formació Joan Guinovar, antic col·laborador de l'emissora municipal i presentador del programa històric El 25% entre els anys 1997 i 1998, i possiblement aquest programa també es va poder escoltar del 2001 al 2005. També forma part d'aquest grup el músic cubellenc Joan Salvador, conegut artísticament com a Joan Gavina, i els vilanovins Josep Lorenzo i Joan Pujol, als teclats. El repertori de La Xatonada està format principalment per versions en català de grans èxits als anys 60 i 70, amb interpretacions de temes popularitzats per artistes com Neil Diamond, Elvis Presley i clàssics del rock and roll, entre d'altres. Així mateix ho explicava en una de les seves estades a Ràdio Cubelles, Xavier Andreu.
13: La veu principal, diguem, el que canta principalment les cançons soc jo, però que tots els altres també canten alguna de les cançons i també, sobretot, fem veus en totes les cançons. O sigui que fem harmonies i també procurem que les cançons tinguin un so diferent del que és només la veu solista. Nosaltres, bé, com que la majoria dels components del grup doncs ja tenim també una edat, no? Hem agafat cançons bastant de la nostra època, dels anys 60, 70, són el que normalment fem. Llavors, doncs, igual fem versions dels Beatles, com podem fer versions de cançons de Neil Diamond, com de l'Elvis Presley, algun rock and roll també, bé, aquest tipus de música així.
12: La trajectòria del grup també està marcada per diversos canvis de nom. Inicialment, els seus integrants volien anomenar-se Xató, però van descartar aquesta opció perquè ja existia un grup d'havaneres amb aquest nom a Vilafranca. Posteriorment van adoptar el nom de Xató Vilanoví, que també van abandonar en considerar que el xató és un plat compartit per diverses poblacions. Finalment, des d'aproximadament fa un any, una mica més, la formació s'ha consolidat sota el nom de La Xatonada, amb el qual continua la seva activitat musical.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
14: Hay planes de verano y planazos para toda la vida. Solo este mes en Dental Company 20% de descuento en tratamientos de implantología. Pide tu cita en el 900-926-900.
15: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics, Ràdio Cubelles. Què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta molt estable i assolellat, amb algun núvol baix a primera hora que pràcticament ja està acabant de desaparèixer, i es mantindrà el cel clar la resta del dia, com a molt amb algun núvol puntual a la tarda, amb una temperatura que pujarà força, i avui l'onada de calor es notarà més, movent-se entre els 22 i 23 de mínima, ha pujat una miqueta, mentre que la màxima avui podrà arribar als 33, amb una humitat més alta i xafogor acusada, vent molt feble amb terral fins a mig matí i marinades de migjorn o xaloc la resta del dia, fent que la mar i domini el marejol. Per demà esperem que una calor arribi al seu àlgid, amb sol i cel clar al matí i alguns núvols alts i d'evolució a la tarda, amb una temperatura que, com dèiem, pujarà i tocarà sostre, situant-se aquesta nit entre els 24 o 25 de mínima, i demà podríem arribar als 34 o acostar-se als 35 de màxima, amb uns valors gairebé excepcionals, amb una humitat i xafogor notables, ben feble amb terral a primera hora del matí i de xaloc la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejol, sobretot a partir de migdia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: El 16 d'abril passat va arrencar el procés de regularització per a persones estrangeres. La iniciativa del govern de l'Estat tenia l'objectiu principal de donar un accés al permís de treball a persones que es troben en situació d'irregularitat administrativa. Recentment, el 30 de juny, ja s'ha tancat el període, i en total a Catalunya s'han donat dades de 257.000 sol·licituds. Avui volem donar informació local de tot aquest procés i ho fem amb Irina Roca, tècnica del Consell Comarcal del Garraf, aquí a Cubelles, i amb l'advocada Mariana Isla. Benvingudes, gràcies per atendre a Ràdio Cubelles. Bon dia.
4: Bon dia.
5: Bon dia.
1: I bé, en primer lloc, doncs, fem un recull una mica de les dades locals que ens podeu donar. Quanta gent s'ha acollit al procés de regularització?
4: Mira, porto les dades
1: aquí. A Cubelles.
4: S'ha acollit a 144 que hi havien visitat, que tenien expedient obert, vale? Més un total de 144 més 120 persones més.
1: És a dir, unes 264 persones.
4: 300, quasi, sí.
1: Quasi 300 persones, doncs, que s'han atès aquí a Cubelles. Cadascuna amb la seva sol·licitud, no? Individual o...
4: Individual, sempre, encara que fossin família. De fet, si tenen fills al territori, no feia falta demanar-lo, però igualment el demanaven, moltes vegades.
1: Perquè tots han anat acompanyats d'aquest informe de vulnerabilitat, totes aquestes sol·licituds, o no l'han necessitat totes?
4: Si tens fills al territori, en principi no feia falta l'informe de vulnerabilitat, perquè representa que ja ets vulnerable, estar indocumentat i tenir fills al territori. Però molts l'han demanat igualment. Si no tens fills, llavors l'havies de demanar.
1: Com ha funcionat tot el procés? Sí que quan va arrencar, doncs, van ser tot una mica d'avui per demà, no?
4: Sí.
1: I clar, els ajuntaments petits, doncs, amb els recursos que tenen, va costar més. També, doncs, com ha anat funcionant, no? Des de l'organització que vau haver de fer al principi fins, doncs, ara que s'ha tancat el procés, com ha anat?
4: Vale. A nivell organitzatiu i sobretot administratiu és com va ser més caòtic, perquè cada ajuntament o cada consell comarcal o... per exemple, l'Hospitalet va tenir com la primícia i es va organitzar d'una manera que ens va poder ajudar molt els altres també a veure de quina manera ho estaven gestionant. Aleshores, el que vam decidir a fer era parlar amb l'OH i que cada persona fes una instància i una compareixença, on posant el seu passaport, el seu nom, on vivien de Cubelles, i que marquessin una creueta de què els feia vulnerables. Vale? Llavors en teníem diverses. Després... bueno, entrar en instància i ens arribava a nosaltres pel nostre programa que tenim intern, que es diu Simplifica. I des d'allà, aleshores, nosaltres fèiem l'informe i els trucàvem perquè vinguessin a recollir-ho.
1: I us vau trobar que hi va venir més gent de la que us esperàveu, o més o menys és una xifra de persones que creu que s'hi podia acollir?
4: Sí, bé, al principi va ser més caòtic perquè era com moltíssima gent de cop, però després va venir la gent 10 per setmana o així.
1: I això, la xifra total al final, no?
4: 300 persones.
1: 300 sí. Persones, sí. No sé si us esperava aquesta quantitat aquí a Cubelles o que se poguessin trobar en aquesta situació o que volguessin fer aquest procés.
5: Una mica per donar també context al nostre servei, clar, perquè la Irina s'encarrega de fer la part dels informes de vulnerabilitat i un primer acompanyament, no? Nosaltres som l'entitat amic, que tenim un conveni, bueno, un contracte amb l'Ajuntament de Cubelles per donar assessorament jurídic en temes d'estrangeria. Aquest servei ja ho prestem des de fa molts anys. Però, clar, quan es va publicar el tema de la regularització, especialment ja quan va entrar en vigor el 16 de març, doncs vam haver-hi de reinventar-nos per intentar donar cobertura a la major quantitat possible de persones, no? Perquè el servei que nosaltres donem, que és presencial, doncs potser no arribava a les hores que tenim contractades per tanta gent. I vam, des de l'entitat, doncs, fer una mica d'un servei a distància. Vam posar en marxa un sistema online, a través d'un WhatsApp, a través d'una web, i clar, tot això va ajudar a que molta, molta gent pugui arribar a assessorar-se amb nosaltres, no? Nosaltres, en concret, a Cubelles potser hem assessorat unes 100 persones, perquè també hi ha persones del municipi que després s'assessoren en altres indrets, però l'interessant va ser que eren moltes famílies. Clar, per a nosaltres aquesta part de la vulnerabilitat amb els fills menors a càrrec és molt important, no? No només a nivell de tràmits, perquè ja no és un expedient una persona, sinó és una família sencera, i perquè també tenen tota una connotació d'integració, no? Estem parlant de persones que ja hi viuen aquí, que els seus fills van a les nostres escoles, és a dir, són persones que estan integrades a la societat i que el que ha fet aquest procés de regularització no és que vingui gent, sinó visibilitzar aquesta gent que ja hi era aquí, no?
1: Clar, per això deia, no?, que és una xifra que bé, de vegades, fins que no es fan processos d'aquests, no saps, no?, quanta gent potser es troba en una situació realment que no ho té tot el dia, no?
5: De fet, el mateix govern tenia una previsió de la meitat o menys del que realment ha sigut, no? S'ha duplicat la quantitat de sol·licituds a nivell estatal.
1: Perquè quins requisits s'havien de complir? És a dir, hi ha gent de les que ho han demanat que podrien no complir requisits? Sí. Aquests seran els pròxims passos, no? Fins ara s'ha recollit a tothom qui ho ha demanat, s'entén, oi?
5: Bueno, nosaltres mateixes ja vam fer una mica de filtre, no? Perquè hi havia uns requisits, eren mínims, però hi havia, com per exemple haver arribat al territori abans de l'1 de gener. Hem filtrat gent que no portava aquest temps aquí al territori i no ha pogut presentar la seva sol·licitud, o persones que tenien antecedents penals aquí en Espanya, doncs aquestes persones tampoc, no? Sí, és a dir, el filtre ha sigut mínim. La dificultat ha estat en el que deia la Irina abans, no? Que vam tindre 3 esborranys abans del BOE, de la publicació definitiva, i en cap d'aquests esborranys sortia l'informe de vulnerabilitat. Clar, quan això va sortir el 16 o el 15 i el 16 mateix ja podies presentar les sol·licituds, ningú sabia com demanar-ho, els serveis públics, l'administració, els serveis socials no estaven preparats en aquell moment per fer front a una demanda tan alta, no? Exacte. I això va ser també que sigui una mica difícil l'inici, que ben bé la introducció d'expedients a la UTEX, que és la unitat tramitadora d'expedients d'estrangeria, per a nosaltres va començar el dia 16 en cuentagotes, com se diu, perquè molta gent encara havia de demanar aquest informe i van trigar unes setmanes en aconseguir-lo.
4: Sí. Va ser una mica caòtic al principi perquè tothom deia, no, és que este ayuntamiento ya me lo está dando, i és això, o sigui, cadascú havia de crear la seva manera de dinamitzar tot el seu equip per poder donar una resposta.
1: Després de, potser hi va haver una mica d'impaciència, no?, inicial, amb algunes d'aquestes persones, o moltíssima, sí. No?, una mica. Finalment, però tothom qui ho ha sol·licitat a l'Ajuntament de Cubelles ha tingut dins del període tot el que havia demanat, oi?
4: Sí.
1: Perfecte. I ara els següents passos quins seran a seguir? I tindrà un paper l'Ajuntament, o això ja passa a l'Estat? Bé, a partir d'ara, com seguirà avançant aquest procés?
5: Vale, ara el circuit, encara, malgrat que ja les sol·licituds estan dins de l'oficina de la UTEX, diguem-ne, encara hi ha coses que han de passar fins que la persona tingui la residència formalment, no? El primer pas és que la persona obtingui l'admissió a tràmit, que és un document que diu que el seu expedient ha estat admès a tràmit, que serà estudiat per l'unitat tramitadora. Lo interessant d'això és que aquest document ja dona el permís provisional de treball i de residència, és a dir, que amb aquest, amb aquesta carta les persones ja poden treballar. La Seguretat Social els envia a casa per correu postal el número de Seguretat Social perquè puguin donar-se d'alta la Seguretat Social. D'aquí uns mesos encara no sabem quan, perquè les resolucions que nosaltres tenim, per exemple, són molt, molt, molt poques, molt significatives. D'aquí un temps arribaran les resolucions finals. Quan aquesta resolució arribi, la persona el que ha de fer és anar a la policia a fer la TIE, que és la targeta d'identitat d'estrangers. Aquí en tindrem també un coll d'ampolla, perquè ara mateix les policies, que és l'encarregada, és la Policia Nacional, de tot arreu estan col·lapsades. O sigui, sense tenir la població de la regularització, ja és missió impossible gairebé aconseguir una cita. Quan aquestes 250.000 persones a Catalunya intentin demanar la TIE, doncs serà encara pitjor, no? Serà un procés dur, aquest. Però, bueno, és el següent pas i s'ha de fer. I després ja la persona tindrà l'autorització de residència i treball per un any de durada. Aquest any serà retroactiu, és a dir que començarà la vigència d'aquesta autorització en el moment en què la persona va fer la sol·licitud davant l'oficina d'estrangeria o de la UTEX, no? La persona que va ingressar els seus documents el 16 de març, de l'abril, perdó, la seva targeta o el seu permís caducarà el 16 d'abril del 27, malgrat que la resolució arribi a l'agost o quan sigui, perquè és retroactiva, no? Doncs ja amb aquesta targeta ja, i amb aquest permís té tots els drets per treballar en qualsevol àmbit laboral, en qualsevol espai del territori nacional, pot sortir del país, pot tornar a entrar, és a dir, té un permís ja com cal. I després vendrà la següent fase, que en tenim algunes possibilitats, no?, per poder continuar amb la residència, perquè com que aquesta és d'un any, s'ha de fer alguna cosa amb ella per no perdre-la. Uh-huh. La primera opció, la més recomanable, és la modificació, que és això. És un canvi d'una residència per circumstàncies excepcionals, que és la regularització, a una residència i treball pròpiament dita, que ja és de 4 anys de durada, ja no d'un. I per poder fer aquesta modificació, la persona ha d'haver treballat cotitzant a la Seguretat Social. Hi ha uns mínims i si els compleixes i tens altres requisits, doncs te donen la de 4. Això és la part més delicada, diguem-ne, perquè també pot ser que moltes persones es quedin en el camí, que no aconsegueixen l'alta la seguretat o el que sigui i estiguin en el perill de perdre la residència, no? Però, bueno, que n'hi ha altres formes també. També existeix el cas de la pròrroga, que és que per un any més te donen aquesta autorització si pots demostrar que no has treballat però has estat inscrit al servei d'ocupació buscant feina, etc. No? I si ets una persona en edat de jubilació o tens alguna condició humanitària especial, com per exemple alguna enfermedad o alguna cosa que t'impedeix treballar, doncs també pots fer una pròrroga que en aquests casos serà de 4 anys també. O sigui que n'hi ha opcions.
1: I finalment, però, un cop passats tots aquests períodes, la situació d'aquestes persones serà sempre periòdica o arribarà un moment que serà no s'acabaran aquests terminis i ja no s'hauran de preocupar més, diguéssim?
5: Sí, arribarà. És a dir, aquí depèn una mica també del país de procedència, no? Perquè si parlem de residència, quan la persona ja porta 5 anys de residència legal i continuada, és a dir, la primera que és d'un, no?, d'un any, modifica, té una de 4 al 5è any, doncs ja pot demanar una autorització que es diu de llarga durada. Aquesta autorització ja no es renova davant estrangeria, sinó davant la policia, com si fos un DNI. Van a fer les empentes, la foto, i ja està, no cal més, no? Però tenim un col·lectiu, per exemple, de persones sud-americanes, molt ample, molt gran, que aquestes en un parell d'anys, des que tinguin la residència legal, poden demanar la nacionalitat espanyola. Aleshores, no, moltes d'aquestes persones no arriben a la residència de llarga durada perquè demanen nacionalitat abans, no? O sigui que sí, és per una via o per una altra, però sí, la temporalitat de les residències no és per sempre.
1: És a dir, en alguns casos pot arribar a ser permanent, no?, si et donen la nacionalitat. a partir d'aquell moment ja... No?
5: O la residència permanent, també.
1: O la residència també. Permanent, també es pot arribar. D'acord.
4: Una altra cosa que m'agradaria afegir és l'informe d'esforç d'integració, que és bastant important per fer aquesta renovació al cap de l'any, si no ha cotitzat la persona, no? Com ha dit ella, està donat d'alta als serveis d'ocupació, o aquest informe que el fem de les serveis socials, en el cas que faig jo, que és haver fet mínim 45 hores de català, vale? I el mòdul B i el mòdul C, que justament la Mariana és qui els dona aquí a Cubelles. Mòdul B és coneixements laborals i mòdul C coneixements de la cultura catalana i a nivell legislatiu. Són 15 hores cadascun, i amb els 45 hores de català i les 30 hores d'aquests mòduls enviem a estrangeria aquests certificats i ens ho retornen amb un informe d'esforç d'integració que certifica que la persona té voluntat d'integrar-se.
1: I aquests mòduls d'esforç d'integració es poden fer aquí mateix a Cubelles?
4: Els oferim aquí a Cubelles, els oferirem més o menys cap a l'octubre, i el català s'ofereix a Vilanova i Geltrú, al Consorci per a la Llengua, que està al carrer Francesc Macià, més o menys.
1: I quina acollida tenen? La gent si apunta? O...
4: Sí, s'hi apunten, perquè...
1: la recompensa és important, no?
4: Sí.
1: Per ells... D'acord, i què s'hi explica també en aquests mòduls, no? Quines eines es donen, no? Entenc que també és per saber una mica on són.
4: Doncs
1: a
4: mi m'han dit sempre que són superútils, i la veritat és que sí que ho són, i la Mariana els fa molt aments.
5: Són mòduls molt pràctics, cada mòdul té una durada de 15 hores, com ha dit la Lina, el mòdul B són coneixements laborals, que ara per ara és molt més important que mai, perquè aquesta gent se va incorporar al mercat laboral.
4: Exacte.
5: No? I ha de conèixer quins són els seus deures, però també els seus drets com a treballadors, que és això de la seguretat social, les cotitzacions, qui paga què, no? L'IRPF, és a dir, donem tota aquesta mena d'informació que és superimportant. I el mòdul C és més de coneixements de l'entorn, de la cultura catalana, parlem molt del sistema també polític, que és molt interessant escoltar les opinions, no?, que tenen les persones que hi conviuen amb nosaltres.
1: Tot i que la participació política, no?, en el seu cas, pot arribar a ser a les municipals, oi? Depenent dels països d'origen, però poc més, no?
5: Només 12 països tenen conveni amb Espanya per el tema de les municipals, a banda dels països comunitaris, parlem d'altres països extracomunitaris. Però no només cal que siguis d'aquest país, sinó que tinguis una residència també continuada de 3 anys com a mínim, i de 5, i que demostris aquesta residència continuada. Què vol dir? Que t'has d'inscriure, la persona que vol votar en les eleccions municipals s'ha d'inscriure en el cens municipal cada vegada que hi ha eleccions, i cada vegada ha de demostrar el temps que porta residint aquí. Això vol dir anar a la policia, demanar un certificat,

0: Molt bé, i també després, doncs, més enllà, doncs, dels aspectes tècnics, no? Sí que en aquest cas l'estat espanyol seria una mica una excepció, no? A l'entorn ara mateix d'Europa, on s'està parlant d'unes altres polítiques d'estrangeria que anirien una mica a la contra de tot això. No sé com ho veieu també, clar, vosaltres teniu un punt de vista tècnic, però ja us deixo, us obro la porta aquí, a si voleu opinar, no? També d'això que s'està parlant, de crear centres, sí, no? Sí. Fora de la Unió Europea, bé,
1: són polítiques que,
0: expulsions,
1: que no només estan en contra del que va ara la Unió Europea, però sí que la resta del món també, no? Perquè la resta del món que gira cap a la ultradreta, doncs la immigració és el seu principal cavall de combat, no? Nosaltres ho celebrem, evidentment, perquè són persones sensibles i són persones conscients també de l'aportació que fan les persones estrangeres al nostre país. És a dir, és un tema de drets, és un tema d'humanitat, però també fins i tot és un tema d'interès econòmic pel país, no? També l'extrema dreta feia servir el discurs de que col·lapsaran els serveis públics i, no? I les escoles i els centres sanitaris, quan són persones que ja hi són aquí, que ja fan servir aquests serveis públics. Mm-hmm. El que passa és que ara, doncs, tenen la possibilitat d'aportar per també pagar entre tothom els serveis que ja estan utilitzant, no? Mm-hmm. Nosaltres ho celebrem moltíssim, ja era necessari fins... Sí.
0: Bé, persones que ja estaven dins del sistema econòmic però que no contribuïen.
1: Exacte.
0: Perquè, clar, d'alguna cosa havien de subsistir, no? Que fins ara hi havia aquest limbo, no? Amb la llei d'estrangeria.
1: Clar, clar.
0: Aquí pot haver gent però no tenen permís de treball però poden viure aquí.
1: I jo no sé,
0: clar, i de què viuen aquesta gent, no? Ara, doncs, una mica posar solució a això,
1: clar. No sé si és una coincidència o ha estat així pensat amb antelació, però també el moment, no?, en què es dona aquest procés, és a dir, en una entrada a l'estiu on la demanda de feina és molt alta, on l'hostaleria, doncs, no troba persones per treballar, doncs mira, aquí n'hi ha un nicho de persones que tenen moltes ganes i estan ja preparades per poder treballar.
0: Bé, doncs així és com ha funcionat el procés de regularització a Cubelles. Doncs les persones, aquestes gairebé 300 del municipi que han fet aquestes sol·licituds, doncs començaran a rebre les respostes, no? Pròximament, i per tant, doncs, començaran a tenir els drets que tenen la majoria dels seus veïns i veïnes del municipi, cosa, doncs, que no tenien fins ara. No sé si voleu afegir res més, Irina, Mariana, des del vostre punt de vista, que heu estat treballant, doncs, amb aquest procés.
1: Doncs per la meva part, sí, hi ha persones que ens estan sentint que s'han acollit a aquest procés, que es posin les piles al moment de la modificació de la renovació, que s'informin abans i que acudeixen al servei també que tenim aquí, que és gratuït, per informar-los de com han de fer aquesta modificació o aquesta renovació.
0: Doncs Irina Roca i Mariana Isla, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquí a Ràdio Cubelles. Fins una altra, que vagi bé.
1: Gràcies, adéu.
2: Adéu.
3: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: Hay planes de verano y planazos para toda la vida. Solo este mes en Dental Company 20% de descuento en tratamientos de implantología. Pide tu cita en el 900-926-900.
5: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics, Ràdio Cubelles. Què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que, com ja sabeu, dona pas a les nostres històries de la música. Jo sóc el Xavier Andreu i, com sempre, també ens acompanya l'Ignasi Guiluz. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia, Xavier. Bon dia a tothom. Avui arribem al darrer programa de la sèrie que hem dedicat a les cançons per fer l'amor. Hauran sigut prop d'una cinquantena de temes, exactament 49, que us haurem ofert com a suggeriments de la llista de reproducció.
0: Una llista que creiem que pot ajudar a crear un entorn favorable de cara al nostre objectiu, que, com hem dit i no ens n'amaguem, no és cap altre que fer l'amor. I a l'hora de fer l'amor hi ha clàssics eterns, com aquest que ara escoltarem.

0: Aquest clàssic de 1967 és probablement un dels temes per fer l'amor més coneguts per la nostra audiència. Ara bé, hi ha detalls d'aquesta cançó que potser us podrem descobrir.
1: Mira, per començar, simplement recordarem que el títol complet en francès és Je t'aime, moi non plus, que es tradueix com T'estimo, jo tampoc. I que la primera part d'aquesta frase a la cançó és interpretada per la Jane Birkin, mentre que la segona, el jo tampoc, la diu el cantant i compositor del tema, que era en Serge Gainsbourg.
0: Amb això, naturalment, tenim la descripció d'una situació d'encontre sexual que ella voldria romàntic, però que ell circumscriu únicament i purament en l'aspecte físic.
1: És també de destacar que, tot i que aquesta versió del tema amb la Jane Birkin és la més coneguda, en realitat la cançó va ser escrita per qui era la nòvia de Gainsbourg en aquella època.
0: Ah, sí?
1: Sí, ni més ni menys que la Brigitte Bardot.
0: Vaja, l'origen de la cançó l'hem de situar l'endemà d'una discussió de parella entre Gainsbourg i Bardot, que ella li va dir que en penitència li havia d'escriure la cançó d'amor més bella que fos capaç.
1: I no una, no, n'hi va fer dues.
0: Ah, carai.
1: Mira, aquesta, el Jetem, que escoltem, i una altra que es titula Bonnie and Clyde, que relata la relació de la parella de pistolers, que no és la molt més coneguda, la balada de Bonnie and Clyde.
0: Ah, no és aquella.
1: No.
0: Doncs bé, tenint en compte quin era l'encàrrec i les característiques de les dues cançons, no sembla que el Serge Gainsbourg el complís al peu de la lletra. Potser per això va trencar amb la Bardot i va acabar publicant la cançó i tenint una relació amb l'altra, amb la Jane Birkin.

0: Aquesta cançó de Donna Summer es titula Love to Love You Baby. I no és només pel fet que la paraula love aparegui 46 vegades al llarg de la lletra que parla obertament d'una relació sexual, sinó, i sobretot, perquè els gemecs i sons guturals que l'acompanyen són més explícits encara.
1: Mm-hmm. Potser Getem, que escoltàvem abans, té la fama, però sembla que aquesta cardi la llana. I diem això perquè quan la cançó, que inicialment havia sigut publicada a Europa, va arribar a mans d'un productor nord-americà, aquest la va trobar curta i li va demanar al compositor que l'allargués.
0: Sí, i ho va fer, i tant que ho va fer, fins als 16 minuts.
1: Carai.
0: I clar, els gemecs i altres expressions de plaer també es van haver d'allargar, fins a tal punt que, segons va determinar la BBC, s'hi poden comptar fins a 23 orgasmes.
1: Carai.
0: Simulats, naturalment, eh?
1: Ah, quin descans. I love you, baby.

0: Trobem també temes similars interpretats per cantants masculins, com és el cas de Barry White, amb aquest tema titulat I'm Gonna Love You Just a Little More, Baby. Et faré l'amor una mica més, nena.
1: La major part de la lletra és recitada i la durada del tema és de més de 4 minuts, cosa que, com ja hem comentat en ocasions anteriors, pot ser que ajudi a mantenir un ritme constant.
0: Això sí, no és fins al cap d'un minut i mig que comença la tornada, que és l'única part cantada d'aquest tema. Per si de cas algú ho troba excessiu, podem provar-ho amb aquesta altra cançó. Escoltem-la.

0: Aquest és un tema molt poc conegut de Pink Floyd, que a diferència de l'anterior té molt poca part cantada i molt de taral·lejat.
1: En la nostra selecció hem incorporat alguns temes que, com aquest, són àmpliament considerats com cançons eròtiques i en aquest cas és segurament per aquest taral·lejat que podem escoltar al llarg de tota la cançó.
0: El fet, però, és que la poca lletra d'aquesta cançó parla de la por a la mort i que qualsevol moment és bo perquè ens arribi.
1: Caram.
0: Gens sexy, com podeu veure.
1: Gens ni mica.
0: Però tampoc cal estar sempre pendents de les lletres, no?
1: No, no.
0: La música, de vegades...
1: Sí, va.

0: La setmana passada escoltàvem a Chris Isaak amb un tema força relaxat, Wicked Game. I ara el mateix cantant ens proposa un enfocament molt més salvatge, amb aquesta Baby Did a Bad, Bad Thing.
1: Escoltant-la, potser us ve al cap algun anunci publicitari, i no és estrany, perquè efectivament surt un anunci de perfums. Escoltem la versió que en fan, a veure si encerteu de quin perfum es tracta.
0: A veure, a veure.

0: També és força salvatge I Need You Tonight, Et Necessito Aquesta Nit, que és aquest tema del grup In Excess, sobretot gràcies a la repetició de la característica línia de la guitarra, consistent en tres acords iguals, seguits d'una baixada de també tres notes.
1: Sembla que això li dona un caràcter rítmic repetitiu que les fonts que hem consultat consideren molt adequat per acompanyar la repetició de gestos que formen part de la litúrgia de fer l'amor. Ho diuen els experts, eh? Qui som nosaltres per contradir-los?
0: Ningú, ningú. Ah.
2: Right down to the broken apple of the third drawer down of the dressing table.
0: Aquest és el tema també considerat pels experts com un bon acompanyament per a les activitats amoroses, que és l'objectiu de la nostra llista de reproducció, eh?
1: Sí, senyor, i tant. Es tracta del grup britànic Pulp, amb el tema Feeling Cold Love, que té una durada de 6 minuts, gairebé dos dels quals són la introducció recitada que estem escoltant, abans d'arribar a un punt que podríem anomenar d'explosió. Escoltem-lo.

dèiem, Pulp són un grup de pop britànic que es van formar l'any 1978 i que encara continuen actius, en una tercera època, això sí, després d'haver passat per dos períodes de separació. Una de les seves cançons més famoses es titula Razzmatazz, com la coneguda sala de concerts de Barcelona, on hi van fer un concert l'any 2001.

0: Amb aquest sensual tema de Janet Jackson titulat That's the way love goes, iniciarem la recta final del programa.
1: En aquest cas, la sensualitat ve sobretot de la mà del ritme i de la veu de la Janet Jackson. I els cors ens tornen a trobar amb la molt convenient durada de més de 4 minuts.
0: Mm-hmm. Amb aquest tema, la Janet Jackson es va situar per sisena vegada en el número 1 del Billboard 100 i tant en el vídeo promocional com en les seves aparicions en públic va presentar una imatge molt més sensual que en la primera època de la seva carrera en què es vestia amb uniformes d'aparença militar.
1: També a la lletra de la cançó mostra aquesta sensualitat quan diu: el meu amor és sec, no veus el meu desig? Així és com va l'amor, eh?

0: Doncs bé, seguim amb temes que acompanyen per la veu i el ritme, com aquest de Sierra, titulat Body Party, o sigui, festa del cos, en el qual la lletra ja ho deixa ben clar. El meu cos és la teva festa i només tu hi estàs convidat.
1: Sierra té també un altre tema titulat Love, Sex, Magic, o sigui, la màgia de l'amor sexual, que interpreta juntament amb en Justin Timberlake i que també podria ser una bona elecció.
0: I tant.

0: Ja ens acostem al final i això està a punt d'acabar. I en aquest moment és adient el títol i la tornada d'aquesta cançó que diuen «Noto que m'està venint».
1: Es tracta de «I Feel It Coming», de The Weeknd. Aquí ja vam escoltar en el primer programa d'aquesta sèrie, quan encara estàvem en els prolegòmens, i ara ens el tornem a trobar just en el moment d'acabar. Perquè, clarament, la cançó va d'això, d'acabar. Fixeu-vos, si no, en què diuen les últimes línies de la primera estrofa.
0: Sí, diuen: «Noto el tremolor del cos i l'escalfor entre les teves cames». Així doncs, sembla que tot plegat està sent un èxit i que aquesta haurà sigut una nit memorable. Precisament això és el que ens diu la següent cançó.

Una nit com aquesta és la traducció de A Night Like This, que és el títol d'aquesta cançó de Caro Emerald, una cantant holandesa que amb aquest tema recorda que mai havia somiat una nit com aquesta.

0: La Caro Emerald va estar en actiu fins l'any 2022, en què va desaparèixer per reinventar-se amb un estil totalment diferent i el nom de The Jordan.
1: Doncs aquí ho deixarem, acabant la sèrie de músiques per fer l'amor amb la sensació de feina ben feta i amb un cert èxit. Com us dèiem en el primer programa, hem escoltat gairebé una cinquantena de temes, dels quals en podeu treure la vostra pròpia llista de reproducció, eh? I que desitgem que també tingueu un gran èxit.
0: I tant! Us deixem, amics, doncs, aquí amb la Caro Emerald fins la setmana que ve, que repassarem els èxits del Billboard de 1976. Fins llavors, ja ho sabeu, cuideu-vos molt, amics, i sobretot, feu molt l'amor.
1: Això mateix, i cuideu-vos tots.

0: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles Tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
1: Ràdio Cubelles.
0: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles Tot un món.
2: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
0: I avui parlem de la presentació del llibre Anatomia de l'Esperança, del doctor Francesc Torralba, i ho fem amb Robert Monzonis, que serà la persona encarregada de presentar aquest llibre, i aquí tenim avui, aquí als estudis de Ràdio Cubelles. Benvingut, Robert.
3: Molt bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
0: Un acte que tindrà lloc dijous 9 de juliol a les 7 de la tarda a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. Com arriba aquesta proposta a la Biblioteca Municipal, no? Des del principi, no? I per què, doncs, d'aquest llibre del doctor Francesc Torralba?
3: Bé, aquesta història comença... Francesc és una persona, doncs, que tots coneixem, o almenys hem escoltat parlar d'ella, és una persona que surt molt als mitjans de comunicació a nivell públic, i és una persona que crec que dins del pensament al nostre país filosòfic és un gran referent, no? També a nivell internacional. A la meva vinculació amb ell ve perquè va ser professor meu al grau en psicologia. O sigui, per dir-ho clar, és una persona de la que jo em vaig emmirallar, de la que es va convertir en un referent per mi, des que la vaig tenir. Em va fer una assignatura que es deia Psicologia de la Transcendència, una assignatura molt, molt profunda, on, en mi anecdòtic, jo vaig superar aquesta assignatura i l'any següent la vaig repetir tota, havent-la superat. L'únic cop que ho he fet a la meva vida, de repetir un altre cop l'assignatura sencera anant a totes les seves classes, perquè realment era una persona que qualsevol cosa que deia doncs era altament interessant d'escoltar. Llavors jo vaig mantenir contacte amb ell, com a professor meu que va ser al grau, i vaig seguir, doncs, col·laborant amb ell puntualment en ocasions, i després, doncs, ell ha escrit molts llibres. Jo tinc un prestatge ple dels seus llibres, no? I doncs va sortir aquesta oportunitat d'aquest nou llibre d'Anatomia de l'Esperança que va publicar, i jo li vaig comentar: escolta'm, t'agradaria venir a Cubelles a presentar-lo? Em faria molta il·lusió, el meu municipi, a part que, doncs, bueno, és una oportunitat també per conèixer la seva filosofia. I de seguida em va dir que sí. Va dir: endavant, endavant, sí, sí, anem, venim. Ell té una agenda molt atapeïda. Si mirem la seva agenda pública, és frenètica, a les seves xarxes socials, a la seva web, i que es pugui fer un espai aquí a Cubelles per venir, doncs crec que és una oportunitat interessant perquè tots el podem conèixer. Farem un diàleg amb ell, i sobretot anirà exposant les idees principals del llibre, el que jo, doncs, li aniré llançant algunes preguntes com a conductor. I bé, doncs jo volia animar a tothom a que pugui venir a aquest acte, perquè qui no conegui encara Francesc Torralba se sorprendrà positivament. També animo, doncs, que pugui, qui tingui temps, a mirar per YouTube a qualsevol de les seves conferències, xerrades, ponències, que en té moltíssimes publicades, sortit també per molts mitjans estatals, i tots els temes que toca sobre el sentit de la vida, sobre la transcendència, sobre omplir el buit que a vegades tenim existencial, doncs són d'interès general per la població, no? Aquest llibre d'Anatomia de l'Esperança, concretament, toca un tema molt candent a la societat i de molta actualitat, no? Perquè actualment tenim moltes persones, tenim una pandèmia que és el suïcidi, tenim moltes persones que, doncs, cauen en la desesperació, que arriben a no trobar sentit a la seva vida o que el perden en algun moment. I Francesc Torralba ens desgrana quines són les virtuts, no? Quines són aquestes ingredients que té l'esperança per poder-la trobar, si encara no la tenim, i per poder-nos encaminar en ella, no? Al final, l'esperança és un fet molt humà i molt transcendent que a vegades, doncs, si no li hem donat una reflexió profunda, no la coneixem del tot. I Francesc Torralba és un gran descriptor de conceptes, també. És una persona que t'agafa una paraula i te l'estira fins a l'infinit i te la sap desgranar molt bé, no? I per tant, doncs, això, molt contents de que pugui acompanyar-nos en aquest dia a la biblioteca. També gràcies, agrair a la biblioteca, que quan se li va fer la proposta també molt ràpidament ens va acollir a aquesta proposta, aquest llibre, i també agrair a la llibreria La Nigó, que ens cobrirà també amb els seus llibres del Francesc.
0: Bé, tu entenc que has llegit aquest llibre, no? I per tant, doncs, no sé quin és l'aspecte que potser t'ha impactat més durant la lectura.
3: Bé, jo crec que una cosa que fa molt bé Torralba en aquest llibre és definir l'antítesi de l'esperança, no? Perquè a vegades hem de saber què és l'antítesi per saber què és el concepte. I el que és la desesperació, no? te la desgrana molt bé amb diferents autors. Torralba és un filòsof que és molt llegit, és a dir, a part d'escriure molt, llegeix moltíssim, una enciclopèdia, no? I sempre et sap trobar un autor idoni per poder descriure un o altre concepte. Llavors, el que és la desesperació te la descriu molt bé, fins a tots podem sentir en algun moment de la vida, doncs, que el nostre horitzó s'ha esborrat, que cal edificar un nou horitzó, que potser els objectius que teníem no s'han complert. També ens diu Torralba, no? Doncs que molts cops tenim objectius a la vida que no es compleixen i no per això hem de tirar la tovallola, no? Sinó que sempre en podem trobar de nous fent una autoreflexió i trobant-nos amb diferents espais i persones, no? Som un ésser social, un ésser que necessitem dels altres també per acomplir els nostres objectius, per tant aquí hi ha també un concepte d'esperança col·lectiva, no? Perquè molts cops a la nostra societat veiem a vegades buidor, individualisme, egocentrisme, i tots aquests conceptes també Torralba fa una mica d'un crit a l'esperança col·lectiva també, no? Només a la individual, que està molt bé per cadascú, sinó que també com a societat hem de tenir un rumb, hem de saber cap on anem, perquè la història continua i les generacions es precedeixen i per tant si nosaltres volem transmetre a les noves generacions un futur millor, necessitem també tenir esperança, no? I també deia Torralba, un dels conceptes que he llegit molt interessants, que l'esperança comporta patiment, que no vol dir que tenir esperança sigui un camí de roses i que visqui en un món paral·lel a la realitat, no. Patirem per acomplir els objectius, per arribar al camí que volem arribar, però l'esperança ens dona aquesta força, aquesta energia interior per poder, malgrat el patiment, seguir en el camí i finalment fer el cim, no? Una altra de les coses que suposo que les persones que han estat que han llegit una mica sobre Torralba o l'han escoltat saben és que Torralba va perdre el seu fill fa uns pocs anys. Va perdre el seu fill amb un dels seus fills amb una activitat d'escalada que feien. Van anar a fer un pic i es va precipitar el seu fill. Això ho ha explicat moltes vegades Torralba a nivell públic, perquè ho ha fet també una mica com a exemple, no? Va ser un fet inesperat i molt transcendent, més transcendent en la seva vida, i per tant doncs, també pot parlar amb molta autoritat, perquè no només a nivell teòric ha desenvolupat aquest concepte de l'esperança, sinó a nivell pràctic, no? Quan se't mora un fill, doncs és un fet altament tràgic a la vida, en el qual pots fàcilment caure en la desesperació. I per tant ell parla amb moltíssima autoritat de tot això i per això val la pena escoltar-lo. També el llibre és Premi Josep Pla 2026, que també doncs, és una referència a un premi a la feina doncs, que fa Torralba, no? Diu, doncs és una inversió lúcida i esperançadora en la força que ens manté dempeus quan tot sembla perdut. Una mica la introducció d'aquest llibre.
0: Robert, l'has llegit aquest any, aquest llibre?
3: Sí, fa res, fa unes setmanetes.
0: I tenint en compte els temps que vivim ara, sí, que estan molt marcats per la incertesa, pels conflictes, els canvis accelerats, quin paper pot jugar aquest llibre també en el moment, doncs, aquest context, no? Aquesta esperança que busquem?
3: Crec que en el temps que corren és molt important tenir referents. Per mi, a mi m'han ajudat molt la vida, no?, a avançar els referents. Hi ha persones que no en tenen. I jo el que diria és, ostres, és interessant tenir referents no per voler ser com ells, sinó per aprendre d'ells i per impregnar-se de la seva filosofia i els seus valors, no? Si compartim valors amb una persona i aquesta persona ha complert els seus objectius o està en un estadi de la vida on ha fet realitat els seus somnis, ha pogut desenvolupar el seu projecte de vida en plenitud, doncs tot això, Francesc Torralba, amb el que és l'esperança, ens la pot reforçar col·lectivament, no? És a dir, deixem-nos també ajudar amb els altres, som un ésser social, deixem-nos fer projectes compartits amb les altres persones. I això és una mica un dels aprenentatges d'aquest llibre, no? També el poder, la societat actual, que és complexa. També una de les coses importants és la irrupció de la mort, que també en parla d'aquest llibre Torralba, no? És a dir, com nosaltres podem afrontar la mort d'un ésser estimat. La mort arriba a vegades de manera sobtada, no esperada, i és com un gerro d'aigua freda gran que se'ns cau quan tenim tota una vida i que volem construir, tenim una vida encaminada, i de cop la mort d'un ésser estimat molt pròxim ens pot troncar, no?, un projecte vital, o ens pot intentar troncar. Com també afrontar la mort a la vida, perquè és un procés natural, i també com valorar el que és la nostra pròpia mort, no? És a dir, al final l'únic que tenim de cert és que morirem, i per tant, doncs, Torralba deia, home, si jo només tinc incerteses a la vida, per què tenir esperança, no? Si no sé si d'aquí poc jo no hi seré o realment es podrà complir, no? Però bueno, també dona ingredients per poder-hi arribar.
0: Parla de l'esperança de manera que sempre hem de seguir com lluitant, no? Perquè explicaves, no?, que és constantment una lluita, no?, contra aquest desànim. És a dir, que tampoc hi ha cap solució finita, no? És una cosa constant, no?
3: Sí, i una de les coses que també Torralba comenta és que a vegades en la societat actual s'abandonen els grans objectius que podia tenir una persona a la vida i que li donarien felicitat, i se substitueixen per més petites quotidianitats amb les quals una persona es conforma per tenir petites dosis de felicitat, no? El que deia Torralba una mica també com a al·legació de dir, no renunciem als nostres grans objectius per obtenir la felicitat. És a dir, està bé gaudir dels petits moments de la vida que ens donen felicitat també, però no només limitem-nos a això, no? És a dir, pensem en gran, en aquest sentit, en el nostre projecte de vida, i donem-li contingut i esperança per poder afrontar, doncs, tots els reptes que ens venen, que en seran molts, i hi ha moltes pedres pel camí, evidentment, tothom, com més gran és l'objectiu, més pedres hi poden haver, no? Però bé, en aquest cas crec que val la pena llegir-lo, i si les persones que puguin atansar-se a l'acte de presentació del llibre poden escoltar-lo en aquesta horeta que tindrem, crec que els donarà ganes de... és engrescador. I també diria que és balsàmic, Torralba, perquè almenys jo llegir-lo, m'agrada molt llegir, no? Però llegir-lo amb ell és com terapèutic.
0: Per tant, combina aquesta reflexió filosòfica amb aspectes també d'elles personals, no?, molt humans, no?, amb les seves experiències pròpies, com deies, el seu fill, no?, en aquest cas, el seu fill. Per tant, això deu impactar, no?, durant la lectura, alguna d'aquestes experiències humanes que ell explica.
3: Sí, perquè no és el mateix de parlar de grans conceptes transcendents d'una manera teòrica a també saber que l'autor té una autoritat molt clara per parlar d'això. No? És a dir, Torralba també diu que per parlar d'una cosa has de tenir autoritat, i per generar credibilitat amb una altra persona, quan per exemple una persona cau en la desesperació, si jo la vull animar, jo amb les meves paraules haig de tenir una credibilitat, perquè si jo no he passat pel mateix o per una situació dura a la vida, que aquesta persona potser diu, sí, és molt fàcil dir-me quatre paraules d'animar-me quan sóc jo en el que estic en aquesta situació tan, tan complexa, tan complicada, no? Però si jo tinc autoritat, doncs també puc tenir més capacitat d'ajudar els altres. I les paraules a vegades també no ho són tot, perquè Torralba també diu que segons quins conceptes a la vida no es poden descriure en paraules. És a dir, per molt vocabulari que tinguem, hi ha conceptes transcendents que només es poden sentir, no? I a vegades doncs estar al costat d'una persona és molt més que dir paraules. Per exemple, quan es mor un ésser estimat i anem a un enterrament, no? anem al tanatori. Molts cops no cal dir grans paraules, o gairebé no cal dir res. Una abraçada molts cops és el millor, no? O estar al costat d'aquesta persona que estimem per poder generar-li aquesta energia i per poder compartir el dol que té. No cal dir... A vegades la paraula pot espatllar una miqueta, no?
0: Sí.
3: Segons què diem, si no sabem què dir, en aquell moment tan complex.
0: Molt bé. Els silencis a vegades també són bons,
3: correcte,
0: no? Però sobretot, deies aquest sentit emocional, no? A vegades una abraçada expressa més, no?, que una paraula.
3: Totalment.
0: No sé si ens deixem alguna qüestió, perquè clar, tu t'encarregues d'aquesta presentació, no?, d'aquest llibre, d'aquesta persona que a més t'ha format també.
3: M'ha format, és un referent, estic molt emocionat de que pugui venir a Cubelles i per mi és un acte molt especial perquè el segueixo diàriament. Si algú vol seguir per les xarxes, està, de veritat, bueno, li porten les xarxes, però és una genera molt contingut, moltes píldores, no? D'aquestes que cada dia podem escoltar un vídeo d'un minut seu amb algun podcast que ha fet o amb algun programa, i sempre van bé per poder tenir aquesta autoreflexió. També una, aquesta vida crec que és autoconèixer-nos a nosaltres mateixos, no? Hi ha persones que arriben a l'etapa final de la seva vida sense gairebé conèixer-se. En canvi, hi ha persones que a través de diferents autoreflexions o filosofia que han anat escoltant, compartint i veient, doncs s'han conegut molt millor. Quan ens coneixem millor també sabem el rumb que hem de prendre amb més facilitat.
0: Doncs Robert, no sé si ens deixem alguna qüestió, si vols ho bé recordar, no? Convidar la gent a que assisteixi el dia i hora...
3: Convidar la gent a que vingui a la Biblioteca de Cubelles aquest dijous a les 7 de la tarda, que si pot ser arribar 10 minuts abans millor, perquè com que tanquem a les 8 és important aprofitar el màxim de minuts amb ell, que puguem començar l'acte puntuals, perquè és una persona que estaria escoltant hores senceres sense parar. Bueno, el tindrem una estoneta i hem d'aprofitar-lo, així que res, que animar a tothom, que ningú quedarà decepcionat, que és un tema que a tothom li pot interessar, no és un tema sectorial, sinó un tema molt transversal, l'esperança, no? Tothom té un projecte de vida que el pot nodrir amb esperança o no. Per tant, doncs aquí també a convidar tothom a que vingui.
0: Molt bé, dijous 9 de juliol, 7 de la tarda, i a més hi haurà llibres, no? L'Anigó,
3: L'Anigó estarà present, correcte.
0: Vendrà aquests llibres i per tant l'autor entén que també...
3: També hi haurà una assignatura, no?, de llibres al final de tot.
0: Doncs ho deixaríem aquí.
3: Molt bé,
0: moltes gràcies, Robert, per explicar-nos doncs, aquesta presentació d'aquest llibre aquí a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Lavinyó. Fins una altra.
3: Gràcies.
2: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

0: fem un recorregut pel món de la etnobotànica i ho farem amb la Sílvia Issamat, aquí tenim a l'altra banda del fil telefònic. Sílvia Issamat, bon dia i benvinguda.
1: Hola, bon dia a tots.
0: I avui, doncs, dins aquesta secció dedicada a la etnobotànica, ens parlaràs d'una planta, no?, de la duradella. Ens comentaves, doncs, que avui parlaràs de les propietats i també, doncs, de les virtuts d'aquesta planta.
1: Sí, la veritat és que és una planta que aquí la trobo i li donarem un premi quasi, sí, perquè és una planta que, bueno, que està bastant amagada aquí al Garraf. L'has vista mai, Àngels?
0: Jo, la veritat és que no sé ni com és, vull dir que no et sabria dir.
1: És una, bueno, la veritat és que és molt curiosa perquè és una falguera. Aquí al Garraf tenim aquesta espècie de falguera que, bueno, que saps, no? Si anem al Montseny, no?, que veiem falgueres enormes. No t'ho has vist mai, no?, la falguera, és molt gran.
0: Jo, la veritat és que no... Clar, ara mateix m'enganxes que no li sabria posar una mica la, de com és, no?, la falguera, la duradella que deies. Però no sé si, què refereixes, que és a la mateixa família, doncs?
1: Sí, sí, és una falguera que tenim aquí al Garraf, que és molt petiteta, de tamany, i creix entre... Doncs, o sigui, els llocs humits i creix entre les roques, llavors... Clar, no la trobem a tot arreu, val? Hi ha masos aquí al Garraf que sí que hi és, vull dir, entre aquests murs de pedra seca, doncs la podem trobar, vull dir que podem anar mirant si passa gent.
0: Molt bé, veig que podria dir-se d'Auradella, com deia.

0: creences, no? Que si se li dona un altre ús, ens podria fer mal d'ulls.
1: Ah, sí? Val, o sigui que és una planta medicinal, però vaja, en compte amb els ulls, si no l'utilitzem bé.
0: Exacte, sí. O sigui, és com una herba d'aquestes que li diuen, que moltes vegades t'ho diuen, no? Com per repaixar la sang, no? O per netejar la sang.
1: Per tant, depura una mica, depura.
0: Exacte, sí, és depurativa. Sí, llavors, com que la Maria se la feia pels matins, no?, amb dijú, i després no sé si he sentit mai això que li diuen de fer una novena.
1: Una novena, que és una cura, doncs, o... No ho sé, això de la novena...
0: Sí, és com una altra creença, no?, que diuen que quan prens la planta, no?, durant 9 dies seguits, no?, una mica com una pregària o, bueno, com un ritual, no? Llavors, com que fa el seu servei. Llavors, bueno, doncs, ella se la prenia aquests 9 dies seguits i, bueno, i té aquesta, no?, aquesta propietat, no?, de netejar la sang. També, de vegades, es barrejava amb una que també li diuen, bueno, herba sanguinària, però aquesta també costa molt de trobar. Llavors, bueno, sola ja fa el seu servei, pel de baixar la sang.
1: Molt bé, i ara ja tinc la imatge al davant, que l'he buscat, aquesta d'Auradella, com deies tu, aquesta herba, no?, que és medicinal, i és curiosa, perquè fa com si fossin les fulles, no?, com rodones.
0: Sí, fa com unes frondes, i la veritat és que és molt bonica, i és molt petiteta. La tens aquí en pantalla, però és molt petita. I després també un altre possible ús és també pel mal de panxa, val? Pel mal de panxa també serveix, vale? Després un altre ús també pot ser pel mal de queixal, val? Sí. Pel mal de queixal també s'ha fet servir. Sí, és que clar, és una planta que té molts usos, però és molt desconeguda. Després també com a diurètica, val? Sí, per les pedres del ronyó també diuen que va bé.
1: També.
0: Sí. Sobretot, no, les plantes tipus que són molt fortes, no, com aquesta, no abusar d'elles, vull dir, només prendre-la per aquest ús, no, de dir, pues cada dia em prendré d'Auradella, no, vull dir, com, val, sí, aquest tipus d'ús i ja està.
1: Clar, vale? Molt bé. I això en infusió seria, una infusió?
0: En infusió,
1: sí,
0: exacte.
1: Val.
0: Sí. Després també, a veure, possibles usos també, els refredats també diuen que va bé, val, per la tos.
1: Sí.
0: Vale? Sí, és que clar, té, realment és una planta que té molts usos i és molt desconeguda. Després també s'ha fet servir pel mal d'orella.
1: Sí.
0: Perquè les fulles es diuen frondes, vale? Les fulles, o sigui, aquest tipus de fulles són frondes, i llavors es fa com... es posa la fulleta dintre de l'oli, val? Es cou amb oli, llavors aquest oli com que et poses gotetes dintre l'orella i diuen que pot anar bé pel mal d'orella.
1: Val, sí.
0: Sí, molt bé. Que té bastants d'usos, no? Després també possible ús pel mal de cap. També per com si tens ansietat, a veure, no és un somnífer, però bueno, per relaxar els nervis també. I després també curiós ús, per exemple, per gent que té acné, aquest seria extern, llavors aquest no hi ha problema si tu fas més dies. Per gent que té acné a la cara, doncs fas una infusió, mulles un cotonet i t'ho poses per la cara i diu que també com, va molt bé com per desinfectar. Per,
1: no, com aquest... un tònic, no? Una mica un tònic a la cara. Sí,
0: exacte, sí.
1: Sí,
0: vull dir que... No
1: depuratiu, tot plegat, doncs.
0: Sí, clar, és una herba depurativa, vale? Llavors... Pensa que és una herba que es coneix, clar, vull dir, les herbes no es coneixen de fa molts anys, i com que s'havia fet molt servir, llavors, com és molt especial i és molt petiteta, com que és una herba que se li té com molt de carinyo, no?, per dir d'alguna manera. Vull dir que, sí, perquè és, o sigui, no la trobes sempre, perquè, clar, els murs de pedra seca també els viuen al sol, llavors estan llocs que ombrívols, no?, que n'hi hagi una mica d'humitat, i, bueno, la veritat que...
1: Molt bé,
0: perquè si la trobem, que ens fa alegria, no?, perquè és molt bonica.
1: Sí, no, ja veig que és bonica i que, a més d'elles, no?, tot aquests usos, no?, al final, si és depurativa, et serveix també per una mica els grans, les urticàries o els eczemes, o pels cops, no?, d'elles també, no?, per les ferides...
0: Sí.

0: també aquesta prevenció davant de la tos, refredats, no?
1: Sí.
0: Vull dir que té múltiples possibilitats aquesta planta.
1: Ah, és veritat.
0: Digue'm.
1: I n'havia un altre ús que també era per enfortir el cabell.
0: També?
1: Sí, sí, sí, va bé pel cabell. I penso que la Maria també em va explicar que la duradella també s'havia fet servir per tenyir el cabell d'arròs.
0: Ah, ostres.
1: Sí.
0: Clar, d'aquí el sí. Daurat, no? Aquesta planta.
1: Sí, exacte, sí, del daurat. Sí.
0: Molt
1: sí.
0: bé, molt bé.
1: Sí.
0: I hem d'explicar que clar, dius, la Maria em va explicar és perquè tu tens un llibre, no?, que recull totes aquestes plantes.
1: Sí, bueno, tenim un llibre publicat que és Etnobotànica del Garraf, que, bueno, a base d'entrevistes, no?, sobretot de masovers, de masos d'aquí del Garraf, bueno, doncs vam recollir sabers populars de més de 133 plantes aquí del Garraf. Llavors, bueno, realment tenim molta riquesa i això no es pot perdre i l'important és difundir-lo.
0: Molt bé, per tant, ens quedem amb que aquesta herba és medicinal, no?, la duradella, i bé d'elles que la podem trobar a forces llocs, al costat de les roques, sí. No sé si has dit, no?
1: Sí.
0: Molt bé. I clar, a l'hora de preparar aquesta infusió, si l'agafem del camp, com ho prepares? Què fas? O sigui, bulls amb... O sigui, primer, no sé, hauries d'aixafar la planta o colar-la?
1: No, tal qual. Sí,
0: tal qual.
1: A veure, hi ha gent que la seca o la pots fer servir, el que són les fulletes, no?
0: Uh-huh.
1: O la pots fer servir fresca.
0: També.
1: Llavors, bueno, la poses a bullir. Clar, com és... no és herbàcia, vull dir que la fulla és gruixuda, doncs la fas bullir 2-3 minuts i després ja deixes reposar 5 minuts i ja tens la infusió.
0: Molt bé. Sílvia, no sé si deixem alguna qüestió sobre aquesta planta, si no ho deixaríem aquí.
1: Sí, jo penso que ja és una planta molt completa i, bueno, i felicitats a qui la trobi perquè no està tot arreu.
0: Molt bé. Sí. Doncs ho deixaríem aquí, Sílvia i Samat, avui apropant-nos també novament a aquest Descobrim l'Etnobotànica aquí a Ràdio Cubelles. Moltes gràcies per la teva col·laboració i tornem, com sempre, la setmana que ve aquí a l'emissora municipal.
1: Vinga, fins aviat, gràcies.
2: Ràdio Cubelles.
3: My boy like. Sabia el que volia i no em calia ser evident que ho aconseguiria, baby, era evident. M'han fet el llit volant que sembli un accident, però ni fet a mida hi ha un taüt on entri aquest talent. Crido i no sóc estrident, hàbil amb el pen. Penso massa ràpid per un món que va tan lent. Una dècada en el joc mentre altres van caient. Si

0: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
1: Un. Molt bona tarda i benvinguts al nou programa de Piles al Vent. La veu sona una mica diferent perquè, clar, no sóc el Pol. Avui hem fet un petit canvi. El Pol està aquí amb nosaltres, ara direm per què no està conduint aquest programa ell.
2: M'han donat vacances avui.
1: Primer de tot, saludem els nostres col·laboradors de sempre. El Nil.
3: Molt bones.
1: Bona tarda, Nogui.
4: Bones.
1: I bona tarda, Pol.
2: No, avui no vinc com a col·laborador, no?
1: Bueno,
2: vale. Ara ho expliques.
1: Vale. Avui tenim dos convidats d'una posició del tronc. Parlem de terços i per això avui està amb nosaltres com a convidat el Pol.
2: Hola, bon dia.
1: I també està la Martina Homedes amb nosaltres.
5: Hola.
1: Doncs el Pol és terç i la Martina és terça. I per això avui li hem donat com una mica vacances al Pol i ens parlarà més com a convidat i no tant com a presentador.
2: Jo com li agafi el gustillo això d'estar aquí a l'altra banda, et quedes tota l'estona, eh? Jo aquí estic molt bé.
1: No cal, millor no. Bueno, Nogui, comences?
4: Donem el tret de sortida a les meves preguntes.
2: No? Abans d'explicar que les preguntes les respondrà només la Martina?
4: Sí, hem de deixar clar que és molt probable que en algun futur feu un programa explicant sobre nosaltres, per això el Pol avui es salva una miqueta en general de les preguntes i recau el pes de l'entrevista a la Martina i el Pol fa una miqueta de suport. Per començar, Martina, tirarem les típiques preguntes que fem per començar, que segur que te les saps perquè has vist el programa, no?
5: Clar que sí, home.
4: Sí, sí, sí. Vale. Llavors, comencem. La típica pregunta és de què treballes, però avui l'haurem de personar. I serà què tens pensat estudiar i, per tant, treballar. I si creus que en un futur aquest treball és una cosa que es pot incorporar dins del món dels castells.
5: Jo actualment no tinc molt clar què és el que vull fer en el meu futur. Tinc una idea del que m'agrada i sé que, per exemple, tot el tema relacionat amb la psicologia, la psiquiatria, els trastorns i tot això m'encanta. Per tant, m'agradaria estudiar alguna cosa relacionat amb això. Però tampoc m'he posat a investigar a veure quina carrera o què podria fer per dedicar-m'hi. I crec que sí, que pot estar relacionat amb el món dels castells, perquè al final a totes les colles hi ha problemes tant psicològics com... Bueno, de tots tipus, aleshores trobo que sí que pot estar relacionat.
4: Sí. Perfecte. I per afegir una miqueta, de petita, de què volies treballar?
5: De tot. Vaig voler ser de tot, de petita. Vaig voler ser cuinera, perruquera, científica... Totes les xorrades aquestes que t'ensenyen de petit, pues eso.
4: Molt bé. La següent pregunta que et faria és... Quin és el teu primer record casteller? És a dir, no m'estic parlant de veure un castell, de veure una diada, sinó aquell primer moment que vas tenir la sensació de dir uah, jo vull formar part d'això, o uah, que bé, estic sent part d'això.
5: El meu primer record és, de fet, la meva primera diada, perquè jo, de petita, de fet, mai havia vist castells. Va ser un dia de casualitat que vaig anar a l'assaig i el vaig veure sencer i vaig dir, ostres, mira que guai. I els meus pares van ser qui em van dir et vols apuntar? Perquè jo no m'ho havia ni plantejat. I a la meva primera diada va ser el record aquest de dir jo ja portava la camisa però clar, tampoc feia castells i vaig veure com la colla feia els castells i l'ambient i tot això i vaig dir, pues jo vull també fer això.
1: Un dels primers que són els que els pares són els que pregunten si vols, eh?
4: Sí, sí, la veritat és que canvia el sentit de... El punt de vista, sí. Què vas respondre a Núria?
3: Jo crec que va dir que...
4: Perquè em sembla que van venir a l'any de la Martina.
3: Li va demanar
5: sí. Sí, que no, l'apuntessin.
4: Però això deixa un moment, perquè és la següent pregunta, que és què et va adinsar dins el món dels castells?
5: Doncs va ser un divendres que jo vaig quedar amb una amiga meva pel poble i recordo que aquella amiga meva és la cosina del Jordi i em va dir, vols vindre a veure l'assaig del meu cosí? I jo, l'assaig de què? De castells. I jo, ah, que hi ha castells a Cubelles. Jo no en tenia ni idea. I vam anar a veure l'assaig i després vam anar a sopar. I li vam estar explicant a les nostres mares que havíem anat a veure no sé qui i va ser la meva mare que em va dir, ah, Martina, i a tu no t'agradaria provar això dels castells? I aleshores, a partir d'allà, va ser quan vaig començar a interessar-me.
2: Bueno, no ens oblidem que va dir que la Núria que ja havia sigut castellera de petita. O sigui, la cosa ve de família una mica.
4: Ja et ve una mica de família. T'havien parlat de castells a casa?
5: No.
4: Mai?
5: Mai.
4: Havies sabut que la teva mare havia sigut castellera? O et vas enterar arrel d'estar tu a castells com a tal?
5: Jo em sona que la meva mare algú m'havia dit, però mai m'havia interessat realment. O sigui, em sona que el típic que t'explica històries de quan era petita o coses així, i em va explicar això, que ella havia sigut castellera, però jo no tenia ni idea del que era.
4: I ara pregunta pel Jordi, per què no ha estat a cuinar a Galcolla?
1: Perquè va marxar.
4: Catxes a la mar.
1: Va marxar.
4: Però què podria fer la teva cosina si ara li tornés a donar gusanillo?
2: Què li diries a la teva cosina?
4: Què podria fer?
1: La pregunta el poble de ficar, eh? Què li diries?
2: Jo sempre.
4: On podria venir els divendres?
1: Doncs podria venir tots els divendres a la sala sociocultural a partir de les 7:30.
4: I ara els dijous on els poden veure també?
1: Al càmping Vilanova Park.
4: Sí. A partir de quina hora? No tinc clar. Però
2: a les 7, si no m'ho dic.
4: Bueno, que vinguin ja ens veuran.
1: Anem a comprovar-ho. Seguim amb les preguntes. Jo entro a la assistència a Castells del Foix.
4: Perfecte.
1: I ho comprovo.
2: Perfecte.
4: Seguim a la següent pregunta. Ara comencen les preguntes bones. Moment exacte de començar la diada. Només tens un mocador. On va?
5: A la faixa.
4: Bueno, ni opcions he pogut donar.
2: No has pogut treure.
4: Em sembla perfecte.
1: Pol, t'has equivocat una mica d'horaris. No és a les 7, és a les 9. Però...
5: quasi, Pol, quasi.
1: Dos hores.
4: Mira, estàs amb la Bran, que li ha dit a la cara la hora que era.
2: No me'n recordava ja.
4: Vale. Si fossis un gelat, de quin sabor series? O sigui, de quin gust series? I per què?
5: Seria de fastuc.
2: M'ho ha dit, ho ha dit, no com el Champs.
4: Pistatxo.
5: No, home, no. De fastuc, però perquè és el meu gelat preferit. Ja està.
4: Okay.
5: No,
2: Champs, aprèn que ha dit bé el nom.
4: Dins del que és la fauna d'una colla castellera, quin animal series?
5: Ala, ni idea. Ni idea.
1: No t'havies escoltat el programa, Martí, no?
4: Vaya,
5: no,
4: vaya.
5: La veritat és que no.
2: Aquí ja no havia arribat.
5: Aquí ja em vaig dormir.
1: Va fer 6 primers minuts.
5: Doncs... no ho sé, suposo que un koala. Perquè sempre estic abraçada a tothom.
4: Vale.
1: Molt bona.
4: És bona. I, bona pregunta, la millor de totes.
1: Aquesta sí, no?
4: Quina pedra series? Innova una mica, no siguis sosa i copis el que ja has escoltat, eh?
5: Vale. Doncs... una... no sé. Una pedra així, molt dura. De rotllo volcànica o algo així.
4: Ok. Per què?
5: Perquè trobo que... no sé, trobo que són difícils de trencar. I, pues, jo trobo que també... No sé com dir-ho. No. Psicològicament també sóc difícil de trencar, així que...
4: Ok. Estic massa fort ara, eh?
2: Perfecte.
1: Ah, sí, ets tu. És que està pujant la Martina, perdó.
5: Sí, jo noto coses rares als cascos.
4: Bueno, vale. Ara estem bé. Vale, i ara queda una pregunta més. Pregunta que va deixar aquí la última sequestrada, per no dir entrevistada.
5: La nostra estimada Laura.
4: La meva germana.
1: Ah, que va deixar, sí que ho saps,
5: Laura, we love you.
4: Que va deixar una bona pregunta. Saps quina pregunta va deixar? Perquè és un marró ben gos, eh?
5: Ja.
2: El primer programa que crec que no sé quina és.
5: Si
4: no fossis de Castellers, wow, de Foix, de quina colla series?
2: Bimba.
5: No faria castells.
4: No, wow, me vale. No me vale. No me vale.
5: Home, no faria castells.
4: No som la Renou. No me vale.
5: Deixaria de fer castells.
4: No me vale.
5: Joder, és que tampoc conega tantes colles aquí on em veus, eh?
4: Pues alguna que tinguis més carinyo, alguna que estiguis més còmoda o lo que sea.
5: És que...
1: Pol, pots respondre a tu.
2: No. Vull seguir viu després d'aquesta entrevista, llavors no.
1: Vale.
5: És que
4: pots
5: així...
4: respondre a una que no sigui ni Esquerra ni Eixample en son. Vale?
5: Jo crec que aniria al Vendrell, però per proximitat i perquè també crec que és amb el que he parlat amb més gent. Bueno. Però ja està. O sigui, realment, si la pregunta n'és en sèrio, no faria castells.
4: Okay.
1: Tu no et mulles, Pol?
2: No, és la meva
4: entrevista. No cal, si ja ho sabem tots.
1: Ho sabem tots, no? Pues ja
4: sí,
1: està.
4: Sí, el que no ho sàpiga de la ràdio, que s'escolti els últims capítols i que vegi quina colla surt a cada capítol.
1: És que surt estan a cada
4: a la part, si faig una enquesta, estan a la part Àngel Moreno i la colla castellera.
1: Sí,
4: quasi,
1: és que
4: quasi.
1: Jo crec que colles més nombrades. Castellers del Foix.
4: Sí, òbviament.
1: I Escardats de l'esquerra, d'eixample.
2: Ara no puc parlar tant, estan de vacances. Ara ja no.
1: Aquesta setmana estàs amb Castells del Foix, no?
2: Sí.
4: Vaja, vaja. Bueno, pues seguim per les típiques preguntes que fem. Ara ja les meves han acabat. I tiraria una miqueta perquè els dos em pregunteu més o menys.
2: Respongueu.
4: O sigui, exacte, em respongueu més o menys.
1: Pregunteu-nos sobre terços, a veure què diem.
2: Jo avui no pregunto ja.
4: Us estimo, deixeu-me, per favor. Estic molt cansat. Que m'expliqueu, directament. Què és un terç i què fa?
1: Què és un terç?
2: Jo et deixo tu, Martina.
5: Un terç és una posició molt important del castell. Totes les posicions són importants, però també... terç també és molt important perquè és com que estàs enmig, saps? I, o sigui, no és, per exemple, com un baix que has d'aguantar tot el pes i tampoc és com una anxa neta, un acotxador que has de tindre un equilibri que flipes, però també has de fer un esforç molt gran. O sigui, has de saber manejar bé el castell, per on et vindran per on et vindrà el pes, l'empuixada final, per on hauràs de fer la força i això.
4: Bueno, una miqueta així més... diccionario.
5: Por favor.
4: No, com faries que...
2: Jo sempre ho he dit, sempre que m'ho he preguntat que és un terç, sempre ho he dit. Jo, per mi, és la posició més complicada de tot el tronc. O sigui, cada posició té les seves complicacions.
4: Pol, quina posició ets?
2: Terç. No. Em vaig explicar. Jo dic perquè, per exemple, els quarts tenen la seva complicació de que estan alt de tot, han de pujar més, han de tenir més equilibri perquè han de pujar més, i perquè si és un 4, cada quart té només un peu col·locat a la seva espatlla. Si és un 3, un té els peus, l'altre té un i un. Aquesta és la complicació del tallo. Els segons, estic parlant només de quarts perquè fer castell de 7, castell de fos, parlarem de castell de 7. Més endavant estem parlant de 15, 600, etc. Segons, té la complicació de que tens el màxim pes del castell i t'has d'entendre amb les persones que t'estan tocant, és a dir, la pinya. T'has d'entendre amb les mans, has de poder parlar més, has de poder tenir comunicació. Els baixos, també perquè tens tot el màxim pes del castell, realment és el que més aguanta el castell. Però els terços, el que és, jo sempre ho explico així, és la posició que més pes aguantem on no ens estan tocant. És a dir, aguantem tot el pes del castell sense ser segons, perquè no ens toquen la pinya. Llavors la complicació és que has de tindre l'equilibri d'un quart i la força d'un segon.
1: Que ben explicat, Pol. Molt bé.
5: Sí.
4: No se li ha,
2: oi? I a part d'això... No, com perdó, castells, no... I a part d'això també és com ha dit la Martina. Has de saber llegir molt bé el castell perquè et venen hòsties de dalt i de baix. Clar. Llavors l'has de parar d'alguna manera. Has d'estar fora de cintura perquè et venen els tios de baix, i has d'estar fora de pit perquè tenen els tios de dalt.
4: Ara t'obriré un meló aquí important, eh?
2: Un altre meló.
4: Creus que...
1: El primer del dia.
4: Creus que moltes persones, qualsevol persona pot estar preparada dintre de que cap per ser segon, però no tothom pot ser un terç?
2: Responc jo?
1: Vigila.
3: La Martina sembla que ho tenia bastant clar, eh?
2: Digue,
1: Martina.
5: Jo crec que sí. Depèn, o sigui, jo trobo que és molt diferent ser segon i ser terç, però molt diferent, no té res a veure una cosa amb l'altra, perquè per ser segon has de sentir-te còmode amb la pinya, has de saber parlar amb la pinya, perquè, per exemple, jo a mi de segona em van provar un cop i jo no sé demanar les coses sense dir sisplau, i al final em van renyar perquè no sabia demanar les coses. I per ser terç, doncs, t'has d'aguantar per on sigui, hi hagi el que hi hagi, has d'apretar i ja acabarà en algun moment.
2: Jo sempre ho dic, jo faig de terç perquè de segon no m'entenc, o sigui, no m'agrada que em toquin.
5: No,
4: ja ho tinc claríssim. Que
2: no m'agrada que em toquin.
1: Amb la pinya, no.
2: Quan qualsevol cosa em toca fer de segon, dic, preferir que no em toqueu. O sigui, prefereixo que no em toqueu, perquè vinc d'un altre món, vinc del món dels falcons, i prefereixo que no em toquin.
1: Vale, i com recordeu la vostra primera prova? Parlem de terços del castell de 7, perquè evidentment terços del castell de 6 és molt diferent. Parlem de terços del castell de 7. Com recordeu la vostra primera prova?
5: Increïble. O sigui, clar, jo venia d'estar dos anys i pico seguits fent castells de 6 i de cop i volta em diuen, puges com a terça d'un castell de 7. I clar, em trobo jo allà dalt amb el Joshua, el Pol i el Magí i dic, uau, quina diferència, però que guai. Sí que és veritat que el primer cop va ser complicat perquè el canvi de pes és bestial, però molt guai, la veritat, una experiència que no canviaria mai per res.
2: Jo la meva primera experiència va ser terç d'un castell de 7 net, els bordegassos, i també va ser entendre amb els meus companys, que no érem gent que em portava tan bé com aquí al Foix, o sigui, era gent que no coneixia del tot, i sí que va ser més diferent perquè m'hi va entendre amb ells, però bastant bé. Vam sentir còmode de terç.
1: De terç del castell De 8.
2: Sí, seria aquest de 8. Que no vam arribar a res, va arribar a quarts, quins, perdó, i ja està. Però força bé. I aquí el Foix va ser el 4 de 7, però va ser un 4, que va ser el dia que vam fer el segon 4 de 7 a l'Arbós. O sigui, el segon de la història va ser l'Arbós i també força bé. Va tocar, no me'n recordo, va ser Joshua Àngel...
1: I Jordi Sancho.
2: I Jordi Sancho, pot ser, sí.
1: Sí,
2: sí. Sí. Jo. I força bé.
3: I creus que és molt important això que comentes ara, que no coneixies molt els companys de Bordegassos? Creus que és molt important conèixer-los personalment o...?
2: Jo, bueno, ho hem dit sempre, que la colla Castells és més que fer Castells, és el nivell teixit associatiu i el teixit social de l'escola. Llavors jo crec que la importància de conèixer tothom perquè has de tindre confiança amb la resta, i si no els coneixes no tens confiança.
3: I a nivell de treballar, notaries molta diferència o només... si fas, per exemple, jo què sé, ara m'ho invento, 15-20 proves, i fas 15-20 proves a una persona que ja coneixes, sí, de fora del Castell, acabaria sent el mateix resultat o ho notaries?
2: Jo crec que ara ja és diferent, perquè ja amb l'experiència que he pogut tindre aquí al Foix, amb fent proves de diferent gent, amb gent que no ha treballat tant i tant, jo crec que ara ja és l'experiència de la... O sigui, jo crec que el meu rol ja és més de anem a ensenyar a la gent. Llavors jo crec que ja fer proves amb gent que conec o no més igual, perquè per exemple el primer cop que vam fer, la Martina va fer de terça i jo la tenia davant, i jo durant la seva primera prova sempre me'n recordaré que jo li anava parlant, jo estava tan còmode amb el Magí i el Joshua que jo li anava parlant: Martina, ara hem de fer això, ara has de controlar això, ara has de tindre les puntes perquè et venen a pujar, sí, sí, no sé què, no sé quantos, i me'n recordo que jo li anava dient i ja no em responia ni em deia res, i el vam acabar la prova i vaig dir: Martina, perdó si t'he parlat molt, si t'has concentrat, i em diu: no, quan fem oblació fes el mateix perquè m'ha anat bé. Llavors jo crec que aquesta és més el meu punt de vista des d'ara.
5: De fet, jo recordo estar al Castell i només escoltar el Pol. No escoltar a ningú de baix, ni a l'Anna, ni a l'Àngel. O sigui, jo estava en mis mundos del Llupi escoltant el Pol.
4: Seguim perquè, Tomi, a tu t'agrada saber com va el Castell a tot moment? O sigui, quan s'escolta des de baix que van cridant, vale, estàs molt bé, fan les passes, a tu això t'ajuda? O ets més d'escoltar les gralles i que vagi passant el que tingui que passar?
5: Jo sóc més de que passe lo que passe. A mi, de fet, m'agobia bastant que em diguin com va el Castell, perquè és com... Ja arriba un moment que vull que s'acabi ja, perquè sé que estan al malament, i em diuen: està pujant l'enxaneta, i jo, mierda. O sigui, que s'acabi ja. Aleshores, sóc més de... De fet, ni escoltar les gralles. O sigui, no escoltar res. Escoltar com a molt el company que tinc al costat. Que sé que no és el millor, però...
4: I creieu, això ja és pels dos, creieu que segons quina forma de comunicar des de baix com va un Castell pot perjudicar o afavorir el Castell com a tal? És a dir, una persona més calmada a cantar un Castell pot ajudar-te més, i una persona cridant més com amb l'espit del moment pot arribar a fer-te desconcentrar-te més i angoixar-te més a dalt del Castell?
5: Sí.
4: Ei, media hora jo parlant perquè diguis sí.
5: Sí.
4: Desarrolla.
5: No, o sigui, jo, per exemple, soc una persona que amb el tema aquest de com em parlen depèn molt el meu estat d'ànim, de com em parlin, i aleshores no és el mateix si jo estic fent un Castell i em van dient: vinga, va, tranquil·la, ara fa no sé què, ara, com va fer el Pol amb la meva primera prova, a que estigui jo allà dalt i em comencin: va, no sé què, així, saps? O sigui, no serà el mateix ni de conya per mi.
1: Però ara que ja portes uns quants, o sigui, uns quants, a lo millor a plaça només has fet un, oi?
5: Sí.
1: Però saps, has fet moltíssims. Ara ja segueixes preferint que el Pol et segueixi dient, o el Pol, dic el Pol, dic el Magí, dic el Joshua, dic qui sigui, que et segueixi explicant com va.
2: No, sí. Ara ha agafat un cert nivell que ja no puc parlar. El que estem malament som nosaltres i ja és la que està millor. Arriba un moment ja que no...
5: No, però és que el que a mi em passa és que arriba un moment del Castell que és que no escolto el que em diuen a baix, perquè estic tan concentrada en veure per on m'arribarà l'hòstia que ja no escolto el que em diuen per baix.
1: Et vaig ajudant pel meló final, vale? Vaig obrint camí.
4: Sembla bé.
1: Vosaltres us entreneu per fer la vostra posició? Perquè hem dit que és una de les posicions més difícils del tronc. Us entreneu?
2: Jo tal de... Vaig al gimnàs per aguantar això, no, però jo faig el meu esport per estar bé físicament per poder fer Castells. O sigui, no m'entreno específicament per anar a fer Castells, però sí que mantinc bé. O sigui, mantinc fent...
3: Ah, em pots dir quin esport?
2: Jo.
4: Jo també ho estava pensant.
1: Quin és el teu esport?
2: Bueno, actualment estic fent poc, però...
3: Ah, bé, és que el nostre context no. És que pujant a Montserrat el vam haver d'esperar com potser dos o tres cops o quatre, no sé,
4: perquè dos intents d'anar a Vilanova Montserrat caminant. La primera va ser un intent desmuntat i la segona, no diré amb quina família, que potser hi ha algun internat aquí, ens va abandonar el poli i no es va quedar a Montserrat perquè estava derruït.
3: Va baixar en cremallera.
1: Uau.
2: Sí, no, jo actualment res. Bueno, faig algun...
1: Va ser carregat. Intent desmuntat i carregat.
4: No, nosaltres ho vam carregar, ell se queda a mèdia. S'estava mirant.
2: Jo vaig pujar.
1: Ell el va carregar i vosaltres descarregar.
2: Bueno, el dia següent baixar amb cotxe també.
4: Vam baixar a Montserrat sense caminant. Després en cotxe, perquè no tornaríem fins a Vilanova caminant.
2: Això
4: és un meló a part. I si ho volen veure, ho poden trobar al meu canal de YouTube.
5: A tot esto, chico.
2: Sí. De fet, encara veure els teus vídeos.
1: Martina, i tu, t'entrenes?
5: No m'entreno específicament per fer castells, o sigui, jo el mateix que el Pol faig esport per la meva salut física i per estar bé, però específicament per ser tersa no m'entreno.
4: Quin esport fas tu?
5: Jo ara mateix esport com a tal vaig al gimnàs.
4: Però
1: quin és el teu esport?
4: Entén-me, perquè sé que vull preguntar-te, però vull que digues tu, quin esport feies?
5: Feia patinatge artístic.
4: Tu creus que el fet de fer patinatge, que implica molta força...
3: No escoltis, t'estan adoctrinant.
4: No, un moment, un segon. Algú li pot dir a aquest cap de cigró que no respiri al micro, que no piqui a la taula...
1: I tu no cridis,
4: que no para.
2: No estic fent
4: Pol, sisplau, comporta't com una persona. Acabes de fer... A més de l'entrevista i he escoltat jo pel micro, tio.
1: És que ho està fent aposta per fastidiar els tècnics.
4: Vale, bueno,
2: home, clar, jo aquí ja esteu... ja ho he dit al Jordi, t'estic preparant el terreno perquè respongués una cosa, o sigui...
4: Jo ara no estic preparant terreno. Ara m'interessa de veritat el que vull dir.
5: Tinc
4: que
5: por.
4: Creus que el fet d'haver fet patinatge, que perquè implica molta força de cosa...
5: Moltíssima.
4: I molt equilibri. Creus que el patinatge és un esport que afavoreix bastant entre castells després?
5: De fet, jo crec que és dels que més afavoreix, perquè al final entrenes força, equilibri...
2: Valor
5: no, però seny també, perquè al final tu saps quins són els teus límits fent patinatge, o sigui, jo sí, crec de fet que és un dels millors esports per fer castells després.
1: Jo crec que ha deixat molt clara la resposta de la pregunta després.
4: Igual, però...
1: Seguim. Jo crec que no ho hem aconseguit bastant bé.
4: No sé, ja veurem. Més
1: ja veurem.
2: I això després de quan algú respon a algú, no, és que no li pots respondre perquè si no estàs intentant que canvi la... I aquí estan,
4: Pol.
2: Ja no ho estan fent després, ho estan fent abans,
4: Pol,
2: amb premonició a sobre.
1: Estem treballant.
2: Sí.
4: Jo he preguntat una cosa que tenia tot el sentit del món, sabent que ella fa patinatge, que sigui una de les persones que millor aguanta la mateixa al tronc com a tersa, que considero que és unes posicions més exigents perquè no tens recolzament amb ningú més que els teus companys, tenia sentit preguntar-li pel patinatge.
2: No, cap problema.
4: Ah, vale, Pol. Vale. I el teu esport, que encara estic esperant saber quin és? Perquè a futbol sala, no se t'ha vist pel futbol sala tacó?
5: No.
4: No se t'ha vist tampoc. Llavors no sé quin esport fa. Però jo... bueno.
1: Defensa't. O vols que segueixi?
2: No, jo dic que porto temps lesionat. I tots ho sabeu. Que estic de baixar perquè la Maria m'enveni. O sigui...
1: Real.
2: No hi ha una altra manera. Jo si vols m'acabo de trencar. Jo veig el futbol sala, m'acabo de trencar si vols. De fet, el torneig que tenim al 20, de l'espai jove, jo me vaig romper. I tots ho sabem.
1: Ja, però tenim torneig al 20 i festa major el dia 9. No sé com ho veieu, eh?
4: Jo no em trencaré abans.
3: Està prohibit trencar-se.
1: No. Martín, potser hauràs de fer dues posicions, eh? La teva i l'Alpo.
5: No passa res.
4: Ara que estem parlant de trencar-se o no trencar-se, crec que és molt adient, també. Quina és la posició que creieu? O sigui, creieu que els terços, al ser més exigents, són una posició propensa a lesions no tan físiques, és a dir... una cama, un braç, sinó més a nivell muscular i tot el que és això de contractures i coses d'aquestes?
5: Sí, la veritat. De fet, jo ara fa poc que m'han dit que m'han trobat una contractura a l'esquena i al final és normal, és el pis on més pes carregues sense el que hem dit abans, sense cap ajuda de pinya ni de res. Així que, per lògica, és la més propera a patir alguna lesió, tipus així.
1: O sigui, hem portat dos terços i els dos lesionats. Increïble.
2: Sí, no. No, jo crec que és la musculatura, com has dit tu, jo crec que sí, perquè
5: sí,
2: és el moment, serà la posició on més has estat tens tota l'estona, durant els 3, 4, 5 minuts que dura el castell, has estat tota l'estona tens, pensant en el que has de fer i fort perquè no et passin cap hòstia o tu no vas a cap hòstia cap a baix.
5: Clar, i potser arriba un moment que ja no pots més del mal que t'està fent, però tu saps que has d'aguantar. I aleshores et poses encara més tens del que ja estaves. I aleshores, quan baixes estàs, que t'has deixat al terra, perquè no pots més.
4: Vosaltres utilitzeu faixa que no és, o sea, no la faixa com a tal, la típica.
2: Faixa més, sí.
5: Jo la vaig intentar fer utilitzar.
4: I com va anar l'experiència?
5: Fatal, no em va agradar gens.
4: Però per què exactament?
5: Perquè per mi, primer de tot, era la cosa més incòmoda del món. O sigui, jo al final tampoc és que pujant sóc bastant dolenta, de fet, i la faixa doncs em dificultava molt el tema de pujar. I que després, que per molt que tothom em digui que és impossible, jo notava que quan baixava del castell tenia l'esquena més carregada que si no la portava.
1: Pels que no ho sapigueu, la faixa aquesta de la que estem parlant és una, com una segona faixa que es posa abans de la faixa habitual, que és com una mica més gruixuda.
2: Bueno, és una faixa, una és faixa com lumbar, un corset, però... faixa compressiva, sí.
1: I et protegeix tota la part de la lumbar.
2: Jo crec que jo abans portava, però portava quan anava més a falcons, ara per temes d'estogut de deixar-ho més de banda, però portava perquè és una força diferent. Com vaig començar a fer castells més regularment, sí que la vaig poder deixar, perquè és una, estàs més estàtic, estàs més quiet, llavors la vaig deixar d'utilitzar, i fa res, fa unes 2-3 setmanes, la vaig tornar a posar, i seguir que amb els castells, clar, el tindre, estar estàtic, només et protegeix la zona lumbar, per almenys la faixa que tinc jo, perquè hi ha diferents tipus de faixes compressives. Llavors només et protegeix la zona lumbar, i llavors et carrega molt més la zona d'ombros i d'espatlla. Llavors jo crec que per un castell amb la faixa normal que portem els castellers, jo crec que ja és... Si te la poses bé i és d'una llargada considerable, jo crec que pot funcionar perfectament sense utilitzar cap altra faixa.
1: Jo ara, Martina, volia anar a parlar perquè el teu, o sigui, tu vas començar a fer de terça i sense saber si ho anaves a fer plaça, perquè, bueno, vols explicar tu la història, com va ser això?
5: És que no me'n recordo.
1: Tu, o sigui, tu comences a fer de terça, però tu ets molt més petita que els altres,
5: ah, clar, sí,
1: que els altres terços, i com va ser?
5: Doncs mira, perquè és això, jo vaig arribar un dia i vaig dir... Clar, jo era bastant petita, però no podia fer de dosos perquè la meva alçada era... Jo els hi treia un cap a tots els dosos i passava més que ells, però clar, com a terça era petita. I doncs clar, jo vaig començar amb els castells, però realment no sabia si algun dia m'anaven a... Durant aquella temporada m'anaven a pujar a un castell.
1: Però parlo de terça del castell de set.
5: Ah, ok. No, de fet, jo li vaig dir... O sigui, jo vaig parlar amb l'Àngel i li vaig dir que a mi m'agradaria fer de terça d'un castell de set, i em va dir que seria bastant complicat per això, pel tema de la meva edat, perquè físicament sí que em veien l'Àngel sobretot també preparada, però al tindre 14 anys, clar, o sigui, no sé, era com que no els feia gaire gràcia, perquè al final és el que he dit abans, el canvi de pes és heavy i em podia doncs fer bastant de mal a l'esquena, o si em queia una lesió greu.
2: Sí, bueno, jo també responc una mica més per ella, i per tema tècnic també, a part d'això també és el tema mental. O sigui, no el bagatge que tenim els altres terços, que el que tenia ella, que era nova, i l'edat feia que teníem por de que no sabés gestionar les emocions, no sabés gestionar els moments del castell, però el primer cop que vam fer, la primera prova que vam fer assaig, va anar perfecte i vam decidir tirar endavant perquè sabíem que sí que podia sortir, i va sortir a Sant Vicenç dels Horts. I quan aquesta temporada, quan fem el castell de 4 de 7 un altre cop, pues, segurament li tocarà un altre cop a pujar.
1: Perquè el farem. La, sí, màgia, no, sí, sí. La màgia arribarà, que sí, no?
5: Que perquè, sí.
2: Però perquè arribi... Si tothom ve l'11 de juliol, estem a Cunit, doncs parlem el 4-7 allà.
1: Les cares, o sigui, vull programar en vídeo d'aquest capítol, perquè les cares han sigut increïbles.
3: És que pensava que no va dir agost.
1: Jo pensava que anava a dir 11 agost i ja li anava a ficar la bronca de festa major el dia 9.
4: Jo estava dient 11 i pensava que ja parlava de Bèlgica, i dic, que digueu aquest tio.
5: Sí, jo també.
1: A Bèlgica també.
2: Ah, no, a Bèlgica fa 4 de 7, 3 de 7 segurament.
1: O sigui, vinga, no. Va.
4: Sí, no, el 3 podem fer-ho, no?
5: Sí, el 4, si cal, vinga.
4: No, cal tant. No.
1: El 5. Sí. Ja veuràs tu, eh?
4: Sí. El 3 de 9 fol Ramanilla, vinga.
3: Aquí ens ho farem. Jo volia, avui que tenim el Pol, així parlant com a entrevistat i que no farà preguntes, vull que parli, però després de la Martina, sobre els rituals que té abans de pujar, perquè el del Pol és molt graciós. Algun cop l'hem comentat una mica, però avui podem parlar més extensament. I abans vull saber si tu en tens algun.
5: Bueno... Sembla, a molta gent li sembla una tonteria, però jo per un castell sempre he de pujar amb una trena. o una cua, i si és una trena l'he de portar feta d'abans, però si és una cua no me la puc fer fins al moment del castell. I el cabell no me'l poso per dintre fins que no diuen... O sigui, jo sé que el cabell me l'he de posar per dintre quan diuen tesos a la pinya. Això és com un mi ritual. I no és conya, eh? Sembla una conya, però no ho és.
3: Si no va bé, o si no et si no, sents tu malament.
5: Si no, em sento jo malament. No és conya.
1: Però ha passat, eh? O sigui, està comprovat o no?
5: Sí. O sigui, jo recordo d'haver vingut al... O sigui, va haver-hi un dia. De fet, no recordo on era la diada, però aquell dia que vam intentar fer el 3 de 6 amb agulla 3 cops i al final es va caure...
1: A l'Arbós.
4: Arbós, peces?
5: Jo crec que... És que no recordo si va ser a l'Arbós o a mans de l'Arbós. No ho recordo.
1: El dia de la teva mare que es va lesionar.
4: És la que va dir.
5: No.
3: Les peces.
1: Estem parlant de l'Arbós. Estem parlant de l'Arbós.
5: Bueno, doncs això. Jo recordo haver-me fet la cua abans de pujar al castell. I no sé, va ser horrible aquell castell. Bueno, aquell i el següent.
1: Va anar bastant malament aquell. O sigui,
4: aquell el dia de no existeix, ¿vale?
1: No, bueno, sí que existeix, sí que van fer el 4-7, el 2-6 i el Pilar 5.
4: Ah, vale, pues
2: sí, no és la dia que tu estaves.
4: No, jo estava pensant en l'altre.
2: Sí, no. Sí,
4: bueno.
1: Tu estaves pensant en peces.
5: Estava
2: pensant en l'Arbós, però no a l'dia del local.
4: L'altre Arbós.
5: Ah, vale.
4: Bueno, seguim, Pol, la teva de rituals.
2: Hem passat. Els meus rituals.
4: Sí, quin ritual tens tu?
2: Bueno, jo primer els mocadors han d'estar una posició específica, ja diré quants i per què, ja això després quan feu la pregunta fem el programa general nosaltres i explicaré quants porto, com i per què. Després porto a la butxaca de la camisa, porto la Verge de les Neus, que és la patrona de Vilanova, i jo crec que va ser un punt d'inflexió l'any passat, que no volíem provar el 3-7, no sortia, i vam anar dos dies seguits al Nogui i jo a l'església, vam posar-li, jo no soc molt, o sigui, soc zero religiós, però jo crec que amb les Neus és una connexió diferent, perquè porto tota la vida fent festa major i sempre he viscut aquest dia com si fos el dia més especial de la meva vida, llavors jo crec que les Neus és diferent, llavors porto, bueno, vam anar a posar-li una espelma per demanar-li poder fer el 3-7 i la clàssica, va ser, i em va agafar ja una estampeta i la porto des d'aquell moment, la porto a la butxaca, que jo m'estan dient que l'ha de canviar, i jo crec que fins que no es trenqui sola no la canviaré.
1: No, jo l'altre dia ho vam parlar,
2: sí,
1: no?
2: Sí, el Nogui, m'ho va dir.
1: Que la part blanca
4: la part de dalt
1: li dona el toque.
2: Sí. I després el que sempre és que són els meus companys,
4: però,
2: que és el més...
4: Abans que continuïs per això, vull deixar aquí remarcat que a la vegada que vam anar a posar les veles per la clàssica,
2: sí,
4: va haver certa colla de pajaritos, mirant ovins, que es van riure a nosaltres per anar a posar l'espelma. Ah, i ara,
2: sí,
4: cada diada que tenen, sí, sé que posen espelma.
2: Sí, és
4: així que no diré res més,
2: sí, és veritat,
4: però els pajaritos de color blau ja saben qui són.
2: No crec que el tinguin aquest programa. I després l'altra mania que tinc, l'altra tradició que tinc abans de pujar un castell és més que tradició, és activació, que és amb dono cops a les cames,
4: por favor,
2: a les cuixes.
4: Podria vostè posar-se aquí a l'espai que tingui i recrear el soroll? Perquè escoltin què és el que escoltem abans de que comenci la pinya, sabem que estàs tu darrere.
1: No, i el que veiem els que anem sobre d'ell.
5: No, és brutal.
1: Perquè, clar, jo sóc el seu quart.
4: Posa't a sobre la cadira ja que estàs, no passa res.
3: Crec que també ho podran veure a l'Instagram, sembla ser, no, Jordi?
1: Espera, està una mica brutal la càmera.
4: Un moment.
2: Això no sé, no, és que no, això no, jo crec que ho faré perquè jo no tinc vergonya aliena, però no serveix. No, ja està, començo ja. Crec que s'ha saltat molt el micro. No, però això té, jo crec, no sé si algun cop ho he explicat alguna...
4: Toma. Vale, hem de dir que aquest soroll ha sigut la Neus, que està aquí infiltrada i acaba de carregar-se a una zona del local, molt bé.
1: Del local.
4: Bueno, de la zona aquesta.
1: Vale.
2: No, jo no, és que no sé si...
1: No passa res.
2: Algun cop ho he explicat, però no sé si ha sigut el programa de ràdio. Jo crec que algun programa al principi ho he explicat. Jo crec que és que, o sigui, no és... Més que mania, més que tal, que ara ja comença a ser una mania, és una activació de músculs, que jo això ho vaig escoltar fa molt, molt, molt de temps, que ja, per tant, molts castellers també ho fan. Ho vaig escoltar que la majoria, per no dir el 90% de pilots de Fórmula 1 i MotoGP, ho fan per dir com... Ho fan abans de pujar-se a la cotxe o a la moto, per dir als seus músculs, rius, anem a estar preparats, que anem a fer el que toca, i és com el moment de... Vale, ens relaxem, músculs preparats i pugem. És més que una manera, és una activació de tant de ment com de músculs.
3: I això li fas a tothom que tens al davant o només m'ho fas a mi també? Perquè a mi hi ha proves que estem preparats i noto com de sobte em venen dos clatallots. Però amb tota la força, sense que jo m'ho estigui esperant, jo estic concentrat, agafant mides... Pa! Pa!
2: No, no depèn de la persona, depèn del moment. Hi ha vegades que a les persones li faig això o els abraço. Els toco la faixa, els dono cops a la faixa.
5: Cops a la faixa, jo algun cop a la faixa crec que...
3: Doncs a mi em toca hòstia sempre.
2: Cops a la faixa també m'he donat.
1: Aquí, o sigui, als cantons.
2: Sí.
4: És veritat que els que pugen tenen rituals estranys. Jo, tu també t'acotes i poses el cul a la cara de la gent.
2: Ah, sí, això sí.
4: Jo sé d'una persona que cada vegada que puja em pisa el cap.
2: Això només a la torre.
4: Però ja em trepitja el cap a saber que jo estic pujant. Rollo fluixet, no, o sigui... No em mata, em toca amb el peu perquè sàpiga que és ella.
1: Me siento aludido, no?
4: Ah, no sé, no sé. Sou uns quants com ho feu.
1: No, però jo al baixar,
4: Però
1: jo al baixar, però...
5: Jo al baixar també,
1: et dono
5: però...
1: de menjar una mica, et menges el
4: sí,
1: meu peu.
4: Sí, no, a vegades em menjo el peu, a vegades em salta la cara, bueno, cosetes, no?
5: Jo, de fet, un cop baixant li vaig fer una lesió o alguna cosa a l'Adolf, al pare de la Neus. Però perquè no sé baixar.
4: Alguna cosa a dir, Neus? Ha dit que no, ha dit que no. Es creurà que s'escolta des d'allà sense el micro?
1: No, jo crec que sí que s'escolta una mica.
4: Neus, di algo.
5: Hola. No.
4: Ja comprovarem, ho comprovarem.
5: Ja no ho he escoltat.
1: Si no, ha dit hola i ja està.
4: I, bueno, seguint per les preguntes que estem fent, jo, si em deixeu, faria un moment de minisegona secció que s'ha creat ara, que estem mòdul mundialista.
1: Vinga, va. La Martina està molt fan del Mundial, eh? que m'ha estat comentant aquesta nit, o sigui, la nit on estem gravant això, hi ha partit d'Espanya.
4: Claro,
1: jo m'he enterat ara.
4: Som el gato de Rödinger ara mateix.
1: Es veu que avui sí.
5: Som el gato de Rödinger. Avui juga a Espanya.
2: Dilluns a les 9.
4: Claro, no, ahir.
5: A les 9.
4: Aquest programa és el gato de Rödinger. Pot haver guanyat o perdut Espanya a la vegada.
3: Que hagi perdut, sisplau.
5: No.
4: No prefereixes que, bueno,
1: Nil,
4: que passi
1: no,
4: que guanyi.
1: Nil, no.
4: Vale,
5: aquí no estic d'acord amb tu.
4: Format mundialista.
2: Vinga, va.
4: Àfrica tropical.
2: I de fet, a les 9 Espanya-Portugal, a les 1 Estats Units-Bèlgica.
4: No et compliquis per l'hora, si quan escoltin això...
1: Ja hauran guanyat o perdut, ja haurà passat
4: sí,
1: tot.
4: Ja, ja veurem. Bueno, format mundialista. Són 4 seleccions, vale? I cada dia estic dient un 1 per 1, ¿vale? És a dir, jo et dic una selecció i tu em dius a què recorda. Un dia va ser quina colla castellera seria aquesta selecció, un altre dia va ser quina posició de castell avui toca, places castelleres. Pol, no respiris al micro, gràcies.
1: Places castelleres,
4: avui,
1: Martina.
4: Avui, places castelleres. Quina plaça...
1: Pol,
4: pots parlar tu.
5: Pol, ajuda'm, sisplau.
4: Podeu consensuar entre els dos. Vinga, avui, Itàlia. Poso en context que és Itàlia. Itàlia és...
2: No aquest... canviarà les seleccions, sempre diré les mateixes.
4: Sí, no, utilitzaré les 4 mateixes, però amb diferents idees. Itàlia, aquesta que per història ha de ser boníssima i últimament sempre decepciona. Quina plaça castellera seria per vosaltres?
1: Pol, no vol dir una que l'any passat va anar malament, perquè només va anar malament l'any passat. Ha anat malament, o sigui, ha anat superbé tota la vida. O sigui, no val perquè l'any passat va anar fatal, no fa falta.
4: No ha fet ni gestos... I com ha pillat el Jordi que volia dir?
1: Home, és
5: jo
1: que...
5: anava a dir el mateix, de fet.
4: Però... Quina, a veure? No. A la vegada, un moment. Un, dos, tres.
2: Plaça de Vilafranca.
4: No ha dit res, no ha dit res.
5: És que no sé com
1: Sant
5: ha dit
1: Fèlix,
5: però...
1: Però...
2: Plaça de Vilafranca. O jo, no sé on es fa...
5: No sé noms de places.
2: No sé on es fa, les Santes de Mataró perquè també van anar malament l'any passat.
1: Les Santes de Mataró no van anar malament l'any passat, que van fer el 5 de 9. Van caure el 2 de 9. O sigui, és carregat, no, o intent, no sé.
2: No sé, no m'han anat.
1: Jo crec que és carregat.
2: Jo diria
1: però
2: o...
1: Però tampoc van anar malament.
2: O la plaça de Vila... De Vilafranca. Una altra plaça així que t'afagin intentin molts castells grans i no surti mai. Ostres.
1: Sabeu què jo diria?
2: Jo diria igual el concurs. La TAP Arena. La TAP. Perquè moltes colles van a màxims i només 3 o 4 els hi surt bé.
1: I sabeu la plaça? O sigui, la diada que fan la Vella i les Joves a final de temporada? No són ells ara mateix.
2: Santa Úrsula.
1: No, la de després.
4: La plaça del Blat, no?
1: On es va provar el Pilar de Set sense Folre l'any passat. No en sortirà ara.
2: Sé on és.
1: Sabem el que
2: sí,
1: diem.
2: Sí, però no sé on dic.
1: Vaig a comprovar-ho. Però...
4: Vull ser sincer, no tinc ni idea.
2: Surt Roda no sé què, però no serà això.
4: Roda de Barà.
2: No. No, jo diré això, diré la TAP.
4: Ok.
2: La Tarraco Arena de
5: Tarraco. No, jo de veritat no em conec places. No,
4: llavors, et quedes amb la Vilafranca que has dit al principi, no?
5: Sí.
4: Vale. N'hi ha alguna a dir? Vols afegir o seguim cap avall?
3: No, jo estic bé.
4: Ah, vale, molt bé.
5: Estàs
4: has dinat i aquestes coses?
3: Sí.
4: Bueno, seguim. Alemanya. Irònicament, aquest any m'ha donat la raó abans de que comencés el Mundial i ara que ja ha passat. Aquesta és l'acció que et pot fer de tot superbé i la pot cagar en un segon. Qui seria aquesta plaça?
5: La nostra. La plaça no és conya.
4: Ok.
3: A veure, una mica per què?
5: Perquè realment estem capacitats per fer-ho bé, però de cop i volta et diuen ah, no, que això al final no és així, que fem l'altre, i te la lien.
4: Ho puc comprar, va, ho compro.
1: A Vilarrodona es fa, jo deia a la... sí. Itàlia, vale?
4: Alemanya, Pol?
2: Plaça del Blat.
4: Per què sentiries plaça del Blat?
2: Perquè hi ha... Clar, és que allà actuen dues colles, llavors, clar, una colla que sempre els surt tot bé i l'altra que no. Llavors, vale, tens les dues bandes.
4: T'ho compro, vale, okay.
2: Tens les dues bandes. I a Alemanya hi ha anys que els surt tot molt bé, a.k.a. la vella de baix, i hi ha anys que no els surt tan bé com és la joves. Perdó, per les joves, soc molt hater de les joves.
1: És però... molt hater.
4: Com li agrada, tonteria?
1: És molt hater.
4: Ojalà no, aquest any li passi la mà per la cara, va poder
1: bueno,
4: callar la boca.
1: Ho farà, no ho farà. Clar, no ho farà.
2: No?
4: Jordi, tu vols
2: l'altre
4: portar
2: dia,
4: alguna plaça?
2: L'altre dia, a Sant Joan ja es va veure.
1: Bueno.
2: La vella amb menys de 17 hores va fer 6 games extras, la jove és només un, no passa res.
1: Va fer dos.
2: Quin?
1: El 2 de nou amb Folremanilles i el 4 net.
4: Quina pena que no hi hagi càmera i no s'hagi vist l'actitud xulesca mentre veia aigua dient això i la cara de, pues bueno, l'he cagat.
2: No, bueno, però 6 a 2 tampoc hi ha
4: seguim,
2: molta
4: seguim,
2: diferència.
4: Seguim plaça, Curazao. Aquesta plaça que ningú sap on era, l'han trobat aquest any. I bueno, està bé.
1: El Catllo.
5: Ni idea. És que de veritat, sí, no conec més places.
2: Jo diria igual el Catllo o també Altafulla.
1: És que són places.
2: Té una història molt, té una història també molt d'ello, amb el Pilar de Vuit, amb Folremanilles, va la Vilafranca, la Jove de Tarragona i la Vella, una vida molt guai, i tens al mig Castells d'Altafulla.
1: Inclús la Bisbal del Penedès.
2: La Bisbal del Penedès, que feia molts anys que la colla local no actuava, i fa poc que està actuant i llavors està sortint allà.
4: Jo aquí em mullaré i diré una, que és la plaça de les Neus. És una plaça amb molt potencial,
2: sí,
4: bonica,
2: és molt històrica.
4: I que no s'utilitza. S'utilitza només ara en universitaris, però no s'està utilitzant a nivell castellera. Per això jo...
2: Plaça de les Neus, bueno,
1: és com més mítica, no, la Diada de les, sí, Neus allà. Perquè aquest mes tenim Diada de les Neus.
2: No, però la Diada de les Neus és la plaça de la Vila.
1: Sí,
4: clar,
1: per això.
4: Plaça de la Vila.
1: Ah, i
2: tu està dient la plaça
1: de les Neus.
4: No la Diada de les Neus, plaça de les Neus.
1: Perdó.
4: I per acabar, a veure com sortiu d'aquest embolau. Espanya. I jo començo, dic, Diada de Baixamar de Vilanova. I els que estiguéssim a la Diada entendreu per què ho dic.
1: Jo aquí sí que crec que Vilafranca.
2: Sí.
5: Fuà.
2: Vilafranca. Que...
5: És que jo vaig anar molt, molt a full amb Espanya
1: la plaça,
5: mundial, eh?
1: La plaça de la Font.
2: També, sí. Plaça de la Font o la...
5: Sí, sí.
2: La catedral de Tarragona.
1: Sí, algú, clar, o sigui, sí, algú que...
2: Ha de ser Tarragona, que té la plaça de Toros.
4: Bueno, s'està complicant. Jo ho he dit perquè hi havia una bandera a Espanya l'altre dia.
2: No, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
4: Al principi a Diada poc se'n parla que al final no estava.
1: Ah, no estava.
4: No sé què va passar amb aquesta bandera.
2: No, vaig fixar.
4: Però no,
2: vaig
4: estava. Fixar. No va acabar la Diada.
1: Castellers del Foix no la va tenir.
4: No, Castellers del Foix no estava ni a prop.
2: Jo diria que... Sí.
4: Jo sé quina colla estava sota, just a sota, no diré res més. Però sí, crec que no es rebenta tampoc.
1: No hi vols obrir el meló. Vinga, va.
4: És molt moment.
1: A veure si guanyem.
4: Però obrir el meló... És molt, no sé, moment, sí. Pol, és molt bon moment.
2: No sé, sí.
4: Què bé gestionem quan el punt no està gestionant.
1: És que ho estem...
4: Poc se'n parla.
1: O sigui, tot quadrat ha estigut avui.
4: L'únic que avui el soroll serà... Tota l'estona. Però bueno,
1: ser, ASMR per als oients.
2: Perdoneu, aquí vull criticar la Viquipèdia.
4: Critica la Viquipèdia.
1: Vinga, va.
4: Si la Viquipèdia ja és dolenta, imagina't la Viqui.
2: Perquè posa, he buscat el Pilar de Set sense folre per buscar quina plaça es va fer.
1: I posa que es va fer a...
2: No, i posa que colla, número de colles d'intents només posa un, que és les Joves.
1: Bordegassos
2: també ho
1: va intentar.
2: Ja està, no, aquí ho vull deixar. Són dues colles. Bueno, Bordegassos ho va intentar, saps, però...
1: Pues aleshores no ho ha intentat a plaça, no compta.
2: Bueno,
4: ara, vinga, a dormir, xavalín,
2: de fet,
4: que igual
2: el
4: problema és tu.
2: Va descarregar el Pilar de Cisnet. I sabeu on? Ningú ho sabrà d'aquí. A la Masia en Cabanyes.
4: Seguim. Ah, m'ho vas dir l'altre dia.
2: Sí, amb entre xarxes allà entre obres.
4: Tu és just, aquest cap de setmana, allà de les bicis, sí,
2: sí,
4: m'ho vas dir.
2: Abans, bueno, si voleu del meló. Ah. No, obre primer el meló.
4: Ah, obre el meló i després
1: sí,
4: no. Això.
1: Sí.
4: Martina, se't ve meló. El meló del programa. Si no t'has escoltat el programa, no saps quin és. Si t'has escoltat, saps que és la pregunta típica clàssica.
2: Una pregunta, si ja t'han preparat el terreny perquè responguis una cosa.
1: Martina, és la discussió que més hem discutit en la nostra vida.
4: I seguim... No és la por, que n'hi ha una tradicional,
1: no.
4: Que també és un altre meló, però aquest no és.
1: Però ara, és la discussió de quan parlem amb amics que no formen part del món casteller.
5: Ah, vale. Ja sé quina és.
4: La pregunta és, sabem que té les dues parts, però per tu què pesa més, la vessant cultural o la vessant esportiva? Què són els castells?
5: Per mi és més cultura que esport.
3: Toma.
2: Ja està, no? És que t'han intentat menjar el cap, que si el patinatge,
1: que no sé què.
2: I vinga, bim, pam.
5: O sigui, trobo que són les dues, totalment. Però al final...
2: Sí, és que ningú era.
5: Al final els castells surten a la festa major, igual que els pastorets, igual que les gitanes, igual que tot això.
1: A Cubelles no, i
5: bueno,
1: ho reivindiquem des d'aquí.
5: Però tu a una
1: eh?
5: Festa major no veuràs jugar a un equip de futbol ni fer un ball a unes patinadores.
4: A la festa major de la Geltrú hi ha una event, especialment que és les Vitlles Catalanes, i és un esport català.
2: Vinga.
5: Felicitats.
4: Següent. Seguim.
5: Bona Nadal. Sisplau.
1: No ve més públic aquest programa, és que...
4: No pot venir aquesta parella junta al programa. Trenquen les coses, respiren al micro...
5: Pues eso.
2: Ara, si vols, continuem amb l'última part de la teva entrevista, que és la bateria de preguntes. Dic sempre el mateix, no facis més de 33 perquè no tinc més preguntes, llavors no responguis més d'aquestes preguntes perquè no passaria. Algú sap on està el rècord? Si crec que són 22.
4: 21.
3: 22?
5: Espera, aquí.
2: 22 del Gerard.
1: Espera que ho miro.
4: Sí, sí, 22.
2: 22, vale. 22 preguntes-respostes en un minut. No és ni dos preguntes. O sigui,
1: és tipus castellers sí. Al foix bordegassos.
2: Sí.
5: Vale.
2: Vale? Quan estiguis, 3, 2, 1, ja. Quants anys portes fent castells?
5: 3.
2: Posició actual?
5: Terça.
2: Colla castellera preferida que no sigui la teva?
5: El Vendrell.
2: Plaça on t'agradaria actuar?
5: A les Neus.
2: Diada preferida?
5: A Cubelles.
2: Castell que t'agradaria fer encara no has fet?
5: El 3 de 7.
2: Posició que mai faries?
5: Segona.
2: Les teves tres colles preferides?
5: El Vendrell, Vilafranca i Castells del Foix.
2: Colla vella o colla joves?
5: Vella.
2: Primer castell que recordes haver carregat?
5: Un 4-6.
2: Castell que més t'ha emocionat?
5: El 4-7.
2: Moment casteller que mai oblidaràs?
5: La meva primera diada.
2: Pinyatronc o canalla?
5: Tronc.
2: Castell preferit per veure plaça?
5: 4-7.
2: Castell que més respecte fa?
5: 3-7 de Magulla.
2: Millor plaça on has actuat?
5: A la nostra.
2: Diada amb més nervis que has viscut?
5: La nostra.
2: A qui et mires dins del món dels castells?
5: Què?
2: A qui et mires dins del món dels castells?
5: A la meva mare.
2: Assaig o actuació?
5: Actuació.
2: Castells que crec que defineix la teva colla?
5: Els castells de 7, tots.
2: Un castell infrabrolat?
5: Infra, el 4 de 6.
3: Crec que ha guanyat.
2: No, 21 respostes.
1: No!
2: 21.
1: No!
4: Diré que no ha guanyat perquè el Pol no s'ha parlat.
2: Sí, és que jo l'altre dia en el programa de quarta pregunta ho vaig dir. Ja quan passem de la pregunta 13, que és on
1: no
2: arriba
1: saps.
2: Més o menys d'esto, ja no les tinc tan fresques, llavors no...
1: Pensava que anava a dir que estigui infravalorat el 7 de 6.
4: Llavors ha empatat
2: amb
4: el Màxim.
2: No, 21.
4: No, ha
2: empatat amb l'Eduard.
1: Està segona, molt bé, Martina.
2: Bueno, has empatat amb l'Eduard, felicitats.
5: Gràcies.
3: 21. I primera de la colla.
2: Sí.
5: M'he inventat la majoria de les respostes. No?
1: Quin va ser el teu primer castell?
5: No, el 4-6, jo crec. Sí, no, aquesta crec que no me l'he inventat, de fet.
4: Pues...
3: Ja, no tinc dades, no estava.
2: No, jo tampoc.
5: En Jordi sí.
1: Jo sí, però no me'n recordo, sincerament. Crec, jo juraria que va ser un 3.
5: No, perquè jo recordo que al principi jo només volia fer el 4 perquè m'encantava.
1: Pot ser.
5: O sigui, de fet, el meu castell...

0: Exacte.
1: Ni joves ni velles,
2: pues
1: castellers
2: de bé.
1: Covelles.
0: Ho he dit bé? Sí. M'alegro. Ni ho he dit bé? No, no.
2: Si voleu, encara ens queda un...
3: Joves.
4: Ho has dit ràpid.
0: Exacte. Esa era la gràcia.
2: Doncs jo crec que, Jordi, fins aquí la primera part del programa, si vols... Bueno, després tu, la Martina, mateix.
5: Ni no pot ni deixar no dirigir, o sigui, no dirigir...
2: No sé si, no, jo crec que se'm queda poc temps.
1: Gràcies, Martí, és brava.
0: No, Pol, t'estimem.
1: Doncs fins aquí, deixem fins aquí l'entrevista. Parlem una mica ara, sense la Martina, abans, després de despedir-la de la diada de la setmana que ve. Moltes gràcies, Martina.
0: A vosaltres.
1: I fins a la propera. Adéu.
0: Adéu.
2: Vagi bé.

0: Doncs ara ja sense la Martina, ara ja ens hem quedat només nosaltres quatre, han marxat els convidats i tot, el públic i tot, ens hem quedat aquí els quatre sorets, eh? Doncs, si us sembla, comentem el que va passar aquest cap de setmana passat, que tampoc va passar molta cosa, però bueno, expliquem el que vam fer diumenge. Nil, saps què vam fer diumenge?
1: Diumenge.
0: Sí, vam fer un pilar, un event esportiu bastant històric. No sé si...
2: Va ser diumenge, sí.
1: Ah, sí, jo no sé, no sé, pensava que va ser dilluns. Sí, sí.
0: Dilluns. Dilluns és avui.
1: Sí, no, bueno, sí, no, ja. Sí. No, sí, deixeu-me, no estic.
0: Vale, què va passar, Nil?
3: Que vam fer un pilar davant dels millors esportistes, que sí que són esportistes. Vam fer cultura davant d'un esport que va ser...
2: Anem a prendre pel cul, ja.
3: El Tour de França.
0: No paren, no paren. O sigui, no estan obsessionats.
3: El Tour de França.
1: El Tour de France.
0: Vam fer un pilar.
4: Bueno,
1: de fet, dos
4: pilar a l'esprint.
1: Sí.
3: Vam fer la modalitat inventada a Alemanya pels castellers de Foix.
1: Sí.
4: Diades a l'esprint, aquesta vegada pilars a l'esprint.
0: Poden començar a ser totes les diades a l'esprint, eh?
4: Acabaríem abans.
1: Sí.
0: La diada de dissabte, que ara la comentarem a l'esprint, perquè jo he de marxar.
4: Sí.
1: I a part d'uns altres que jo hagi vist, només que jo hagi vist segurament moltes més colles, va fer pilar Matusers de Molins de Rei, que va passar per allà, i avui dilluns, és a dir, ahir, per a vosaltres, hem Segals d'Osona, que ha passat per Vic. Jo els que he vist, no m'he vist ningú més. Igual moltes més colles ho han fet, però jo que hagi vist, així per Instagram, que ho hagi ensenyat.
0: De què? Del pilar?
1: El pilar per tu de França.
0: Castells de Viladecans, ho has dit.
1: Viladecans no els he vist jo.
0: Viladecans crec que era una de les colles que feia.
4: No sé.
1: No ho sé, no ho he vist més. I abans de parlar de la dia de Segura de dissabte, que tinc aquí obert el baròmetre casteller, que han hagut... Ah. 4 o 5 novetats.
0: I una altra collada com a extra aquest cap de setmana passat.
1: Sí, és el que anava a dir.
0: Minyons de Terrassa va descarregar el 2 de nou en folre i manilles.
1: I també va estrenar el 4 de nou en folre. I així per sobre, perquè a sobre que m'està funcionant molt malament la pàgina web, Castellers de Vila de Gràcia van carregar el 4 de 8 amb agulla. I no sé si algú més, perquè no em surt res més.
0: Jo crec però que res ja més està a comentar, no? Aquest cap de... Tampoc
1: he vist abans que Castellers de la Marès m'han fet el 3 i el 4 de 7 i Castellers de la Selva han carregat el 2 de 6 i crec que poc més, però m'està anant molt malament, però jo crec que 4 o 6 amb el 8 de Castellers del Catllà, Brivalls de Cornudella han estrenat 3 castells, 2 de 6, o sigui, el 2 de 6, 3 de 6, 4 de 6 i ja està. I poc més.
4: I bueno, ja que
1: així la baròmetre castellà.
4: Ja que hem parlat de Pilar, Pol, tu que estaves al Pilar, com és l'experiència de veure ciclistes venint a tota velocitat i cotxes i de tot cap a tu?
1: Sí, bueno, i el meu Pilar que vaig fer jo va ser més veure cotxes i tres ciclistes que van de l'escapada, però jo soc molt, m'agrada molt, molt, molt el Tour.
4: Era Torito el que vas veure tu?
1: No, no era l'escapada. No la vaig poder veure, no me'n recordo en aquell moment. Si me'n recordo, anaven dos del Jake Coalula i un del Caja Rural, però no me'n recordo. Jo crec que era força bé, la gent, molta gent del públic, i nosaltres ens vam emocionar bastant per fer el pilar i per veure aquell pilar, i va estar bastant força bé.
4: De fet, diré que hi ha un vídeo que es veu que es va aplaudir molt més el nostre primer pilar quan el vam descarregar que la gent que passava amb les bicis, eh?
0: Bueno, és que jo crec que en la zona on estàvem es va viure bastant emocionant tant al públic com per nosaltres.
4: Sí, la veritat és que sí. I bueno, aquest cap de setmana, què ens toca, nois?
0: Doncs anem a la que podríem dir

0: I és la nostra segona plaça, no?
1: Sí, sí, sí, el poble veí és... Que no és Vilanova, l'altre veí.
0: Doncs...
1: Ni... De fet, no és ni garrafenc. De fet, no és ni del barcelonès. És de Tarragona.
2: Sí.
0: Anem a Cunit. Anem a la festa major de Cunit, que es celebra aquest cap de setmana. I fem la diada aquest dissabte a la tarda, a les 6 de la tarda. Que just ara mateix m'acaben de passar un cartell. O sigui, una, la informació de la pàgina web de l'Ajuntament de Cunit, on surt diada castellera a càrrec dels castells del Foix. A les 6, de 6 a 7, posa?
3: Sí, serà més.
0: Sí, serà una mica més.
3: Més però...
1: Serà dia de l'esprit, a veure si al final amb la broma.
0: Amb castellers del Foix, de Cubelles, els torraires de Montblanc i castellers de Mediona. Sí. Serà aquest dissabte 11 de juliol a les 6 de la tarda a la plaça de Vila de Cunit.
1: Sí. Torraires de Montblanc, molt bona gent. Aprofito per enviar des d'aquí moltes gràcies perquè per una tonteria que estem fent nosaltres interna d'uns vídeos, ens va ajudar una noia de Torraires, una cosa que necessitava, o sigui que moltes gràcies des d'aquí. I no sé, què voldríeu comentar? Què s'espera?
0: Bueno, Castells de Mediona és una colla que ja ha fet els dos bàsics de set aquest any, ha fet el 5, o sigui, és una colla que està com nosaltres, però ha fet el 4.
3: Bàsicament. I així, curiositat de la diada, Castells de Mediona és l'única colla que l'escut és diferent, cada colla té escut diferent, cada persona té escut diferent.
1: Són
0: els de la mà? Sí.
3: Els que tenen la mà, un mocador raro que et porten a la mà, no ho sé, de memòria, cada persona porta un color diferent. No les colleixes, el que et toca.
0: Sí, voleu venir a veure, si voleu venir a veure la camisa, així aprofiteu, veniu a donar-nos un cop de mà a nosaltres i així ja us ensenyen la camisa de cada color.
3: Clar que sí. I escriviu al Castell del Foix de Cubelles per Instagram i ja us fem un hueco a la pinya.
1: I de la tema amb el Pol, de quin color són les camises? També és un interessant.
0: Això també serà molt guai.
3: De color blau. Fort.
0: No,
3: de fet és taxa.
0: Però veniu, encara que no vulgueu discutir les camises, veniu perquè el Nil i el Nogui els hi veig una cara d'il·lusió cada cop que dic que veniu.
1: Sí, jo sé la gent de Cunit que li agrada el món casteller, que s'ha interessat per al Foix alguna vegada i ja m'ha comentat, bueno, ja que veniu al meu poble, pues a lo millor sí que vaig a veure tal. Veniu a fer pinya.
0: No, a veure també.
1: Veniu a provar.
0: A veure, podreu veure la magnífica actuació de Castellers de Mediona.
3: I de
0: Torraires de Montblanc, perdó.
3: Que van de vermell.
0: De granate.
1: Molt bé, Pol, molt bé.
3: Igual que la samarreta que portes avui.
0: Però l'actuació de Castellers del Foix l'haureu de veure des de dintre la pinya.
1: Efectivament. Sí. L'heu de sentir, no
3: com,
1: veure.
3: Com millor es veuen els castells, sentint-los.
1: Molt bé, Pol.
4: I després el Pol us invita a gasolina, si fa falta.
1: Ara ho ha dit, i a la Juanita.
3: A la Juanita.
1: Tremendo.
3: Has de provar la Juanita ja.
1: I no sé, podríem donar aquí 300 voltes, però jo crec que...
0: Sí, és que podríem dir tantes coses.
3: Sí, podríem dir que farem, però és que no ho sabem. Llavors...
0: Bueno, el Pol ja ho ha dit, que si eren molts...
3: Sí, no, jo...
0: Ell ho ha anunciat, eh?
1: És com sempre, no? Si són molts, podrem fer màgia. Si no són molts, no podem fer màgia.
0: Però molts és molta gent, eh?
3: Sí, no, sí. Jo si puc, faig el 4.
1: Sí, no, jo si puc faig el 3 de 9 i...
0: Jo si puc faig el 3 de 10. El 3 de 10 ha aixecat per sota. A mi m'ha agradat,
1: No, per poder, si podem, jo també ho faig. Però bueno, per poder fer-ho ha de venir tota la gent que pugui.
0: Però
1: o
0: molt...
1: que vulgui.
0: Per... Que pugui.
1: Bueno, una mica de tot, no? Vull dir...
4: Que vingui tothom i ja...
3: Per poder de volem.
1: Perquè això estem complicant. Que si voleu saber què farem, la millor forma de fer-ho és o seguir-nos a xarxes, a Piles del Vent o directament a Castells del Foix. I molt millor, una
0: és
1: forma més
0: ràpida.
1: És que
0: es veu millor.
1: Venir a Cunit directament i veure la superdia.
0: I a l'assaig divendres,
1: i ja està.
0: Si voleu.
1: I si esteu per aquí de vacances i us heu trobat aquest podcast de casualitat i no sabeu ni qui som i esteu al càmping Vilanova Park, també podeu comptar amb nosaltres.
0: I aleshores dissabte ja teniu activitat per fer.
1: Ah, efectivament.
3: Perfecte.
1: D'excursió.
0: Doncs fins aquí aquest programa.
1: Que ja estan ja, no?
0: El Pol ha sigut una mica enganyat i...
3: No, jo em quedaré aquí. Ja.
0: No,
3: estic molt còmode.
0: La teva posició és aquesta perquè jo...
3: Em toca l'aire condicionat...
0: Sí, clar.
3: Estic molt còmode.
0: Però el va baixant, no.
3: La cadira és pitjor, sí, és veritat.
1: El pròxim dia que estigui aquí posaré una càmera perquè veieu totes les tonteries de tocar el micro, picar la taula, apagar i encendre l'aire condicionat.
3: És que l'altre és diferent, l'altre és el taula, no passa res.
1: Tirar-se cap a la davant. No para.
0: Bueno, que ens veiem a Cunit i si no ens veiem a Cunit ens veiem a la setmana que ve amb un nou programa. Això ens veurem sempre, no?
1: Efectivament.
3: Això esperem, que vingui la gent.
0: Adeu.
3: Vagi molt bé.
1: Adeu.
5: I
2: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins un altre. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat. Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
5: Ràdio Cubelles, notícies.
6: Perill per calor i calor nocturna aquest dimecres a Cubelles. Els últims mapes d'avisos del Servei Meteorològic de Catalunya col·loquen la comarca del Garraf en perill alt per calor aquest dimecres de les 12 del migdia a les 6 de la tarda. I també hi ha un avís per perill de calor nocturna d'aquesta matinada de les 12 fins a les 6 del matí. Protecció Civil de la Generalitat manté en fase d'alerta el pla Procicat per aquesta onada de calor que ha començat aquest diumenge i es preveu que duri encara tota la setmana i que s'intensificarà aquest dimarts i aquest dimecres. Els pròxims dies es podrien arribar a superar els 42 graus de temperatura en alguns punts del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, el punt àlgid de calor es preveu aquest dimarts i dimecres, quan es podrien superar aquests 42 graus que dèiem a les comarques de Lleida, a les Terres de l'Ebre o a la Catalunya Central. I també es poden arribar a superar els 40 graus aquí, al litoral o al prelitoral. En el mapa d'avisos, el Garraf es troba en perill 1 sobre 6 per calor nocturna entre les 12 de la nit i les 6 del matí i en perill alt de 3-4 sobre 6 per calor durant el dia, aquest dimecres, entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda. A més, les humitats relatives seran baixes al centre del dia, per sota del 30 o el 20%, i això podria accentuar encara més el risc d'incendis forestals en les zones interiors. En aquest sentit, però, aquí, segons l'últim mapa del Pla Alfa, publicat aquest dimarts, Cubelles es troba en nivell 2, que seria un nivell de perill alt de risc d'incendis. Però la resta de la comarca, quasi tota la comarca excepte Sitges, es troba al nivell 3, en perill molt alt d'incendi. Protecció Civil demana als ajuntaments que prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i que es tingui una vigilància especial a les persones més grans de 75 anys que no tinguin suport familiar o que no tinguin recursos. També les persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat, persones que han de romandre o fer activitat física a l'aire lliure, incloses les activitats laborals, i les persones amb malalties cròniques. Com a consells generals, es demana a més a la població hidratar-se molt sovint, evitar activitats físiques intenses a l'exterior, sobretot a les hores de més calor, i no deixar mai infants, persones vulnerables o animals tancats dins d'un cotxe amb les finestres tancades quan hi ha aquestes calors. Sentim alguns dels consells de Protecció Civil.
7: Beu aigua fresca de manera regular, encara que no tinguis set. Fes àpats lleugers i pren aliments rics en aigua. Durant el dia, tanca les persianes de les finestres on toca el sol. A la nit, obre les finestres de casa per refrescar-la. Evita el sol directe, porta una gorra o un barret. Utilitza roba lleugera, cotó, de colors clars i que no sigui ajustada. Evita sortir a les hores de més calor i evita les activitats físiques intenses. No deixis persones vulnerables dins del vehicle tancat. Si teniu animals de companyia, procureu que no s'estiguin al sol i hidrateu-los.
6: Així doncs, l'onada de calor també es farà notar a Cubelles, sobretot aquest dimecres, quan hi ha un perill alt de calor aquí a Cubelles i també per calor nocturna aquesta pròxima nit.
2: El grup La Xatonada actuarà aquest dijous 9 de juliol a les 9 de la nit al restaurant Grecos de Cubelles en un concert que suposa el retorn de la formació al mateix local després de la bona acollida que va tenir la seva actuació ara tot just fa un any, el juliol de l'any passat. La banda està encapçalada pel cantant i col·laborador de Ràdio Cubelles, Xavier Andreu, que des de fa 3 anys comparteix amb Ignasi Guiluts el programa Històries de la Música aquí a Ràdio Cubelles. Aquest estiu, de fet, l'espai remet de dilluns a divendres a les 10 del matí dins el magazín Cubelles Tot un Món. completen la formació Joan Guinovar, antic col·laborador de l'emissora municipal i presentador del programa històric El 25% entre els anys 1997 i 1998, i possiblement aquest programa també es va poder escoltar del 2001 al 2005. També forma part d'aquest grup el músic covellenc Joan Salvador, conegut artísticament com a Joan Gavina, i els vilanovins Josep Lorenzo i Joan Pujol, als teclats. El repertori de la Xatonada està format principalment per versions en català, de grans èxits als anys 60 i 70, amb interpretacions de temes popularitzats per artistes com Neil Diamond, Elvis Presley i clàssics del rock and roll, entre d'altres. Així mateix ho explicava en una de les seves estades a Ràdio Cubelles, Xavi Andreu.
8: La veu principal, diguem, el que canta principalment les cançons soc jo, però que tots els altres també canten alguna de les cançons i també, sobretot, fem veus en totes les cançons. O sigui que fem harmonies i també procurem que les cançons tinguin un so diferent del que és només la veu solista. Uh-huh. Nosaltres, bé, com que la majoria dels components del grup doncs ja tenim també una edat, no? Hem agafat cançons bastant de la nostra època, dels anys 60, 70, són el que normalment fem. Llavors, doncs, igual fem versions dels Beatles, com podem fer versions de cançons de Neil Diamond, com de l'Elvis Presley, algun rock and roll també, aquest tipus de música així.
2: La trajectòria del grup també està marcada per diversos canvis de nom. Inicialment, els seus integrants volien anomenar-se Xató, però van descartar aquesta opció perquè ja existia un grup d'havaneres amb aquest nom a Vilafranca. Posteriorment van adoptar el nom de Xató Vilanoví, que també van abandonar en considerar que el xató és un plat compartit per diverses poblacions. Finalment, des d'aproximadament fa un any, una mica més, la formació s'ha consolidat sota el nom de la Xatonada, amb el qual continua la seva activitat musical.
9: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: en Finn.
1: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.

0: Indeed.
1: Samantha?
2: Faves!
1: Quina
2: beneitura, no?

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Atraccions aquàtiques i una jornada gamer són els reclams principals de la 17a Festa Jove de Cubelles. Una versió en persona del videojoc Among Us completarà la programació per aquesta setmana, els pròxims dies 9, 10 i 11 de juliol. L'Ajuntament de Cubelles i l'Espai Jove han presentat aquest divendres passat la programació de la 17a Festa Jove, que, repetim, se celebra d'aquest dijous i fins aquest dissabte. L'edició d'aquest any aposta pels videojocs com a eix temàtic amb una proposta gratuïta que combina activitats lúdiques, esportives i de lleure que van adreçades als adolescents i joves de la vila. El regidor de Joventut, Pau Rodríguez.
3: Els joves, al final, és una festa, la festa jove, no, que està pensada i que està molt dissenyada per les propostes que ens fan arribar els propis joves, no, a través de les activitats que fem arreu de l'any a l'equipament juvenil, a l'espai jove, no? Cada any, doncs, intentem d'alguna manera innovar i oferir noves experiències perquè sigui una proposta, doncs, atractiva i pensada per ells, no? Com deia, aquest any el fil conductor són els videojocs, les noves tecnologies, no? Un àmbit, no, que al final forma part del dia a dia dels nostres joves, i ho fem aportar-los, no, també al món real, no, per fomentar la convivència, el joc i compartir, no, aquestes relacions personals, no?
2: Pau Rodríguez, regidor de Joventut, ha comentat que des de fa uns anys s'han anat perdent les associacions juvenils de Cubelles i per això ara estan buscant altres maneres d'implicar-los i fer-los participar directament, sobretot en la tria i l'organització de la festa jove.
3: No només el jovent, passa a totes les franges d'edat. Cada vegada menys ens associem menys i participem menys i volem les coses d'alguna manera més fetes, no? Nosaltres, evidentment, hem volgut aprofitar aquesta tesitura, no, de dir, bueno, no podem tirar tant de les associacions que abans teníem juvenils, que eren molt actives al municipi, i el que hem fet és, a través d'aquells joves que participen a activitats, no, arreu del curs de l'equipament juvenil, doncs animar-los, engrescar-los a que ens puguin fer aquestes propostes a través de trobades participatives que fem habitualment a l'equipament juvenil perquè ens facin arribar aquestes propostes. És una manera diferent de participar. És veritat que la festa jove naixia més de les associacions de que ens feien arribar aquestes propostes, però no hem volgut que siguem nosaltres pròpiament qui decidíem aquesta programació, sinó que fossin els joves.
2: Txell Sastre, dinamitzadora de l'Espai Jove, també ha afegit que en aquesta festa s'oferiran activitats obertes a tota la franja d'edat juvenil, però que també han mirat de segmentar-ho una mica.
4: Sempre intentem agafar tota la franja, de primer d'ESO fins a 29 anys, de fet. Són, crec, nascuts a 2014 fins al 1997, de fet. Vull dir, la franja és molt àmplia, el nostre públic, però sí que hem volgut, doncs, senyalar, no, el dijous a l'Among Us és sobretot pels adolescents, pels que comencen l'adolescència. El divendres és més popular, és una mica com per tot el poble, amb edat recomanada, però sí que no hi ha límit, doncs, per dalt, no? Al final està ubicat al carrer, a l'aire lliure, i doncs que la gent es vingui a divertir, a refrescar. Sempre pensem, doncs, que està dins del programa Festa Jove, evidentment va dirigit per adolescents joves, no? Però tothom hi tindrà cabuda.
2: Concretament, la programació de la Festa Jove començarà aquest dijous, dia 9, al vespre, amb el joc d'estratègia Among Us, però de manera real, és a dir, una adaptació en viu d'aquest videojoc molt popular i que es desenvoluparà en una ubicació secreta que només sabran els qui s'hagin inscrit mitjançant l'aplicació Tràmit Smart App. En aquest cas, l'activitat està limitada a nascuts entre el 2012 i el 2014. I aquest divendres, als voltants de l'Espai Jove, la zona de l'escola Charlie Rebel, acolliran una tarda d'atraccions aquàtiques. Hi haurà una Extreme Race, un tobogan i una zona d'esplash. La proposta inclou també un circuit d'inflables amb reptes lúdics esportius i serà d'accés lliure, sense necessitat d'inscripció i amb limitacions d'edat. Cal anar, evidentment, amb banyador i tovallola. La principal novetat arribarà aquest dissabte, dia 11, amb la jornada Gamer. Es farà a la sala sociocultural amb torn de matí i torn de tarda i inclourà tornejos de diferents videojocs, l'FC, el Mario Kart, el Rocket League, i també hi haurà reptes de Fórmula 1, David Saber, també hi haurà zones de joc lliure amb consola, realitat virtual, simuladors, espais retro, Just Dance, una zona de jocs de taula o cartes col·leccionables, i també s'instal·larà un fotocall inspirat en Bola de Drac Z i es repartiran més de 500 euros en premis entre els guanyadors dels tornejos de videojocs. Totes les activitats de la Festa Jove són gratuïtes, algunes necessiten inscripció. Trobareu tota aquesta informació a les xarxes de l'Espai Jove o a la web de l'Ajuntament.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta molt estable i assolellat, amb algun núvol baix a primera hora que pràcticament ja està acabant de desaparèixer, i es mantindrà el cel clar la resta del dia, com a molt amb algun núvol puntual a la tarda, amb una temperatura que pujarà força i avui l'onada de calor es notarà més, movent-se entre els 22 i 23 de mínima, ha pujat una miqueta, mentre que la màxima avui podrà arribar als 33 amb una humitat més alta i xafogor acusada, vent molt feble amb terral fins a mig matí i marinades de migjorn o xaloc la resta del dia, fent que la mar i domini el marejol. Per demà esperem que una calor arribi al seu àlgid amb sol i cel clar al matí i alguns núvols alts i d'evolució a la tarda, amb una temperatura que, com dèiem, pujarà i tocarà sostre, situant-se aquesta nit entre els 24 o 25 de mínima, i demà podríem arribar als 34 o acostar-se als 35 de màxima, amb uns valors gairebé excepcionals, amb una humitat i xafogor notables, ben feble amb terral a primera hora del matí i deixar xaloc la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejol, sobretot a partir de migdia.
0: Ràdio Cubelles, notícies. Cubelles ha estat inclosa en el nivell 3 del Pla Alfa per un perill molt alt d'incendi. Amb l'activació d'aquest nivell, els agents rurals vigilen les activitats suspeses i el compliment de les prohibicions i restriccions. Amb el nivell 3 del Pla Alfa, totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses, i els agents rurals fan aquesta vigilància exclusiva de les suspensions d'aquestes activitats i del compliment de les prohibicions. Per exemple, està prohibit encendre foc a qualsevol mena d'espai obert. Queda suspès temporalment, mentre es mantingui el risc esmentat, de totes les autoritzacions concedides de cremes, de rostolls, de pastures, de restes de poda o de restes silvícoles. Tampoc es podrà encendre foc en cap àrea de descans de les xarxes de carreteres, ni a les zones recreatives i d'acampada, incloses les zones que estan habilitades per fer-ho. Tampoc es pot fer servir maquinària i equips a les muntanyes o a les àrees rurals situades en una franja de 500 metres al voltant de boscos. El funcionament d'aquesta maquinària, si genera deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques, només es podrà fer servir si l'òrgan competent de l'administració autonòmica n'ha autoritzat expressament el seu ús, o siguin necessàries per l'extinció d'incendis. Tampoc es pot fer ús de cap material pirotècnic, no es poden llançar o abandonar objectes en combustió o qualsevol mena de material susceptible d'originar un incendi, i les restriccions també afecten l'ús de bufadors, serres radials i eines similars a menys de 400 metres de terreny forestal. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa, juntament amb l'anàlisi d'altres indicadors de risc, pot implicar també la declaració de la fase de prealerta del Pla Infocat de Protecció Civil. D'altra banda, recordem que Protecció Civil manté en fase d'alerta el Pla Procicat, en aquest cas per l'onada de calor, que va començar diumenge i que es preveu que duri tota la setmana. En el mapa d'avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, el Garraf continua en perill 1/6 per calor nocturna entre les 12 i les 6 de la matinada d'aquest dijous, i que Cubelles continua també en perill alt de 3/4/6 per calor aquest dijous entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda. Protecció Civil en aquests casos demana als ajuntaments que prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús, i que tinguin especial vigilància de totes les persones vulnerables. Com a consells generals, es demana a la població hidratar-se molt sovint, evitar activitats físiques intenses a l'exterior, sobretot a les hores de més calor, i no deixar mai infants, persones vulnerables o animals tancats en un cotxe amb les finestres tancades. Cubelles ha tramitat 264 sol·licituds de regularització. En una entrevista a Ràdio Cubelles, Irina Roca, tècnica de serveis socials del Consell Comarcal, i Mariana Isla, advocada de l'associació Amic, han fet balanç de tot aquest procés a la vila. El 30 de juny passat s'ha tancat el procés extraordinari de regularització per a persones estrangeres, una iniciativa del govern de l'Estat espanyol que a Catalunya ha registrat un total de 257.000 sol·licituds. I aquí, a nivell local, Cubelles ha tramitat 264 sol·licituds, segons les dades que ens han aportat tècnics comarcals dels serveis d'acompanyament i assessorament jurídic per a estrangers. El servei d'atenció local ha hagut de reorganitzar-se ràpidament per poder donar resposta a la demanda força important, sobretot d'obtenir informes de vulnerabilitat, un requisit clau per a molts dels sol·licitants que s'ha de dir que el govern espanyol va afegir en el decret del procés de regularització en l'últim moment. Així ho ha comentat Irina Roca, tècnica dels serveis socials a Cubelles.
3: A nivell organitzatiu i sobretot administratiu és com va ser més caòtic, perquè cada ajuntament o cada consell comarcal o, per exemple, l'Hospitalet va tenir com la primícia i es va organitzar d'una manera que ens va poder ajudar molt els altres també a veure de quina manera ho estaven gestionant. Aleshores, el que vam decidir fer era parlar amb l'OAC, i que cada persona fes una instància i una compareixença, on posant el seu passaport, el seu nom, on vivien de Cubelles, i que marquessin una creueta de que els feia vulnerables.
0: Mariana Isla, advocada d'Amic, que treballa amb un conveni amb l'Ajuntament per assessorar en qüestions d'estrangeria, ha destacat que tot aquest procés ha servit per garantir drets a persones que ja fa temps que viuen aquí.
4: Té tota una connotació d'integració, no? Estem parlant de persones que ja hi viuen aquí, que els seus fills van a les nostres escoles, és a dir, són persones que estan integrades a la societat i que el que ha fet aquest procés de regularització no és que vingui gent, sinó visibilitzar aquesta gent que ja hi era aquí, no?
0: Un cop presentades les sol·licituds, el procés entra ara en una nova fase administrativa. El primer pas és l'admissió a tràmit per part de la unitat tramitadora d'expedients d'estrangeria, un document que ja atorga un permís provisional de treball i de residència d'un any. Posteriorment, un cop arribi la resolució definitiva, els sol·licitants hauran de tramitar la targeta d'identitat d'estrangers, la TIE, a la Policia Nacional, un pas que es preveu complex a causa del col·lapse actual d'aquest servei, que en condicions normals ja no dona a l'abast, tal com ha exposat Mariana Isla, advocada d'Amic.
4: Aquí en tindrem també un coll d'ampolla, perquè ara mateix les policies, que és l'encarregada és la Policia Nacional, de tot arreu estan col·lapsades. O sigui, sense tenir la població de la regularització ja és missió impossible gairebé aconseguir una cita. Quan aquestes 250.000 persones a Catalunya intentin demanar la TIE, doncs serà encara pitjor, no? Serà un procés dur aquest. Però bueno, és el següent pas i s'ha de fer. I després ja la persona tindrà l'autorització de residència i treball per un any de durada. Aquest any serà retroactiu, és a dir que començarà la vigència d'aquesta autorització en el moment en què la persona va fer la sol·licitud.
0: En tot cas, aquesta primera autorització tindrà una durada d'un any amb caràcter retroactiu des del moment de la sol·licitud. Els cubellencs provinents de segons quins països llatinoamericans, a més, més endavant tindran l'opció de demanar directament la nacionalitat espanyola. Per tal de no perdre la residència i el permís de treball al cap d'un any, les persones hauran de demanar més endavant la modificació de la seva situació, demostrant que han treballat i cotitzat, o una pròrroga d'un any si demostren haver estat registrats com a demandants d'ocupació, o també pròrroga, en aquest cas més llarga, si estan en una situació de salut especial o en l'edat de jubilació. En aquest sentit, l'Ajuntament de Cubelles també ofereix eines clau com l'informe d'esforç d'integració, tal com ha explicat Irina Roca, tècnica de serveis socials.
3: És bastant important per fer aquesta renovació al cap de l'any si no ha cotitzat la persona, no? Com ha dit ella, està donat dalt dels serveis d'ocupació o aquest informe que al fin de les serveis socials, en el cas que ha fet jo, que és haver fet mínim 45 hores de català, vale? I el mòdul B i el mòdul C, que justament la Mariana és qui els dona aquí a Cubelles. Mòdul B és coneixements laborals i mòdul C coneixements de la cultura catalana i a nivell legislatiu. Són 15 hores cadascun i amb els 45 hores de català i les 30 hores d'aquests mòduls enviem a estrangeria aquest certificat i ens ho retornen amb un informe d'esforç d'integració que certifica que la persona té voluntat d'integrar-se. Mm.
0: L'advocada Mariana Isla també ha afegit com són els continguts que es donen en els mòduls de formació.
4: El mòdul B són coneixements laborals, que ara per ara és molt més important que mai, perquè aquesta gent se va incorporar al mercat laboral. No? I ha de conèixer quins són els seus deures, però també els seus drets com a treballadors, que és això de la seguretat social, les cotitzacions, qui paga què, no? L'IRPF, és a dir, donem tota aquesta mena d'informació que és superimportant. I el mòdul C és més de coneixements de l'entorn, de la cultura catalana, parlem molt del sistema també polític, que és molt interessant escoltar les opinions, no?, que tenen les persones que hi conviuen amb nosaltres.
0: Aquests cursos, vinculats a l'informe d'esforç d'integració, es tornaran a oferir a Cubelles a partir del mes d'octubre. Amb tot, les treballadores socials han volgut exposar també que la majoria dels sol·licitants que aconsegueixin la regularització passaran a tenir garantits alguns drets que ara no els tenen del tot garantits, com la residència i el permís de treball o poder viatjar i moure's amb més seguretat administrativa entre països. Però això sí, continuaran sense altres drets propis dels nascuts a l'Estat, com per exemple votar les eleccions.
5: La Biblioteca Municipal de Cubelles acollirà aquest dijous 9 de juliol a les 7 de la tarda la presentació del llibre Anatomia de l'Esperança, la darrera obra del filòsof i teòleg Francesc Torralba, guardonada amb el Premi Josep Pla 2026. L'acte serà conduït per Robert Monzonis, que conversarà amb el públic al voltant de les principals idees d'un assaig que reflexiona sobre una de les grans qüestions de la condició humana, l'esperança. Publicat per Edicions Destino, Anatomia de l'Esperança analitza la naturalesa profunda d'aquest concepte i el presenta com una actitud activa, capaç d'enfrontar-se al desànim i d'impulsar les persones a continuar avançant malgrat les dificultats. Al llarg de les seves pàgines, Torralba defensa que l'esperança no és una espera passiva ni un optimisme ingenu, sinó una virtut que es cultiva a través de la llibertat, el compromís i la capacitat de trobar sentit, fins i tot a les situacions més adverses. Robert Monzonis, al llarg de la conversa mantinguda a Ràdio Cubelles, ens parla d'aquest llibre, Anatomia de l'esperança, del doctor Francesc Torralba.
6: Torralba, un dels conceptes que he llegit molt interessants, que l'esperança comporta patiment, que no vol dir que tenir esperança sigui un camí de roses i que visqui en un món paral·lel a la realitat. No. Patirem per acomplir els objectius, per arribar al camí que volem arribar. Però l'esperança ens dona aquesta força, aquesta energia interior per poder, malgrat el patiment, seguir en el camí i finalment fer el cim, no?
5: Robert Monzonis, que serà el conductor d'aquest acte, subratlla també l'autoritat moral de Francesc Torralba, especialment després de la tràgica pèrdua del seu fill, un fet que ha marcat la visió pràctica i humana que trasllada també el seu pensament filosòfic a través d'aquest llibre. Més enllà de la teoria, es planteja com afrontar la mort i la incertesa mitjançant l'autoconeixement i el suport mutu.
6: Una altra de les coses que suposo que les persones que han estat que han llegit una mica sobre Torralba o l'han escoltat saben és que Torralba va perdre el seu fill fa uns pocs anys. Va perdre el seu fill amb un dels seus fills amb una activitat d'escalada que feien. Van anar a fer un pic i es va precipitar el seu fill. Això ho ha explicat moltes vegades, Torralba, a nivell públic, perquè ho ha fet també una mica com a exemple, no? Va ser un fet inesperat i molt transcendent, més transcendent en la seva vida. I per tant, doncs, també pot parlar amb molta autoritat, perquè no només a nivell teòric ha desenvolupat aquest concepte de l'esperança, sinó a nivell pràctic, no? Quan se't mora un fill, doncs és un fet altament tràgic a la vida, en el qual pots fàcilment caure en la desesperació. I per tant, ell parla amb moltíssima autoritat de tot això i per això val la pena escoltar-lo.
5: Recordem que serà aquest dijous, a partir de les 7 de la tarda, quan es presenti aquest llibre, Anatomia de l'Esperança, com dèiem, escrit pel filòsof Francesc Torralba. Un acte, recordem-ho, que tindrà lloc a la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó i que serà conduït per Robert Monzonis, col·laborador i antic alumne de l'autor.
0: Thank you. Cubelles vol aprofitar que és el municipi de la costa més al nord on es podrà veure l'eclipsi solar total del 12 d'agost. Per això, el 20 de juliol, la Biblioteca Municipal acollirà una xerrada amb responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers. I és que el 12 d'agost a Cubelles es podrà viure un eclipsi total de sol, un fenomen que no repetirà en centenars d'anys, en què el cel es farà fosc durant 30 segons quan encara sigui de dia. Per aquest motiu, des del Servei de Turisme han organitzat una xerrada el pròxim dia 20 de juliol a 6:45 a la Biblioteca Municipal per saber quan es produirà, de com fer també una bona observació i dels millors llocs de Cubelles per observar-lo. Anirà a càrrec aquesta xerrada d'en Carles Schnabel Jimeno i Rat Parellà de Llobet, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers. I Malaborda Tècnica de Turisme ha destacat que de tota aquesta zona i a la comarca del Garraf, a Cubelles és on hi haurà més opcions de veure l'eclipsi.
7: A Sitges no ho veuran. I a Vilanova, 13 segons i molt amunt. Nosaltres aquí són 30 segons, tampoc és gaire, però som el primer municipi on hi ha eclipsi total. Això penso que la gent no ha de saber, perquè és veritat que tothom anirà cap a baix, on es veurà més llarg i tot, però escolta'm, que Cubelles, doncs, que es veurà de forma total i és una data, bueno, és important i tothom en parla, tothom en veu.
0: El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha destacat que, a més, seran unes dates, el 12 d'agost, en què habitualment ja hi ha molta gent a Cubelles i per això cal donar tota la informació per la gent que ja hi sigui i també per la que vulgui venir.
8: És que pensa que serà el 12 d'agost, que clar, sí, sí. Hi haurà gent que vindrà aquella quinzena o aquella setmana i clar, ens podem trobar amb un volum molt gran. No sabem el que passarà, però bueno, l'únic que podem fer és això, no? Parlar amb gent que n'entén, no dir-ho nosaltres, sinó parlar amb gent que n'entén i que expliquin pues, les quatre coses principals que s'ha de saber pel tema de l'eclipsi, no? Crec que és el millor que podem fer.
0: La xerrada sobre l'eclipsi serà gratuïta i oberta a tothom el dilluns 20 de juliol a la Biblioteca Municipal. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
9: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
10: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
11: Hola, hola, hola. Tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
12: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
10: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

És impossible la fuga per l'escala. I has regirat tot el pis de dalt a baix. Has mig obert la finestra per si torna el nostre gat.

animar un mesor. El vent de l'Empordà ja torna a fer-lo mort. Al bosc el bruixot fa el ritual quan és fosc. Al de sobre el foc vella dona el rebost. Witch foc. Surt fum del pot al cost. No fa favors al bruixot més. Bruixa del llac a Merlin de Camelot.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta molt estable i assolellat, amb algun núvol baix a primera hora que pràcticament ja està acabant de desaparèixer, i es mantindrà el cel clar la resta del dia, com a molt amb algun núvol puntual a la tarda, amb una temperatura que pujarà força i avui l'onada de calor es notarà més, movent-se entre els 22 i 23 de mínima, ha pujat una miqueta, mentre que la màxima avui podrà arribar als 33 amb una humitat més alta i xafogó acusada, vent molt feble amb terral fins a mig matí i marinades de migjorn o xaloc la resta del dia, fent que la mar il·lumini el marejol. Per demà esperem que una calor arribi al seu àlgid amb sol i cel clar al matí i alguns núvols alts i d'evolució a la tarda, amb una temperatura que, com dèiem, pujarà i tocarà sostre, situant-se aquesta nit entre els 24 i 25 de mínima, i demà podríem arribar als 34 o acostar-se als 35 de màxima, amb uns valors gairebé excepcionals, amb una humitat i xafogor notables, ben feble amb terral a primera hora del matí i de xaloc la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejol, sobretot a partir de migdia.
0: Ràdio Cubelles, notícies. Cubelles ha estat inclosa en el nivell 3 del Pla Alfa per un perill molt alt d'incendi. Amb l'activació d'aquest nivell, els agents rurals vigilen les activitats suspeses i el compliment de les prohibicions i restriccions. Amb el nivell 3 del Pla Alfa, totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses i els agents rurals fan aquesta vigilància exclusiva de les suspensions d'aquestes activitats i del compliment de les prohibicions. Per exemple, està prohibit encendre foc a qualsevol mena d'espai obert. Queda suspès temporalment, mentre es mantingui el risc esmentat, de totes les autoritzacions concedides de cremes, de rostolls, de pastures, de restes de poda o de restes silvícoles. Tampoc es podrà encendre foc en cap àrea de descans de les xarxes de carreteres ni a les zones recreatives i d'acampada, incloses les zones que estan habilitades per fer-ho. Tampoc es pot fer servir maquinària i equips a les muntanyes o a les àrees rurals situades en una franja de 500 metres al voltant de boscos. El funcionament d'aquesta maquinària, si genera deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques, només es podrà fer servir si l'òrgan competent de l'administració autonòmica n'ha autoritzat expressament el seu ús, o siguin necessàries per l'extinció d'incendis. Tampoc es pot fer ús de cap material pirotècnic, no es poden llançar o abandonar objectes en combustió o qualsevol mena de material susceptible d'originar un incendi, i les restriccions també afecten l'ús de bufadors, serres radials i eines similars a menys de 400 metres de terreny forestal. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa, juntament amb l'anàlisi d'altres indicadors de risc, pot implicar també la declaració de la fase de prealerta del Pla Infocat de Protecció Civil. D'altra banda, recordem que Protecció Civil manté en fase d'alerta el Pla Procicat, en aquest cas per l'onada de calor, que va començar diumenge i que es preveu que duri tota la setmana. En el mapa d'avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, el Garraf continua en perill 1/6, perquè la nocturna entre les 12 i les 6 de la matinada d'aquest dijous, i que Cubelles continua també en perill alt de 3/4/6 per calor aquest dijous entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda. Protecció Civil en aquests casos demana als ajuntaments que prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i que tinguin especial vigilància de totes les persones vulnerables. Com a consells generals, es demana a la població hidratar-se molt sovint, evitar activitats físiques intenses a l'exterior, sobretot a les hores de més calor, i no deixar mai infants, persones vulnerables o animals tancats en un cotxe amb les finestres tancades. Cubelles ha tramitat 264 sol·licituds de regularització. En una entrevista a Ràdio Cubelles, Irina Roca, tècnica de serveis socials del Consell Comarcal, i Mariana Isla, advocada de l'associació Amic, han fet balanç de tot aquest procés a la vila. El 30 de juny passat s'ha tancat el procés extraordinari de regularització per a persones estrangeres, una iniciativa del govern de l'Estat espanyol que a Catalunya ha registrat un total de 257.000 sol·licituds. I aquí, a nivell local, Cubelles ha tramitat 264 sol·licituds, segons les dades que ens han aportat tècnics comarcals dels serveis d'acompanyament i assessorament jurídic per a estrangers. El servei d'atenció local ha hagut de reorganitzar-se ràpidament per poder donar resposta a la demanda força important, sobretot d'obtenir informes de vulnerabilitat, un requisit clau per a molts dels sol·licitants que s'ha de dir que el govern espanyol va afegir en el decret del procés de regularització en l'últim moment. Així ho ha comentat Irina Roca, tècnica dels serveis socials a Cubelles.
3: A nivell organitzatiu i sobretot administratiu és com va ser més caòtic, perquè cada ajuntament o cada consell comarcal o, per exemple, l'Hospitalet va tenir com la primícia i es va organitzar d'una manera que ens va poder ajudar molt els altres també a veure de quina manera ho estaven gestionant. Aleshores, el que vam decidir a fer era parlar amb l'OAC, i que cada persona fes una instància i una compareixença, on posen el seu passaport, el seu nom, on vivien de Cubelles, i que marquessin una creueta de què els feia vulnerables.
0: Mariana Isla, advocada d'Amic, que treballa amb un conveni amb l'Ajuntament per assessorar en qüestions d'estrangeria, ha destacat que tot aquest procés ha servit per garantir drets a persones que ja fa temps que viuen aquí.
4: Tenen tota una connotació d'integració, no? Estem parlant de persones que ja hi viuen aquí, que els seus fills van a les nostres escoles, és a dir, són persones que estan integrades a la societat i que el que ha fet aquest procés de regularització no és que vingui gent, sinó visibilitzar aquesta gent que ja hi era aquí, no? Mm-hmm.
0: Un cop presentades les sol·licituds, el procés entra ara en una nova fase administrativa. El primer pas és l'admissió a tràmit per part de la unitat tramitadora d'expedients d'estrangeria, un document que ja atorga un permís provisional de treball i de residència d'un any. Posteriorment, un cop arribi la resolució definitiva, els sol·licitants hauran de tramitar la targeta d'identitat d'estrangers, la TIE, a la Policia Nacional, un pas que es preveu complex a causa del col·lapse actual d'aquest servei que en condicions normals ja no dona a l'abast, tal com ha exposat Mariana Isla, advocada d'Amic.
4: Aquí en tindrem també un coll d'ampolla, perquè ara mateix les policies, que és l'encarregada és la Policia Nacional, de tot arreu estan col·lapsades. O sigui, sense tenir la població de la regularització ja és missió impossible gairebé aconseguir una cita. Quan aquestes 250.000 persones a Catalunya intentin demanar la TIE, doncs serà encara pitjor, no? Serà un procés dur aquest. Però bueno, és el següent pas i s'ha de fer. I després ja la persona tindrà l'autorització de residència i treball per un any de durada. Aquest any serà retroactiu, és a dir que començarà la vigència d'aquesta autorització en el moment en què la persona va fer la sol·licitud.
0: En tot cas, aquesta primera autorització tindrà una durada d'un any amb caràcter retroactiu des del moment de la sol·licitud. Els cubellencs provinents de segons quins països llatinoamericans, a més endavant tindran l'opció de demanar directament la nacionalitat espanyola. Per tal de no perdre la residència i el permís de treball al cap d'un any, les persones hauran de demanar més endavant la modificació de la seva situació, demostrant que han treballat i cotitzat, o una pròrroga d'un any si demostren haver estat registrats com a demandants d'ocupació, o també pròrroga, en aquest cas més llarga, si estan en una situació de salut especial o en l'edat de jubilació. En aquest sentit, l'Ajuntament de Cubelles també ofereix eines clau com l'informe d'esforç d'integració, tal com ha explicat Irina Roca, tècnica de serveis socials.
3: És bastant important per fer aquesta renovació al cap de l'any si no ha cotitzat la persona, no? Com he dit, ella està donat d'alta als serveis d'ocupació o aquest informe que el fem de les serveis socials, en el cas que he fet jo, que és haver fet mínim 45 hores de català, vale? I el mòdul B i el mòdul C, que justament la Mariana és qui els dona aquí a Cubelles. Mòdul B és coneixements laborals i mòdul C coneixements de la cultura catalana i a nivell legislatiu. Són 15 hores cadascun i amb els 45 hores de català i les 30 hores d'aquests mòduls enviem a estrangeria aquests certificats i ens ho retornen amb un informe d'esforç d'integració que certifica que la persona té voluntat d'integrar-se. Mm.
0: L'advocada Mariana Isla també ha afegit com són els continguts que es donen en els mòduls de formació.
4: El mòdul B són coneixements laborals, que ara per ara és molt més important que mai, perquè aquesta gent se va incorporar al mercat laboral. No? I ha de conèixer quins són els seus deures, però també els seus drets com a treballadors, que és això de la seguretat social, les cotitzacions, qui paga què, no? L'IRPF, és a dir, donem tota aquesta mena d'informació que és superimportant. I el mòdul C és més de coneixements de l'entorn, de la cultura catalana, parlem molt del sistema també polític, que és molt interessant escoltar les opinions, no?, que tenen les persones que hi conviuen amb nosaltres.
0: Aquests cursos, vinculats a l'informe d'esforç d'integració, es tornaran a oferir a Cubelles a partir del mes d'octubre. Amb tot, les treballadores socials han volgut exposar també que la majoria dels sol·licitants que aconsegueixin la regularització passaran a tenir garantits alguns drets que ara no els tenen del tot garantits, com la residència i el permís de treball, o poder viatjar i moure's amb més seguretat administrativa entre països. Però això sí, continuaran sense altres drets propis dels nascuts a l'Estat, com per exemple votar les eleccions.
5: La Biblioteca Municipal de Cubelles acollirà aquest dijous, 9 de juliol, a les 7 de la tarda, la presentació del llibre Anatomia de l'Esperança, la darrera obra del filòsof i teòleg Francesc Torralba, guardonada amb el Premi Josep Pla 2026. L'acte serà conduït per Robert Monzonis, que conversarà amb el públic al voltant de les principals idees d'un assaig que reflexiona sobre una de les grans qüestions de la condició humana, l'esperança. Publicat per Edicions Destino, Anatomia de l'Esperança analitza la naturalesa profunda d'aquest concepte i el presenta com una actitud activa, capaç d'enfrontar-se al desànim i d'impulsar les persones a continuar avançant malgrat les dificultats. Al llarg de les seves pàgines, Torralba defensa que l'esperança no és una espera passiva ni un optimisme ingenu, sinó una virtut que es cultiva a través de la llibertat, el compromís i la capacitat de trobar sentit, fins i tot en les situacions més adverses. Robert Monzonis, al llarg de la conversa mantinguda a Ràdio Cubelles, ens parla d'aquest llibre, Anatomia de l'esperança, del doctor Francesc Torralba.
6: Torralba, un dels conceptes que he llegit molt interessants, que l'esperança comporta patiment, que no vol dir que tenir esperança sigui un camí de roses i que visqui en un món paral·lel a la realitat. No. Patirem per complir els objectius, per arribar al camí que volem arribar. Però l'esperança ens dona aquesta força, aquesta energia interior, per poder, malgrat el patiment, seguir en el camí i finalment fer el cim, no?
5: Robert Monzonis, que serà el conductor d'aquest acte, subratlla també l'autoritat moral de Francesc Torralba, especialment després de la tràgica pèrdua del seu fill. Un fet que ha marcat la visió pràctica i humana, que trasllada també el seu pensament filosòfic a través d'aquest llibre. Més enllà de la teoria, es planteja com afrontar la mort i la incertesa mitjançant l'autoconeixement i el suport mutu.
6: Una altra de les coses que suposo que les persones que han estat, que han llegit una mica sobre Torralba o l'han escoltat, saben, és que Torralba va perdre el seu fill fa uns pocs anys. Va perdre el seu fill amb un dels seus fills amb una activitat d'escalada que feien. Van anar a fer un pic i es va precipitar el seu fill. Això ho ha explicat moltes vegades, Torralba, a nivell públic, perquè ho ha fet també una mica com a exemple, no? Va ser un fet inesperat i molt transcendent, més transcendent en la seva vida. I per tant, doncs, també pot parlar amb molta autoritat, perquè no només a nivell teòric ha desenvolupat aquest concepte de l'esperança, sinó a nivell pràctic, no? Quan se't mora un fill, doncs és un fet altament tràgic a la vida, en el qual pots fàcilment caure en la desesperació. Uh-huh. I per tant, ell parla amb moltíssima autoritat de tot això i per això val la pena escoltar-lo.
5: Recordem que serà aquest dijous, a partir de les 7 de la tarda, quan es presenti aquest llibre, Anatomia de l'Esperança, com dèiem, escrit pel filòsof Francesc Torralba. Un acte, recordem-ho, que tindrà lloc a la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó i que serà conduït per Robert Monzonis, col·laborador i antic alumne de l'autor.
0: Cubelles vol aprofitar que és el municipi de la costa més al nord on es podrà veure l'eclipsi solar total del 12 d'agost. Per això, el 20 de juliol, la Biblioteca Municipal acollirà una xerrada amb responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers. I és que el 12 d'agost a Cubelles es podrà viure un eclipsi total de sol, un fenomen que no repetirà en centenars d'anys, en què el cel es farà fosc durant 30 segons quan encara sigui de dia. Per aquest motiu, des del Servei de Turisme han organitzat una xerrada el pròxim dia 20 de juliol a 6:45 a la Biblioteca Municipal per saber quan es produirà, de com fer també una bona observació i dels millors llocs de Cubelles per observar-lo. Anirà a càrrec aquesta xerrada d'en Carles Schnabel Jimeno i Rat Parellà de Llobet, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers. I Malaborda Tècnica de Turisme ha destacat que de tota aquesta zona i a la comarca del Garraf, a Cubelles és on hi haurà més opcions de veure l'eclipsi.
7: A Sitges no ho veuran. I a Vilanova, 13 segons i molt amunt. Nosaltres aquí són 30 segons, tampoc és gaire, però som el primer municipi on hi ha eclipsi total. Això penso que la gent no ha de saber perquè és veritat que tothom anirà cap a baix, on es veurà més llarg i tot, però escolta'm, que Cubelles doncs que es veurà de forma total i és una data, bueno, és important i tothom en parla, tothom en veu.
0: El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha destacat que, a més, seran unes dates, el 12 d'agost, en què habitualment ja hi ha molta gent a Cubelles i per això cal donar tota la informació per la gent que ja hi sigui i també per la que vulgui venir.
8: És que pensa que serà el 12 d'agost, que clar, sí. Hi haurà gent que vindrà aquella quinzena o aquella setmana i clar, ens podem trobar amb un volum molt gran. No sabem el que passarà, però bueno, l'únic que podem fer és això, no? Parlar amb gent que n'entén, no dir-ho nosaltres, sinó parlar amb gent que n'entén i que expliquin pues, les quatre coses principals que s'ha de saber pel tema de l'eclipsi, no? Crec que és el millor que podem fer.
0: La xerrada sobre l'eclipsi serà gratuïta i oberta a tothom el dilluns 20 de juliol a la Biblioteca Municipal.
9: El Club de Futbol Cubelles segueix treballant en la planificació de la temporada 2026-2027, en què retorna a la segona catalana, tot i que encara no sap en quin grup ho farà. La Federació Catalana de Futbol està treballant en la confecció d'aquests grups i una de les incògnites és saber si el Cubelles haurà de viatjar cap a les Terres de l'Ebre o en aquest cas es podrà quedar més a prop de la província de Barcelona. El club, a més, afronta aquesta nova etapa amb un projecte renovat que, de moment, compta amb 17 jugadors ja confirmats, un cos tècnic completament nou i una clara aposta pel talent jove de la comarca. La direcció esportiva ha optat per mantenir una part important del bloc de la temporada passada. Han renovat jugadors com Biel Alonso, David Trillo, David Ques, Àlex Valldosera, Micó, Adri Fernández, Oriol Rodríguez, Víctor Navarro, Patrick Ferriz, Sola, Ian Mateo i Arnau Villanueva, futbolistes que aportaran continuïtat i experiència al vestidor. Aquestes renovacions s'hi sumen de moment 5 incorporacions. Víctor Fernández, procedent de la Unió Esportiva Canyelles, Owen Macías, del Futbol Club Motagua, d'Honduras, jugador que, a més, és internacional en les categories sub-17 d'Honduras, Biel Amigó, del juvenil del Marc Bartra 2020, Joan Valls, del Bas Espirall, i Joan Serra, de la Unió Esportiva Sitges, uns fitxatges que responen a la voluntat del club de construir una plantilla competitiva amb una marcada presència de jugadors joves de la comarca i amb projecció i marge de creixement. Malgrat aquests 17 futbolistes ja estan confirmats, la plantilla encara no està tancada i el club continua treballant per poder incorporar nous efectius abans de l'inici de la competició. Una de les primeres i principals novetats d'aquesta temporada serà el canvi total del cos tècnic. El nou projecte estarà liderat per Josu Julián, com a entrenador del primer equip, acompanyat per Amenoja, responsable dels porters, Juan Bautista com a preparador físic i Andreu Bagú, que assumirà les funcions d'analista. La pretemporada està previst que arrenqui la setmana del 10 d'agost, data que l'equip tornarà a la feina per començar a preparar el nou curs. El primer test arribarà coincidint amb la Festa Major de Cubelles, amb el tradicional partit previst per als dies 15 o 16 d'agost. Una oportunitat perquè l'afició ja pugui conèixer les noves caures i veure les primeres passes d'aquest nou projecte. L'inici de la Lliga, tot i que el calendari encara no està publicat, està previst que sigui cap a finals del mes de setembre, quan el club de futbol Cubelles començarà el seu camí a la segona catalana amb l'objectiu de recuperar la competitivitat i consolidar un equip que combini joventut, compromís i identitat de club.
10: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
11: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
5: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
5: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
11: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
10: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Hola, hola, hola. Tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
2: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
2: I avui parlem de la presentació del llibre Anatomia de l'Esperança del doctor Francesc Torralba i ho fem amb Robert Monzonis, que serà la persona encarregada de presentar aquest llibre i aquí tenim avui, aquí als estudis de Ràdio Cubelles. Benvingut, Robert.
4: Molt bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
2: Un acte que tindrà lloc dijous 9 de juliol a les 7 de la tarda a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. Com arriba aquesta proposta a la Biblioteca Municipal, no? Des del principi, no? I per què, doncs, d'aquest llibre del doctor Francesc Torralba?
4: Bé, aquesta història comença... Francesc és una persona doncs, que tots coneixem o almenys hem escoltat parlar d'ella, és una persona que surt molt als mitjans de comunicació a nivell públic i és una persona que crec que dins del pensament al nostre país filosòfic és un gran referent, no? També a nivell internacional. A la meva vinculació amb ell ve perquè va ser professor meu al grau en psicologia. O sigui, per dir-ho clar, és una persona de la que jo em vaig emmirallar, de la que es va convertir en un referent per mi, des de que el vaig tenir. Em va fer una assignatura que es deia Psicologia de la Transcendència, una assignatura molt, molt profunda, on, en mi anecdòtic, jo vaig superar aquesta assignatura i l'any següent la vaig repetir tota, havent-la superat, l'únic cop que ho he fet a la meva vida, de repetir un altre cop l'assignatura sencera anant a totes les seves classes, perquè realment era una persona que qualsevol cosa que deia doncs era altament interessant d'escoltar. Llavors jo vaig mantenir contacte amb ell, com a professor meu que va ser al grau, i vaig seguir doncs, col·laborant amb ell puntualment en ocasions, i després doncs, ell ha escrit molts llibres. Jo tinc un prestatge ple dels seus llibres, no? I doncs va sortir aquesta oportunitat d'aquest nou llibre d'Anatomia de l'Esperança que va publicar, i jo li vaig comentar: escolta'm, t'agradaria venir a Cubelles a presentar-lo? Em faria molta il·lusió, en un municipi, a part que doncs, bueno, és una oportunitat també per conèixer la seva filosofia. I de seguida em va dir que sí. Va dir, endavant, endavant, sí, sí, anem, venim. Ell té una agenda molt atapeïda. Si mirem la seva agenda pública, és frenètica, a les seves xarxes socials, a la seva web, i que ens pugui fer un espai aquí a Cubelles per venir, doncs crec que és una oportunitat interessant perquè tots el podem conèixer. Farem un diàleg amb ell, i sobretot anirà exposant les idees principals del llibre, el que jo doncs, li aniré llançant algunes preguntes com a conductor. I bé, doncs jo volia animar a tothom a que pugui venir a aquest acte, perquè qui no conegui encara Francesc Torralba se sorprendrà positivament. També animo doncs, que pugui, qui tingui temps, a mirar per YouTube a qualsevol de les seves conferències, xerrades, ponències, que en té moltíssimes publicades, sortit també per molts mitjans estatals, i tots els temes que toca sobre el sentit de la vida, sobre la transcendència, sobre omplir el buit que a vegades tenim existencial, doncs són d'interès general per la població, no? Aquest llibre d'Anatomia de l'Esperança, concretament, toca un tema molt candent a la societat i de molta actualitat, no? Perquè actualment tenim moltes persones, tenim una pandèmia que és el suïcidi, tenim moltes persones que doncs, cauen la desesperació, que arriben a no trobar sentit a la seva vida o que el perden en algun moment. I Francesc Torralba ens desgrana quines són les virtuts, no? Quines són aquestes ingredients que té l'esperança per poder-la trobar, si encara no la tenim, i per poder-nos encaminar en ella, no? Al final, l'esperança és un fet molt humà i molt transcendent que a vegades doncs, si no li hem donat una reflexió profunda, no la coneixem del tot. I Francesc Torralba és un gran descriptor de conceptes, també. D'una persona que t'agafa una paraula i te l'estira fins a l'infinit i te la sap desgranar molt bé, no? I per tant, doncs, això, molt contents de que pugui acompanyar-nos en aquest dia a la biblioteca. També gràcies, agrair a la biblioteca, que quan se li va fer la proposta també molt, molt ràpidament ens va acollir a aquesta proposta, aquest llibre, i també agrair a la llibreria La Nigó, que ens cobrirà també amb els seus llibres del Francesc.
2: Bé, tu entenc que has llegit aquest llibre, no? I per tant, doncs, no sé quin és l'aspecte que potser t'ha impactat més durant la lectura.
4: Bé, jo crec que una cosa que fa molt bé Torralba en aquest llibre és definir l'antítesi de l'esperança, no? Perquè a vegades hem de saber què és l'antítesi per saber què és el concepte. I el que és la desesperació, no? te la desgrana molt bé amb diferents autors. Torralba és un filòsof que és molt llegit, és a dir, a part d'escriure molt, llegeix moltíssim, una enciclopèdia, no? I sempre et sap trobar un autor idoni per poder descriure un o altre concepte. Llavors, el que és la desesperació te la descriu molt bé, fins a tots podem sentir en algun moment de la vida, doncs, que el nostre horitzó s'ha esborrat, que cal edificar un nou horitzó, que potser els objectius que teníem no s'han complert. També ens diu Torralba, no? Doncs que molts cops tenim objectius a la vida que no es compleixen, i no per això hem de tirar la tovallola, no? Sinó que sempre en podem trobar de nous fent una autoreflexió i trobant-nos amb diferents espais i persones, no? Som un ésser social, un ésser que necessitem dels altres també per acomplir els nostres objectius. Per tant, aquí hi ha també un concepte d'esperança col·lectiva, no? Perquè molts cops a la nostra societat veiem a vegades buidor, individualisme, egocentrisme, i tots aquests conceptes també Torralba fa una mica d'un crit a l'esperança col·lectiva també, no? Només a la individual, que està molt bé per cadascú, sinó que també com a societat hem de tenir un rumb, hem de saber cap on anem, perquè la història continua i les generacions es precedeixen, i per tant, si nosaltres volem transmetre a les noves generacions un futur millor, necessitem també tenir esperança, no? I també deia Torralba, un dels conceptes que he llegit molt interessants, que l'esperança comporta patiment, que no vol dir que tenir esperança sigui un camí de roses i que visqui en un món paral·lel a la realitat. No. Patirem per acomplir els objectius, per arribar al camí que volem arribar. Però l'esperança ens dona aquesta força, aquesta energia interior, per poder, malgrat el patiment, seguir en el camí i finalment fer el cim, no? Una altra de les coses que suposo que les persones que han estat, que han llegit una mica sobre Torralba o l'han escoltat saben, és que Torralba va perdre el seu fill fa uns pocs anys. Va perdre el seu fill amb un dels seus fills amb una activitat d'escalada que feien. Van anar a fer un pic i es va precipitar el seu fill. Això ho ha explicat moltes vegades Torralba a nivell públic, perquè ho ha fet també una mica com a exemple, no? Va ser un fet inesperat i molt, molt transcendent, més transcendent en la seva vida, i per tant, doncs, també pot parlar amb molta autoritat, perquè no només a nivell teòric ha desenvolupat aquest concepte de l'esperança, sinó a nivell pràctic, no? Quan se't mora un fill, doncs és un fet altament tràgic a la vida, en el qual pots fàcilment caure en la desesperació. I per tant, ell parla amb moltíssima autoritat de tot això, i per això val la pena escoltar-lo. També el llibre és Premi Josep Pla 2026, que també, doncs, és una referència a un premi a la feina, doncs, que fa Torralba, no? Diu, doncs, és una inversió lúcida i esperançadora en la força que ens manté dempeus quan tot sembla perdut. Una mica la introducció d'aquest llibre.
2: Robert, l'has llegit aquest any, aquest llibre?
4: Sí, fa res, fa unes setmanetes.
2: I tenint en compte els temps que vivim ara, sí, que estan molt marcats per la incertesa, pels conflictes, els canvis accelerats, quin paper pot jugar aquest llibre també en el moment, doncs, aquest context, no? Aquesta esperança que busquem?
4: Crec que en el temps que corren és molt important tenir referents. Per mi, a mi m'han ajudat molt la vida, no?, a avançar els referents. Hi ha persones que no en tenen. I jo el que diria és, ostres, és interessant tenir referents, no per voler ser com ells, sinó per aprendre d'ells i per impregnar-se de la seva filosofia i els seus valors, no? Si compartim valors amb una persona i aquesta persona ha complert els seus objectius o està en un estadi de la vida on ha fet realitat els seus somnis, ha pogut desenvolupar el seu projecte de vida en plenitud, doncs tot això, Francesc Torralba, amb el que és l'esperança, ens la pot reforçar col·lectivament, No? És a dir, deixem-nos també ajudar amb els altres. Som un ésser social, deixem-nos fer projectes compartits amb les altres persones. I això és una mica el que, un dels aprenentatges d'aquest llibre, no? També. El poder, la societat actual, que és complexa, també una de les coses importants és la irrupció de la mort, que també en parla d'aquest llibre Torralba, no? És a dir, com nosaltres podem afrontar la mort d'un ésser estimat, la mort arriba a vegades de manera sobtada, no esperada, i és com un gerro d'aigua freda gran que se'ns cau quan tenim tota una vida i que volem construir, tenim una vida encaminada, i de cop la mort d'un ésser estimat molt pròxim ens pot truncar, no?, un projecte vital, o ens pot intentar truncar. Com també afrontar la mort a la vida, perquè és un procés natural, i també com valorar el que és la nostra pròpia mort, no? És a dir, al final l'únic que tenim de cert és que morirem, i per tant, doncs, Torralba deia, home, si jo només tinc incerteses a la vida, per què tenir esperança, no?, si no sé si d'aquí poc jo no hi seré o realment es podrà complir, no? Però bueno, també dona ingredients per poder-hi arribar.
2: Parla de l'esperança de manera que sempre hem de seguir com lluitant, no? Perquè explicaves, no?, que és constantment una lluita, no?, contra aquest desànim. És a dir, que tampoc hi ha cap solució finita, no? És una cosa constant, no?
4: Sí, i una de les coses que també Torralba comenta és que a vegades en la societat actual s'abandonen els grans objectius que podia tenir una persona a la vida i que li donarien felicitat, i se substitueixen per més petites quotidianitats amb les quals una persona es conforma per tenir petites dosis de felicitat, no? El que deia Torralba una mica també com a al·legació de dir, no renunciem als nostres grans objectius per obtenir la felicitat. És a dir, està bé gaudir dels petits moments de la vida que ens donen felicitat també, però no només limitem-nos a això, no? És a dir, pensem en gran, en aquest sentit, en el nostre projecte de vida, i donem-li contingut i esperança per poder afrontar, doncs, tots els reptes que ens venen, que en seran molts, i hi ha moltes pedres pel camí, evidentment, tothom, com més gran és l'objectiu, més pedres hi poden haver, no? Però bé, en aquest cas crec que val la pena llegir-lo, i si les persones que puguin atensar-se a l'acte de presentació del llibre poden escoltar-lo en aquesta horeta que tindrem, crec que els donarà ganes de... és engrescador. I també diria que és balsàmic, Torralba, perquè almenys jo llegir-lo, m'agrada molt llegir, no? Però llegir-lo amb ell és com terapèutic.
2: Per tant, combina aquesta reflexió filosòfica amb aspectes també d'elles personals, no?, molt humans, no?, amb les seves experiències pròpies, com deies, el seu fill, no?, en aquest cas, el seu fill. Per tant, això deu impactar, no?, durant la lectura, alguna d'aquestes experiències humanes que ell explica.
4: Sí, perquè no és el mateix de parlar de grans conceptes transcendents d'una manera teòrica a també saber que l'autor té una autoritat molt clara per parlar d'això. No? És a dir, Torralba també diu que per parlar d'una cosa has de tenir autoritat, i per generar credibilitat amb una altra persona, quan per exemple una persona cau en la desesperació, si jo la vull animar, jo amb les meves paraules haig de tenir una credibilitat, perquè si jo no he passat pel mateix o per una situació dura a la vida, que aquesta persona potser diu, sí, és molt fàcil dir-me quatre paraules d'animar-me quan sóc jo en el que estic en aquesta situació tan, tan complexa, tan complicada, no? Però si jo tinc autoritat, doncs també puc tenir més capacitat d'ajudar els altres. I les paraules a vegades també no ho són tot, perquè Torralba també diu que segons quins conceptes a la vida no es poden descriure en paraules. És a dir, per molt vocabulari que tinguem, hi ha conceptes transcendents que només es poden sentir, no? I a vegades doncs estar al costat d'una persona és molt més que dir paraules. Per exemple, quan es mor un ésser estimat i anem a un enterrament, no? anem al tanatori. Molts cops no cal dir grans paraules, o gairebé no cal dir res. Una abraçada molts cops és el millor, no? O estar al costat d'aquesta persona que estimem per poder generar-li aquesta energia i per poder compartir el dol que té. No cal dir... A vegades la paraula pot espatllar una miqueta, no? Segons què diem, si no sabem què dir, en aquell moment tan complex.
2: Molt bé. Els silencis a vegades també són bons,
4: correcte,
2: no? Però sobretot, deies aquest sentit emocional, no? A vegades una abraçada expressa més, no?, que una paraula.
4: Totalment.
2: No sé si ens deixem alguna qüestió, perquè, clar, tu t'encarregues d'aquesta presentació, no?, d'aquest llibre, d'aquesta persona que, a més, t'ha format, també.
4: M'ha format, és un referent, estic molt emocionat de que pugui venir a Cubelles, i per mi és un acte molt especial perquè el segueixo diàriament. Si algú el vol seguir per les xarxes, està, de veritat, bueno, li porten les xarxes, però és una genera molt de contingut, moltes píldores, no?, d'aquestes que cada dia podem escoltar un vídeo d'un minut seu amb algun podcast que ha fet o amb algun programa, i sempre van bé per poder tenir aquesta autoreflexió. També una de les coses que hem de fer en aquesta vida, crec que és autoconèixer-nos a nosaltres mateixos, no? Hi ha persones que arriben a l'etapa final de la seva vida sense gairebé conèixer-se. En canvi, hi ha persones que a través de diferents autoreflexions o filosofia que han anat escoltant, compartint i veient, doncs s'han conegut molt millor. Quan ens coneixem millor també sabem el rumb que hem de prendre amb més facilitat.
2: Doncs, Robert, no sé si ens deixem alguna qüestió, si vols ho veure, recordar, no?, convidar la gent a que assisteixi el dia i hora...
4: Convidar la gent a que vingui a la Biblioteca de Cubelles aquest dijous a les 7 de la tarda, que si pot ser arribar 10 minuts abans millor, perquè com que tanquem a les 8 és important aprofitar el màxim de minuts amb ell, que puguem començar l'acte puntuals, perquè és una persona que estaries escoltant hores, o tindrem una estoneta i hem d'aprofitar-lo, així que res, que animar a tothom, que ningú quedarà decepcionat, que és un tema que a tothom li pot interessar, no és un tema sectorial, sinó un tema molt transversal, l'esperança, no? Tothom té un projecte de vida que el podria amb esperança o no, per tant, doncs aquí també convidar tothom a que vingui.
2: Molt bé, dijous 9 de juliol, 7 de la tarda, i a més hi haurà llibres, no?
4: Ja estarà present.
2: Vendrà aquests llibres i per tant l'autor entenc que també...
4: També hi haurà una assignatura, no?, de llibres al final de tot.
2: Doncs ho deixaríem aquí.
4: Molt bé,
2: moltes gràcies, Robert, per explicar-nos, doncs, aquesta presentació d'aquest llibre aquí a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Lavinyó. Fins una altra.
4: Gràcies.
5: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
6: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
7: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
8: Hola,
7: de
8: amics, Ràdio què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
7: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
6: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Cubelles ha estat inclòs en el nivell 3 del Pla Alfa per un perill molt alt d'incendi. Amb l'activació d'aquest nivell, els agents rurals vigilen les activitats suspeses i el compliment de les prohibicions i restriccions. Amb el nivell 3 del Pla Alfa, totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses i els agents rurals fan aquesta vigilància exclusiva de les suspensions d'aquestes activitats i del compliment de les prohibicions. Per exemple, està prohibit encendre foc a qualsevol mena d'espai obert, queda suspès temporalment mentre es mantingui el risc esmentat de totes les autoritzacions concedides de cremes, de rostolls, de pastures, de restes de poda o de restes silvícoles. Tampoc es podrà encendre foc en cap àrea de descans de les xarxes de carreteres ni a les zones recreatives i d'acampada, incloses les zones que estan habilitades per fer-ho. Tampoc es pot fer servir maquinària i equips a les muntanyes o a les àrees rurals situades en una franja de 500 metres al voltant de boscos. El funcionament d'aquesta maquinària, si genera deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques, només es podrà fer servir si l'òrgan competent de l'administració autonòmica n'ha autoritzat expressament el seu ús, o siguin necessàries per a l'extinció d'incendis. Tampoc es pot fer ús de cap material pirotècnic, no es poden llançar o abandonar objectes en combustió o qualsevol mena de material susceptible d'originar un incendi, i les restriccions també afecten l'ús de bufadors, serres radials i eines similars a menys de 400 metres de terreny forestal. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa, juntament amb l'anàlisi d'altres indicadors de risc, pot implicar també la declaració de la fase de prealerta del Pla Infocat de Protecció Civil. D'altra banda, recordem que Protecció Civil manté en fase d'alerta el Pla Procicat, en aquest cas per l'onada de calor, que va començar diumenge i que es preveu que duri tota la setmana. En el mapa d'avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, el Garraf continua en perill 1/6 per calor nocturna entre les 12 i les 6 de la matinada d'aquest dijous i que Cubelles continua també en perill alt de 3/4/6 per calor aquest dijous entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda. Protecció Civil en aquests casos demana als ajuntaments que prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i que tinguin especial vigilància de totes les persones vulnerables. Com a consells generals, es demana a la població hidratar-se molt sovint, evitar activitats físiques intenses a l'exterior, sobretot a les hores de més calor, i no deixar mai infants, persones vulnerables o animals tancats en un cotxe amb les finestres tancades.
3: La Biblioteca Municipal de Cubelles acollirà aquest dijous 9 de juliol a les 7 de la tarda la presentació del llibre Anatomia de l'Esperança, la darrera obra del filòsof i teòleg Francesc Torralba, guardonada amb el Premi Josep Pla 2026. L'acte serà conduït per Robert Monzonis, que conversarà amb el públic al voltant de les principals idees d'un assaig que reflexiona sobre una de les grans qüestions de la condició humana, l'esperança. Publicat per Edicions Destino, Anatomia de l'Esperança analitza la naturalesa profunda d'aquest concepte i el presenta com una actitud activa, capaç d'enfrontar-se al desànim i d'impulsar les persones a continuar avançant malgrat les dificultats. Al llarg de les seves pàgines, Torralba defensa que l'esperança no és una espera passiva ni un optimisme ingenu, sinó una virtut que es cultiva a través de la llibertat, el compromís i la capacitat de trobar sentit, fins i tot en les situacions més adverses. Robert Monzonis, al llarg de la conversa mantinguda a Ràdio Cubelles, ens parla d'aquest llibre, Anatomia de l'esperança, del doctor Francesc Torralba.
4: Torralba, un dels conceptes que he llegit molt interessants, que l'esperança comporta patiment, que no vol dir que tenir esperança sigui un camí de roses i que visqui en un món paral·lel a la realitat. No. Patirem per acomplir els objectius, per arribar al camí que volem arribar. Però l'esperança ens dona aquesta força, aquesta energia interior, per poder, malgrat el patiment, seguir en el camí i finalment fer el cim, no?
3: Robert Monzonis, que serà el conductor d'aquest acte, subratlla també l'autoritat moral de Francesc Torralba, especialment després de la tràgica pèrdua del seu fill, un fet que ha marcat la visió pràctica i humana que trasllada també el seu pensament filosòfic a través d'aquest llibre. Més enllà de la teoria, es planteja com afrontar la mort i la incertesa mitjançant l'autoconeixement i el suport mutu.
4: Una altra de les coses que suposo que les persones que han estat que han llegit una mica sobre Torralba o l'han escoltat saben és que Torralba va perdre el seu fill fa uns pocs anys. Va perdre el seu fill amb un dels seus fills amb una activitat d'escalada que feien. Van anar a fer un pic i es va precipitar el seu fill. Això ho ha explicat moltes vegades Torralba a nivell públic, perquè ho ha fet també una mica com a exemple, no? Va ser un fet inesperat i molt transcendent, més transcendent en la seva vida. I per tant, doncs, també pot parlar amb molta autoritat, perquè no només a nivell teòric ha desenvolupat aquest concepte de l'esperança, sinó a nivell pràctic, no? Quan se't mora un fill, doncs és un fet altament tràgic a la vida, en el qual pots fàcilment caure en la desesperació. I per tant, ell parla amb moltíssima autoritat de tot això i per això val la pena escoltar-lo.
3: Recordem que serà aquest dijous, a partir de les 7 de la tarda, quan es presenti aquest llibre, Anatomia de l'esperança, com dèiem, escrit pel filòsof Francesc Torralba. Un acte, recordem-ho, que tindrà lloc a la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó i que serà conduït per Robert Monzonis, col·laborador i antic alumne de l'autor.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Per si no ho sabies, Oc Déu significa algo així com d'acord, adéu. I us asseguro que aquest grup no us defraudarà. Estarà arrasant per totes les pistes de ball del país. Ostres, com són això, gent!

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Cubelles ha estat inclosa en el nivell 3 del Pla Alfa per un perill molt alt d'incendi. Amb l'activació d'aquest nivell, els agents rurals vigilen les activitats suspeses i el compliment de les prohibicions i restriccions. Amb el nivell 3 del Pla Alfa, totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses i els agents rurals fan aquesta vigilància exclusiva de les suspensions d'aquestes activitats i del compliment de les prohibicions. Per exemple, està prohibit encendre foc a qualsevol mena d'espai obert. Queda suspès temporalment mentre es mantingui el risc esmentat de totes les autoritzacions concedides de cremes, de rostolls, de pastures, de restes de poda o de restes silvícoles. Tampoc es podrà encendre foc en cap àrea de descans de les xarxes de carreteres ni a les zones recreatives i d'acampada, incloses les zones que estan habilitades per fer-ho. Tampoc es pot fer servir maquinària i equips a les muntanyes o a les àrees rurals situades en una franja de 500 metres al voltant de boscos. El funcionament d'aquesta maquinària, si genera deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques, només es podrà fer servir si l'òrgan competent de l'administració autonòmica n'ha autoritzat expressament el seu ús, o siguin necessàries per l'extinció d'incendis. Tampoc es pot fer ús de cap material pirotècnic, no es poden llançar o abandonar objectes en combustió o qualsevol mena de material susceptible d'originar un incendi, i les restriccions també afecten l'ús de bufadors, serres radials i eines similars a menys de 400 metres de terreny forestal. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa, juntament amb l'anàlisi d'altres indicadors de risc, pot implicar també la declaració de la fase de prealerta del Pla Infocat de Protecció Civil. D'altra banda, recordem que Protecció Civil manté en fase d'alerta el Pla Procicat, en aquest cas per l'onada de calor, que va començar diumenge i que es preveu que duri tota la setmana. En el mapa d'avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, el Garraf continua en perill 1/6 per calor nocturna entre les 12 i les 6 de la matinada d'aquest dijous i que Cubelles continua també en perill alt de 3/4/6 per calor aquest dijous entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda. Protecció Civil en aquests casos demana als ajuntaments que prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i que tinguin especial vigilància de totes les persones vulnerables. Com a consells generals, es demana a la població hidratar-se molt sovint, evitar activitats físiques intenses a l'exterior, sobretot a les hores de més calor, i no deixar mai infants, persones vulnerables o animals tancats en un cotxe amb les finestres tancades. Cubelles vol aprofitar que és el municipi de la costa més al nord on es podrà veure l'eclipsi solar total del 12 d'agost. Per això, el 20 de juliol, la Biblioteca Municipal acollirà una xerrada amb responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers. I és que el 12 d'agost a Cubelles es podrà viure un eclipsi total de sol, un fenomen que no repetirà en centenars d'anys, en què el cel es farà fosc durant 30 segons quan encara sigui de dia. Per aquest motiu, des del Servei de Turisme han organitzat una xerrada el pròxim dia 20 de juliol a 6:45 a la Biblioteca Municipal per saber quan es produirà, de com fer també una bona observació i dels millors llocs de Cubelles per observar-lo. Anirà a càrrec aquesta xerrada d'en Carles Schnabel Jimeno i Rat Parellà de Llobet, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers. I Malabor de Tècnica de Turisme ha destacat que de tota aquesta zona i a la comarca del Garraf, a Cubelles és on hi haurà més opcions de veure l'eclipsi.
3: A Sitges no ho veuran. I a Vilanova, 13 segons i molt amunt. Nosaltres aquí són 30 segons, tampoc és gaire, però som el primer municipi on hi ha eclipse total. Això penso que la gent ho ha de saber perquè és veritat que tothom anirà cap a baix, on es veurà més llarg i tot, però escolta'm, que Cubelles doncs que es veurà de forma total i és una data, bueno, és important i tothom en parla, tothom en veu.
2: El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha destacat que, a més, seran unes dates, el 12 d'agost, en què habitualment ja hi ha molta gent a Cubelles i per això cal donar tota la informació per la gent que ja hi sigui i també per la que vulgui venir.
4: És que pensa que serà el 12 d'agost, que clar, sí, sí. Hi haurà gent que vindrà aquella quinzena o aquella setmana i clar, ens podem trobar amb un volum molt gran. No sabem el que passarà, però bueno, l'únic que podem fer és això, no? Parlar amb gent que n'entén, no dir-ho nosaltres, sinó parlar amb gent que n'entén i que expliquin pues, les quatre coses principals que s'ha de saber pel tema de l'eclipsi, no? Crec que és el millor que podem fer.
2: La xerrada sobre l'eclipsi serà gratuïta i oberta a tothom el dilluns 20 de juliol a la Biblioteca Municipal.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
5: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
6: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
6: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
5: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: antes que acabe esta cuenta atrás.
1: Ara és el moment de fer-ho diferent. Encara hi ets a temps, recupera la teva gent. Ara és el moment de fer-ho diferent.

mil històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

Cultura, història, efemèrides, curiositats, esports, tant de Cubelles com d'arreu del món. I tot amanit amb música de diferents estils i èpoques. Això és Cant 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

Hola, bon dia i bona hora. Benvinguts una altra vegada a Can 60. Salutacions cordials al Cinto Bel a la part tècnica. Salutacions cordials de qui us parla. En aquest programa d'avui parlarem bàsicament de dos temes. Un, la marxa de la llibertat amb motiu del 50è aniversari. I, en segon lloc, continuarem amb la sèrie El comerç i els oficis de Cubelles, segons van escriure l'anuari 2004 del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell, l'Antoni Pineda i el Xavier Martínez. Comencem, doncs, amb la marxa de la llibertat. Desobediència, repressió i llibertat. L'estiu de 1976, ara fa 50 anys, la marxa de la llibertat va ser la primera gran acció després del franquisme. Un revulsiu per als ciutadans, sobretot als pobles, on en molts casos va ser la primera mobilització que s'hi feia. La idea de la marxa de la llibertat va néixer el desembre de 1975, en una concentració de l'Assemblea de Catalunya a Montserrat, d'on va sortir el lema «Poble català, posa't a caminar», i unes quantes persones van decidir de portar-ho a la pràctica. Estem parlant del desembre de 1975 i això vol dir que feia un mes que havia mort el dictador. La Marxa de la Llibertat va ser iniciativa de l'associació Pax Christi, dedicada a la promoció de la cultura de la pau i la reconciliació entre els pobles, i entre els impulsors destacaven Lluís Maria Xirinacs, Arcadi Oliveres i Àngel Colom. L'objectiu era accelerar el procés democratitzador, sensibilitzant i mobilitzador dels catalans i defensar els punts de l'Assemblea de Catalunya: amnistia, llibertats bàsiques i la recuperació de l'Estatut d'Autonomia com a pas previ per a l'autodeterminació. La mobilització va començar el 4 de juliol de 1976, és a dir, avui fa exactament 50 anys, quan 6 columnes van recórrer el país, els països catalans, fins a convergir al monestir de Poblet l'11 de setembre. Bé, en realitat, l'escrit que estic llegint parla de l'11 de setembre, però la trobada final a Poblet va ser el 12 de setembre. Ho dic perquè jo hi era present. 5 de les columnes començaven al Principat: la Tramuntana, amb origen a l'Escala, la Lluís Companys, a Oliana, la Francesc Macià, a Esterri d'Àneu, la Rafel de Casanova, a la Sénia, i la Mata Esquerrer, des de Girona. La columna del País Valencià va començar el recorregut a Guardamar de Segura, i encara cal afegir-hi dues columnes més que es van moure per la Catalunya Nord: la Francesc Soler, de Rià a Tuir, i la Josep de la Trinxeria, d'Arles a Tec, a Argelès. A les Illes Pitiuses, la marxa va tenir molt de ressò i van ser les illes on es van fer més mobilitzacions. Fem la primera pausa i anirem escoltant música, i ara escoltarem un tema que no té res a veure amb el que estic parlant, però sí que és un tema de 1976 i, per tant, doncs he triat aquest tema, que porta per títol La Patata, i l'interpreta La Trinca.

Per això quan et moris et dirà el mossèn in fecula feculorum.

I vinga, continuem amb la marxa de la llibertat. La iniciativa s'havia presentat el 20 de maig a Barcelona amb el suport de 200 entitats. Només dos dies després, el ministre de Governació espanyol, Fraga Iribarne, va prohibir la mobilització amb l'argument que podia alterar l'ordre públic i afectar el turisme. La marxa era il·legal, doncs. Tanmateix, els impulsors van decidir de mantenir-la en un exercici de desobediència civil. El dia abans de començar la marxa, Adolfo Suárez va ser nomenat president del govern espanyol. Això no va significar pas cap canvi de comportament i la brutalitat policíaca i la repressió es van estendre arreu dels països catalans en contra de qualsevol intent de manifestació o concentració. Es van ocupar pobles. Agents de la policia visitaven els batlles dels municipis per on havien de transcórrer les columnes perquè hi posessin tots els impediments possibles. Entre més prohibicions, es va impedir de fer sonar les campanes, de fer fotografies i filmacions. Només els dos primers dies es van detenir 150 persones. Finalment, 123 marxaires van ser empresonats. En el cas del País Valencià, poc abans del dia que havia de començar la marxa, se'n van detenir els organitzadors i la columna va tenir un funcionament irregular. La repressió va ser intensa, amb multes que anaven de les 5.000 pessetes a les 300.000, en un moment en què el salari mínim era 10.350 pessetes al mes. Hi havia detencions contínuament i algunes persones van ser detingudes tres vegades en només 10 dies. La marxa de la llibertat va durar 72 dies i va passar per 300 pobles, entre ells Cubelles. Tot i que no va poder passar per tots els llocs previstos a causa de la repressió policíaca. A banda dels impediments de la policia espanyola i la Guàrdia Civil, l'extrema dreta va organitzar la Central de Acció per la Unitat d'Espanya, amb ultres del moviment, Guàrdia de Franco, Fuerza Nueva, Falange Espanyola de las Jons, amb l'únic objectiu d'impedir l'acció dels marxaires, els quals actuaven sota els principis de la no violència.

Ha estat l'inoblidable Luis Eduardo Aute amb el tema Roses en el mar. Bé, finalment, el 12 de setembre, la Marxa de la Llibertat va arribar al monestir de Poblet. La Guàrdia Civil i la policia espanyola van encerclar el recinte i van carregar brutalment contra els marxaires i els veïns a Montblanc. Només una petita part va poder accedir al monestir. I d'això, permeteu-me dir que em vaig ser testimoni, ja que amb el cotxe del meu pare hi anava el que conduïa jo, i venien amb mi el Jordi Miró, el Bet i un altre amic, i vam poder salvar els controls de la Guàrdia Civil i arribar a Poblet, on estava plena de grisos vinguts expressament de Valladolid. Els organitzadors de la marxa van negociar amb la policia poder entrar en una capella on hi va haver diversos parlaments i van convocar a tots els assistents a la tarda a manifestar-nos a Tarragona, on també hi va haver violència policial i corredisses. Bé, la marxa es va convertir en un revulsiu per a la societat catalana, especialment els pobles, on l'arribada de les columnes comportava una onada de solidaritat entre els veïns, els quals van fer possible l'èxit de la iniciativa. Fins aleshores, fora de les grans ciutats, s'havien fet molt poques manifestacions, per no dir cap en molts indrets, i va ser una presa de consciència d'una part important de la població. Les columnes feien pedagogia, feien saber l'existència d'un president de la Generalitat a l'exili i recuperaven l'himne nacional de Catalunya entre la població. A la marxa del País Valencià hi va haver diversos mítings i concentracions i va coincidir amb la gran manifestació de València del 12 de juliol de 1976, que va reunir centenars de milers de persones sota el lema de «Per la llibertat, per l'amnistia, per l'Estatut d'Autonomia, pel Sindicat Obrer». La iniciativa també va fer veure que el poble era capaç de mobilitzar-se, com es va demostrar aquell mateix any a la Diada de Sant Boi, un acte nacional unitari de l'oposició al franquisme que, en termes ideològics, va ser extraordinàriament diversa. Aquesta Diada de Sant Boi ens referem a l'11 de setembre d'aquell any 1976. I abans de continuar parlant de la Marxa de la Llibertat, escoltem ara un tema instrumental a càrrec de Spotniks, un tema instrumental que és ni més ni menys que la famosa cançó Amapola.

Molt bé. Ara agafo un llibre que porta per títol Amnistia i llibertat, dies que han fet Catalunya, d'Agustí Colomines i Companys. Hi ha un apartat doncs, que parla de la marxa de la llibertat i a més, curiosament, em cita a mi, perquè diu que el 2015 Joan Vidal Urpí va publicar l'article La marxa de la llibertat pel Penedès, 40 anys de l'efervescent estiu de 1976. Aquest article va ser publicat a la revista del Penedès, editada per l'Institut d'Estudis Penedesencs. I diu que aquest treball repassava el pas de la marxa per Sant Sadurní d'Anoia, on els marxadors van ser rebuts amb senyeres als balcons, i per Vilafranca, en què participaren en la Festa Major, per Sant Pere de Ribes i l'Arbós, dues poblacions on la presència policial va avortar qualsevol acte, per Sitges, on l'alcalde, Vicenç Ibáñez Olivella, va negociar amb la Guàrdia Civil perquè no hi intervingués, per Vilanova i la Geltrú, on va haver-hi ball de bastons i detencions, com també va passar al Vendrell, o per Cubelles, on la polèmica sobre la central tèrmica va impregnar la jornada. Bé, aquí el llibre aquest no ho diu això, però aquesta manifestació a Cubelles va transcórrer pel centre de població i es van cridar consignes contra la central tèrmica i fins i tot a la plaça de la Font es va penjar una pancarta. Després del seu pas pel Penedès, la marxa de la llibertat s'endinsa a l'Alt Camp en el seu camí cap a Poblet. Com assenyalava Josep Benet en una entrevista a la revista Canigó del maig del 1976, aquell era el moment d'intentar accions d'aquesta envergadura. Per a ell, la marxa de la llibertat no tindria cap sentit si no es tingués en compte el revifament que hi ha en els pobles de Catalunya i no funcionarà si no està molt arrelada la consciència de les comarques per on

Ara ha estat el Paul Simon amb el tema Modern Child Reunion. Bé, continuem amb el llibre aquest de l'Agustí Colomines, Amnistia i Llibertat, i en l'apartat que parla de la marxa de la llibertat. Diu que per fer-nos una idea de la manera com actuava la policia, un dels detinguts a Vilanova i la Geltrú durant el pas de la columna a Batescarrer, Joan Pujol Fauquer, que ara viu a Cubelles, anys més tard va descriure Joan Vidal Urpí, amb el meu treball sobre els 40 anys de la marxa de la llibertat, com havia viscut aquella jornada del pas de la marxa de la llibertat a l'agost de 1976 per la capital del Garraf. El Joan Pujol Fauquer m'explicava això amb el treball aquest citat meu, que reprodueix el llibre aquest de l'Agustí Colomines. Diu, hi va haver una manifestació a la Rambla, diu el Joan Pujol, amb gent que duíem la samarreta de la marxa, que estava prohibida, i no hi va haver cap problema. Després, cadascú va anar pel seu cantó a fer un tomb. Però aleshores la Guàrdia Civil va començar a agafar la gent que portava la samarreta. En total, 10. Jaume Mestres, Carles Soler, Jaume Andreu, Maria Josep Llopis, Jota Chacón, els meus germans Teresa i Joan, aquest menor d'edat, la meva dona aleshores, Anna Carbonell, i jo mateix. Jo mateix, refereixo al Joan Pujol, eh? Em falta un nom que no recordo. L'Anna i jo anàvem amb la nostra nena, molt petita, i ens va permetre deixar-la a uns amics i se'ns van emportar al quartelillo juntament amb els altres. Al vespre ens va visitar l'alcalde Josep Piqué, pare de qui fou ministre del Partit Popular. A la meva dona i a mi, pel fet de tenir la criatura petita, ens van permetre anar a dormir a casa, igual que les noies detingudes, però l'endemà vam haver de tornar-hi ben aviat. L'organització de la marxa posà un advocat a la nostra disposició, el Joan Cullell, el Pere Tàpies, i també va fer acte de presència una infermera per si necessitàvem quelcom. Els companys nostres van anar a veure l'alcalde perquè fes gestions per alliberar-nos, però no va poder fer res fins que vam declarar al jutjat. Al voltant de les 4 de la tarda d'aquell dilluns ens van deixar anar, mentre a la plaça de les Casernes la gent que s'hi estava concentrada ens va fer una bona rebuda. No ens van posar cap multa, a diferència d'altres llocs, i la detenció no va tenir conseqüències més destacables que els mals moments que ens van fer passar, ja que alguns dels detinguts van rebre alguna carícia, això entre cometes, de la Guàrdia Civil.

Una de les primeres cançons de Lluís Llach és aquesta que acabem d'escoltar ara, La meva terra. Vinga, ja per tancar el tema, seguim amb aquest llibre de l'Agustí Colomines, Amnistia i llibertat, el tema de la marxa de la llibertat, que diu que el setge policial a les poblacions i les constants detencions d'activistes van provocar que dels 3.500 quilòmetres que s'havien de recórrer a peu, una part s'acabessin fent també en cotxe o en tren. Ni tan sols quan les columnes van arribar a Poblet, la violència policial no s'aturà. El diari Avui, que només feia uns mesos que havia sortit al carrer, recordem que l'Avui va sortir el 23 d'abril de 1976, a l'edició del dia 9 de juliol informava que la Guàrdia Civil havia desallotjat, a quarts de 10 de la nit anterior, 9 components de les columnes Abat Esquerrer i Tramuntana del monestir de Poblet. Ho feren sense demanar permís a l'arcabisbe de Tarragona ni a l'abat de Poblet. Tant era, tal com assenyalaven Arcadi Oliveres i Àngel Colom en una entrevista que els hi van fer anys més tard a la revista Sapiens. Deien que la marxa va ser el referent de l'inici de la transició en molts pobles. I si la marxa de la llibertat no ha estat prou reivindicada a la nostra història, només és perquè no va ser organitzada per cap partit polític. Es va fer només amb l'esforç, el coratge i les ànsies de llibertat de la gent. Van ser 70 dies que van servir per desvetllar els ciutadans de Catalunya, com ressaltava l'editorial del número 4, al darrer de la publicació Fent Camí. Aquest editorial diu que el camí del 4 de juliol a l'11 de setembre ha estat llarg. Ha conegut els anomenats dos primers governs de la monarquia. Ha conegut la violència, la principal violència, la del règim, sobretot un poble, i allò que més el representava, la marxa. La marxa de la llibertat ha estat tan sols un primer pas. El camí vers l'alliberament continua. També ha estat un compromís que hem pres els catalans de continuar lluitant per allò que és nostre. De nosaltres dependrà que aquests dies ens guanyem un lloc d'honor entre les nacions que lluiten pel seu alliberament. Hem d'aconseguir que el món sencer sigui conscient de la nostra voluntat de poble que som i ens sentim nació, peti qui peti.

Ara el que hem escoltat és el Pau Riba amb el tema Qui tu. Deixem ja la marxa de la llibertat i ara continuem amb la sèrie El comerç i els oficis de Cubelles, segons el Xavier Martínez i l'Antoni Pineda, en un treball publicat a l'anuari 2004 del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. La setmana passada vam acabar parlant dels transportistes i els missatgers i avui comencem a parlar del pastor, que diuen que l'ofici de pastor o ramader té el seu origen en l'antigor del temps. La domesticació d'animals per al consum humà comença al nostre país al 5è mil·lenni abans de Crist. A Cubelles, segons en Pasqual Madós, l'any 1850 es practicava la ramaderia vacuna i caprina. Hi havia ramats a totes les masies i també en corrals a l'interior del casc urbà de la vila. Sant Gil és el patró dels pastors pirinencs, mentre que a les nostres contrades s'invocava Sant Pasqual Bailón, un pastor que guiava el ramat només amb el pensament, perquè tot el dia se'l passava dient el Sant Rosari de Maria. Els llibres de matrícula no esmenten cap explotació industrial ni cap pastor que es dediqués a aquesta professió. A Cubelles ens trobem, d'una banda, amb l'ofici de pastor i, de l'altra, amb els propietaris de bestiar que contractaven jornalers per vigilar-los al ramat. El nom dels cubellencs que tingueren o se'n cuidaren dels ramats ens ha arribat pels llibres eclesiàstics i per les diferents fonts orals. En parlarem d'ells després d'escoltar els Beatles amb el tema Here, There and Everywhere de l'àlbum Revolver.

I vinga, ara anem a veure quins eren aquests pastors que hi havia a Cubelles. Hem de recordar que aquest treball de l'Antoni Pineda del Xavier Martínez abraça el període 1890-1940. Ho dic perquè, posteriorment, doncs, també hi va haver pastors. Bé, Joan Fontanals i Navarro, l'any 1890 hi figura com a pastor en el llibre de batejos de la parròquia de Santa Maria de Cubelles. Josep Fontanals i Lleó, el fill del carnisser de Calatona, faria de pastor, de segur per proveir la botiga del seu pare. Era conegut com el Garbat. Josep Canyelles i Rosell, l'any 1891 i 1895, va batejar dos dels seus fills, tot declarant l'ofici de pastor. Posteriorment, en concret el 1911, apareix com a comerciant en el llibre de matrimonis. Cels, Montaner i Miró. En el detall de la lleva de 1892 hi apareix en Cels Montaner amb l'ofici de pastor a l'edat de 20 anys. Sebastià, Santa Cana i Montserrat. Un altre dels cubellencs... Perdó. Un altre dels cubellencs que van exercir de pastor va ser en Sebastià Santa Cana. Així ho declararia en el llibre de matrimonis de la parròquia l'any 1897. La seva professió li portaria el sobrenom de Pastor Xic. Segons un informe mèdic de l'any 1897, en Sebastià Santa Cana patia de leucèmia, la malaltia dels glòbuls blancs. Francesc Sibiac i Guillén. En la relació de Mossos per a la lleva de 1901 hi apareix com a nascut el 7 d'abril de 1887 i amb la professió de pastor el Francesc Sibiac. Joan Montaner i Lleó. El 1911 i el 1919, segons el llibre de matrimonis i de batejos, feia de pastor. El de Cal Rolit formava part d'una nissaga de carnissers que posteriorment contractarien jornalers per cuidar-los al bestiar. Hi hagué a Cubelles comerciants de derivats de productes ramaders, com ara làctics. Aquests era el cas de Josep Fontanals i Montaner. En el llibre de batejos, quan neix el seu fill, Ernest Fontanals i Pons, el 19 de juny de 1930, declarà l'ofici de comerciant. En Josep Fontanals, de família ramadera, el seu pare Joan Fontanals i Estapé havia estat pastor i el seu oncle era el carnisser de Calatona, es dedicava a comercialitzar carn i, sobretot, llet i derivats, que venia també a Barcelona.

Blueberry Hill, un tema interpretat per la Caterina Valente. Vinga, i ara continuem amb els oficis de Cubelles i li toca el torn al carter. I diuen que el segell va aparèixer a Catalunya l'any 1850 i només 4 anys després s'instaurava com a sistema tarifari postal. Pràcticament des de 1865 començà un pla governamental per aconseguir el repartiment diari del correu a tots els pobles. La correspondència arribava a Cubelles a través del ferrocarril, ja inaugurat l'any 1883. Impressos, cartes, targes postals, certificats, girs i paquets eren els objectes postals que cada dia anava el carter a cercar a l'estació. El repartiment era diari i àdduc es distribuïa per les masies. El carter de la nostra vila també recollia del tren les 3 o 4 subscripcions de diaris de la capital per a les famílies més benestants. D'altra banda, quan es volien enviar cartes, s'havien de deixar la bústia que hi havia al carrer de la Pau, a tocar del carrer Major. Els carters invoquen Sant Gabriel el 29 de setembre en honor a l'arcàngel que anuncia a la Mare de Déu la bona nova del naixement de Jesús. L'ofici de carter va estar força arrelat a la nostra vila. En el període analitzat, 1890-1940, hem pogut documentar-ne aquests dos. Vicenç Costella, recuperat gràcies a la memòria popular, aquest carter va precedir en Marcilles i va acabar emigrant a Amèrica. Cristòfol Marcilles i Badia, conegut com Tòfol el Notes, per ser l'encarregat de tocar l'orgue a l'església i de dirigir les caramelles infantils, va casar-se amb la Dolors Alba i Vivó, la germana del Pep Federico, i era germà d'en Joan Marcilles, al Saragossa. La seva tasca de carter arribà fins més enllà de l'any 1940. Nascut a Cunit, el 1919, 1925 i 1927 declarava fer de pagès. I fins aquí avui doncs, el tema aquest del comerç i els oficis a Cubelles. Continuarem la setmana que ve. I d'aquí fins al final, aquests 10 minutets que més o menys ens queden, escoltarem música. Ara, a continuació, he triat un grup de dones de rhythm and blues dels anys 60, de principis dels anys 60, un grup que van treure algunes cançons que després doncs, van ser versionades pels mateixos Beatles o fins i tot pels Rolling Stones. En aquest cas, la que escoltarem ara, Please Mr. Postman, va ser versionada pels Beatles. És un tema de 1961 i el grup en qüestió és The Marvelettes.

I vinga, ara passem a escoltar el John Lennon amb un tema d'un àlbum que va treure a mitjans dels anys 70, en què interpreta temes de rock and roll. I el tema que escoltarem ara porta per títol Sweet Little Sixteen, John Lennon.

0: Bé, hem començat avui aquest programa parlant de la Marxa de la Llibertat i ara acabarem també amb una marxa, però una marxa diferent, la marxa que ens proporciona el Jerry Lee Lewis amb el tema Boogie Boogie County Man.
1: Well, folks, you can call me country, and I have been known to be a little wild, but I am what I am, doing the best I can. I'm just your boogie-woogie country.

0: Molt bé, doncs ja hem arribat al final. Hem parlat d'avui doncs, dels 50 anys d'un fet històric com va ser l'inici de la marxa de la llibertat, i demà doncs, també, en certa manera, és un altre dia històric, almenys per aquí, per Cubelles, perquè per primera vegada a la història el Tour de França passarà pel nostre poble. Doncs res, a passar-ho bé, i qui tingui ganes d'anar a veure aquest espectacle, doncs ja sap que haurà de passar calor, però val la pena. Res, gràcies novament per acompanyar-nos en aquest programa i fins la propera ocasió. Adéu-siau.
1: Heu escoltat Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Hàbits per estalviar energia. Fer servir bombetes de baix consum. Apaga els llums si no són necessaris. Quan hagis d'encendre el forn per cuinar, organitza't per aprofitar el forn amb altres elaboracions. Evita consumir combustibles fòssils. Passa't a l'energia renovable. Obre les persianes durant el dia perquè entri la llum solar. Tanca la calefacció d'habitacions que no utilitzes. Regula la temperatura de l'aigua de la caldera. Baixa la temperatura de l'aigua sense passar fred. No compris productes que, per ser produïts, requereixen un malbaratament de recursos.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Conce.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta molt estable i assolellat, amb algun núvol baix a primera hora que pràcticament ja està acabant de desaparèixer, i es mantindrà el cel clar la resta del dia, com a molt amb algun núvol puntual a la tarda, amb una temperatura que pujarà força i avui l'onada de calor es notarà més, movent-se entre els 22 i 23 de mínima, ha pujat una miqueta, mentre que la màxima avui podrà arribar als 33 amb una humitat més alta i xafogor acusada, vent molt feble amb terral fins a mig matí i marinades de migjorn o xaloc la resta del dia, fent que la mar il·lumini el marejol. Per demà esperem que una calor arribi al seu àlgid amb sol i cel clar al matí i alguns núvols alts i d'evolució a la tarda, amb una temperatura que, com dèiem, pujarà i tocarà sostre, situant-se aquesta nit entre els 24 o 25 de mínima, i demà podríem arribar als 34 o acostar-se als 35 de màxima, amb uns valors gairebé excepcionals, amb una humitat i xafogor notables, ben feble amb terral a primera hora del matí i de xaloc la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejol, sobretot a partir de migdia.
0: Ràdio Cubelles, notícies. Cubelles ha estat inclosa en el nivell 3 del Pla Alfa per un perill molt alt d'incendi. Amb l'activació d'aquest nivell, els agents rurals vigilen les activitats suspeses i el compliment de les prohibicions i restriccions. Amb el nivell 3 del Pla Alfa, totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses, i els agents rurals fan aquesta vigilància exclusiva de les suspensions d'aquestes activitats i del compliment de les prohibicions. Per exemple, està prohibit encendre foc a qualsevol mena d'espai obert. Queda suspès temporalment, mentre es mantingui el risc esmentat, de totes les autoritzacions concedides de cremes, de rostolls, de pastures, de restes de poda o de restes silvícoles. Tampoc es podrà encendre foc en cap àrea de descans de les xarxes de carreteres, ni a les zones recreatives i d'acampada, incloses les zones que estan habilitades per fer-ho. Tampoc es pot fer servir maquinària i equips a les muntanyes o a les àrees rurals situades en una franja de 500 metres al voltant de boscos. El funcionament d'aquesta maquinària, si genera deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques, només es podrà fer servir si l'òrgan competent de l'administració autonòmica n'ha autoritzat expressament el seu ús, o siguin necessàries per l'extinció d'incendis. Tampoc es pot fer ús de cap material pirotècnic, no es poden llançar o abandonar objectes en combustió o qualsevol mena de material susceptible d'originar un incendi, i les restriccions també afecten l'ús de bufadors, serres radials i eines similars a menys de 400 metres de terreny forestal. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa, juntament amb l'anàlisi d'altres indicadors de risc, pot implicar també la declaració de la fase de prealerta del Pla Infocat de Protecció Civil. D'altra banda, recordem que Protecció Civil manté en fase d'alerta el Pla Procicat, en aquest cas per l'onada de calor, que va començar diumenge i que es preveu que duri tota la setmana. En el mapa d'avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, el Garraf continua en perill 1/6, perquè la nocturna entre les 12 i les 6 de la matinada d'aquest dijous, i que Cubelles continua també en perill alt de 3/4/6 per calor aquest dijous entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda. Protecció Civil en aquests casos demana als ajuntaments que prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i que tinguin especial vigilància de totes les persones vulnerables. Com a consells generals, es demana a la població hidratar-se molt sovint, evitar activitats físiques intenses a l'exterior, sobretot a les hores de més calor, i no deixar mai infants, persones vulnerables o animals tancats en un cotxe amb les finestres tancades. Cubelles ha tramitat 264 sol·licituds de regularització. En una entrevista a Ràdio Cubelles, Irina Roca, tècnica de serveis socials del Consell Comarcal, i Mariana Isla, advocada de l'associació Amic, han fet balanç de tot aquest procés a la vila. El 30 de juny passat s'ha tancat el procés extraordinari de regularització per a persones estrangeres, una iniciativa del govern de l'Estat espanyol que a Catalunya ha registrat un total de 257.000 sol·licituds. I aquí, a nivell local, Cubelles ha tramitat 264 sol·licituds segons les dades que ens han aportat tècnics comarcals dels serveis d'acompanyament i assessorament jurídic per a estrangers. El servei d'atenció local ha hagut de reorganitzar-se ràpidament per poder donar resposta a la demanda força important, sobretot d'obtenir informes de vulnerabilitat, un requisit clau per a molts dels sol·licitants que s'ha de dir que el govern espanyol va afegir en el decret del procés de regularització en l'últim moment. Així ho ha comentat Irina Roca, tècnica dels serveis socials a Cubelles.
3: A nivell organitzatiu i sobretot administratiu és com va ser més caòtic, perquè cada ajuntament o cada consell comarcal o, per exemple, l'Hospitalet va tenir com la primícia i es va organitzar d'una manera que ens va poder ajudar molt els altres també a veure de quina manera ho estaven gestionant. Aleshores, el que vam decidir a fer era parlar amb l'OAC, i que cada persona fes una instància i una compareixença, on posen el seu passaport, el seu nom, on vivien de Cubelles i que marquessin una creueta de què els feia vulnerables.
0: Mariana Isla, advocada d'Amic, que treballa amb un conveni amb l'Ajuntament per assessorar en qüestions d'estrangeria, ha destacat que tot aquest procés ha servit per garantir drets a persones que ja fa temps que viuen aquí.
4: Tenen tota una connotació d'integració, no? Estem parlant de persones que ja hi viuen aquí, que els seus fills van a les nostres escoles, és a dir, són persones que estan integrades a la societat i que el que ha fet aquest procés de regularització no és que vingui gent, sinó visibilitzar aquesta gent que ja hi era aquí, no?
0: Un cop presentades les sol·licituds, el procés entra ara en una nova fase administrativa. El primer pas és l'admissió a tràmit per part de la unitat tramitadora d'expedients d'estrangeria, un document que ja atorga un permís provisional de treball i de residència d'un any. Posteriorment, un cop arribi la resolució definitiva, els sol·licitants hauran de tramitar la targeta d'identitat d'estrangers, la TIE, a la Policia Nacional, un pas que es preveu complex a causa del col·lapse actual d'aquest servei que en condicions normals ja no dona a l'abast, tal com ha exposat Mariana Isla, advocada d'Amic.
4: Aquí en tindrem també un coll d'ampolla, perquè ara mateix les policies, que és l'encarregada és la Policia Nacional, de tot arreu estan col·lapsades. O sigui, sense tenir la població de la regularització ja és missió impossible gairebé aconseguir una cita. Quan aquestes 250.000 persones a Catalunya intentin demanar la TIE, doncs serà encara pitjor, no? Serà un procés dur aquest. Però bueno, és el següent pas i s'ha de fer. I després ja la persona tindrà l'autorització de residència i treball per un any de durada. Aquest any serà retroactiu, és a dir que començarà la vigència d'aquesta autorització en el moment en què la persona va fer la sol·licitud.
0: En tot cas, aquesta primera autorització tindrà una durada d'un any amb caràcter retroactiu des del moment de la sol·licitud. Els cubellencs provinents de segons quins països llatinoamericans, a més endavant tindran l'opció de demanar directament la nacionalitat espanyola. Per tal de no perdre la residència i el permís de treball al cap d'un any, les persones hauran de demanar més endavant la modificació de la seva situació, demostrant que han treballat i cotitzat, o una pròrroga d'un any si demostren haver estat registrats com a demandants d'ocupació, o també pròrroga, en aquest cas més llarga, si estan en una situació de salut especial o en l'edat de jubilació. En aquest sentit, l'Ajuntament de Cubelles també ofereix eines clau com l'informe d'esforç d'integració, tal com ha explicat Irina Roca, tècnica de serveis socials.
3: És bastant important per fer aquesta renovació al cap de l'any si no ha cotitzat la persona, no? Com he dit, ella està donat dalt dels serveis d'ocupació o aquest informe que el fem de les serveis socials, en el cas que he fet jo, que és haver fet mínim 45 hores de català, vale? I el mòdul B i el mòdul C, que justament la Mariana és qui els dona aquí a Cubelles. Mòdul B és coneixements laborals i mòdul C coneixements de la cultura catalana i a nivell legislatiu. Són 15 hores cadascun i amb els 45 hores de català i les 30 hores d'aquests mòduls enviem a estrangeria aquests certificats i ens ho retornen amb un informe d'esforç d'integració que certifica que la persona té voluntat d'integrar-se. Mm.
0: L'advocada Mariana Isla també ha afegit com són els continguts que es donen en els mòduls de formació.
4: El mòdul B són coneixements laborals, que ara per ara és molt més important que mai, perquè aquesta gent se va incorporar al mercat laboral.
3: Exacte.
4: No? I ha de conèixer quins són els seus deures, però també els seus drets com a treballadors, que és això de la seguretat social, les cotitzacions, qui paga què, no? L'IRPF, és a dir, donem tota aquesta mena d'informació que és superimportant. I el mòdul C és més de coneixements de l'entorn, de la cultura catalana, parlem molt del sistema també polític, que és molt interessant escoltar les opinions, no?, que tenen les persones que hi conviuen amb nosaltres.
0: Aquests cursos, vinculats a l'informe d'esforç d'integració, es tornaran a oferir a Cubelles a partir del mes d'octubre. Amb tot, les treballadores socials han volgut exposar també que la majoria dels sol·licitants que aconsegueixin la regularització passaran a tenir garantits alguns drets que ara no els tenen del tot garantits, com la residència i el permís de treball, o poder viatjar i moure's amb més seguretat administrativa entre països. Però això sí, continuaran sense altres drets propis dels nascuts a l'Estat, com per exemple votar les eleccions.
5: La Biblioteca Municipal de Cubelles acollirà aquest dijous, 9 de juliol, a les 7 de la tarda, la presentació del llibre Anatomia de l'Esperança, la darrera obra del filòsof i teòleg Francesc Torralba, guardonada amb el Premi Josep Pla 2026. L'acte serà conduït per Robert Monzonis, que conversarà amb el públic al voltant de les principals idees d'un assaig que reflexiona sobre una de les grans qüestions de la condició humana, l'esperança. Publicat per Edicions Destino, Anatomia de l'Esperança analitza la naturalesa profunda d'aquest concepte i el presenta com una actitud activa, capaç d'enfrontar-se al desànim i d'impulsar les persones a continuar avançant malgrat les dificultats. Al llarg de les seves pàgines, Torralba defensa que l'esperança no és una espera passiva ni un optimisme ingenu, sinó una virtut que es cultiva a través de la llibertat, el compromís i la capacitat de trobar sentit, fins i tot en les situacions més adverses. Robert Monzonis, al llarg de la conversa mantinguda a Ràdio Cubelles, ens parla d'aquest llibre, Anatomia de l'esperança, del doctor Francesc Torralba.
6: Torralba, un dels conceptes que he llegit molt interessants, que l'esperança comporta patiment, que no vol dir que tenir esperança sigui un camí de roses i que visqui en un món paral·lel a la realitat. No. Patirem per complir els objectius, per arribar al camí que volem arribar. Però l'esperança ens dona aquesta força, aquesta energia interior, per poder, malgrat el patiment, seguir en el camí i finalment fer el cim, no?
5: Robert Monzonis, que serà el conductor d'aquest acte, subratlla també l'autoritat moral de Francesc Torralba, especialment després de la tràgica pèrdua del seu fill, un fet que ha marcat la visió pràctica i humana que trasllada també el seu pensament filosòfic a través d'aquest llibre. Més enllà de la teoria, es planteja com afrontar la mort i la incertesa mitjançant l'autoconeixement i el suport mutu.
6: Una altra de les coses que suposo que les persones que han estat, que han llegit una mica sobre Torralba o l'han escoltat saben és que Torralba va perdre el seu fill fa uns pocs anys. Va perdre el seu fill amb un dels seus fills amb una activitat d'escalada que feien. Van anar a fer un pic i es va precipitar el seu fill. Això ho ha explicat moltes vegades, Torralba, a nivell públic, perquè ho ha fet també una mica com a exemple, no? Va ser un fet inesperat i molt transcendent, més transcendent en la seva vida, i per tant doncs, també pot parlar amb molta autoritat, perquè no només a nivell teòric ha desenvolupat aquest concepte de l'esperança, sinó a nivell pràctic, no? Quan se't mor un fill, doncs és un fet altament tràgic a la vida, en el qual pots fàcilment caure en la desesperació. I per tant ell parla amb moltíssima autoritat de tot això i per això val la pena escoltar-lo.
5: Recordem que serà aquest dijous a partir de les 7 de la tarda quan es presenti aquest llibre, Anatomia de l'Esperança, com dèiem, escrit pel filòsof Francesc Torralba. Un acte, recordem-ho, que tindrà lloc a la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó i que serà conduït per Robert Monzonis, col·laborador i antic alumne de l'autor.
0: Thank you. Cubelles vol aprofitar que és el municipi de la costa més al nord on es podrà veure l'eclipsi solar total del 12 d'agost. Per això, el 20 de juliol, la Biblioteca Municipal acollirà una xerrada amb responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers. I és que el 12 d'agost a Cubelles es podrà viure un eclipsi total de sol, un fenomen que no repetirà en centenars d'anys, en què el cel es farà fosc durant 30 segons quan encara sigui de dia. Per aquest motiu, des del Servei de Turisme han organitzat una xerrada el pròxim dia 20 de juliol a 6:45 a la Biblioteca Municipal per saber quan es produirà, de com fer també una bona observació i dels millors llocs de Cubelles per observar-lo. Anirà a càrrec aquesta xerrada d'en Carles Schnabel Jimeno i Rat Parellà de Llobet, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers. I Malabor de Tècnica de Turisme ha destacat que de tota aquesta zona i a la comarca del Garraf, a Cubelles és on hi haurà més opcions de veure l'eclipsi.
7: A Sitges no ho veuran. I a Vilanova, 13 segons i molt amunt. Nosaltres aquí són 30 segons, tampoc és gaire, però som el primer municipi on hi ha eclipsi total. Això penso que la gent ho ha de saber perquè és veritat que tothom anirà cap a baix, on es veurà més llarg i tot, però escolta'm, que Cubelles doncs que es veurà de forma total i és una data, bueno, és important i tothom en parla, tothom en veu.
0: El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha destacat que, a més, seran unes dates, el 12 d'agost, en què habitualment ja hi ha molta gent a Cubelles i per això cal donar tota la informació per la gent que ja hi sigui i també per la que vulgui venir.
8: És que pensa que serà el 12 d'agost, que clar, sí. Hi haurà gent que vindrà aquella quinzena o aquella setmana i clar, ens podem trobar amb un volum molt gran. No sabem el que passarà, però bueno, l'únic que podem fer és això, no? Parlar amb gent que n'entén, no dir-ho nosaltres, sinó parlar amb gent que n'entén i que expliquin pues, les quatre coses principals que s'ha de saber pel tema de l'eclipsi, no? Crec que és el millor que podem fer.
0: La xerrada sobre l'eclipsi serà gratuïta i oberta a tothom el dilluns 20 de juliol a la Biblioteca Municipal. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
9: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
10: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
11: Hola, hola, hola. Tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
12: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
10: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, conduït per Gemma Juan. Avui parlarem amb la Tarsi Aragón. Doncs avui tenim a la Tarsi Aragón. Ella és fet integració social i actualment és estudiant de psicologia. Bon dia, Tarsi.
1: Bon dia a tothom.
0: Què tal, Tarsila? Doncs mira, et volíem fer tot un seguit de preguntes per aquest programa de Tots els colors de Ràdio Pubelles. I primer que tot, voldríem que ens diguessis què és per tu una persona trans.
1: Hi ha moltes definicions, no? Per mi potser la que és més adient és que al final és algú que trenca amb el gènere que se l'assigna al néixer. I jo fins i tot ho ampliaria, no? Perquè no és només el gènere, sinó que també amb la categoria sexual que s'imposa a través del gènere quan es neix, no? Vull dir, algú que trenca amb el sistema sexe-gènere, que és el que integra en la nostra societat, i amb el base en els genitals reproductors que tenim, és amb el que se'ns otorga una funció social o una altra, masculina o femenina. Llavors, molta gent té assimilat que el gènere sí que és un constructe social, no? Que durant diferents èpoques ha implicat unes connotacions o unes altres, no? De, que és un gènere masculí o que és un gènere femení, però és que també el sexe també no deixa de ser una construcció social o una construcció clínica, perquè les cinc categories que marquen el sexe d'algú són els cromosomes, les gònades, les hormones, els genitals interns i els genitals externs. Llavors, és veritat que sí que hi ha dos grups socials que podríem dir que quadren més en una manera o una altra, però després també tenim moltes persones, doncs, que tot no quadra perfectament en A o en B, no? Vull dir que al final el sexe també no deixa de ser un constructe.
0: Sí, de fet, vam comentar, no, en altres programes tot el tema de la intersexualitat, com, bueno, que no tot és ser mascle o femella, sinó que també hi ha tot el tema de la intersexualitat. Doncs sí, doncs m'agradaria també que ens expliquessis, no, quines són les accions que ha de fer una persona trans per fer el trànsit.
1: Per mi crec que la més important, i que moltes vegades s'invisibilitza, és la social, penso, no? Vull dir, sí que ens anem més a lo clínic, sí que ens anem més a l'hormonal, a les operacions i tal, però el fet de verbalitzar que, doncs, tens un altre nom o que fa servir uns altres pronoms és una manera de fer un trànsit. Sigui cap a la mateixa persona quan es comença a replantejar el gènere, no? O quan ho comença a exterioritzar el seu entorn. I, bueno, opcions a nivell farmacològic, mèdic i tal, si parlem d'hormones o no, i d'operacions o no, doncs això ja és tot un món, no? Vull dir, hi ha persones trans que no són menys trans pel fet que s'estiguin hormonant o no, estiguin més operades o no estiguin més operades, hagin passat per més processos clínics o no estiguin passant per cap, no? Crec que això sí que és una cosa que s'ha anat trencant molt amb els últims anys, no? Que s'ha anat visibilitzant, però tot i així continua com molt imperant, no? Que si ets una persona trans, doncs has d'estar hormonada, has d'haver-te fet totes les operacions a vida si por haver del mundo, no? I, bueno, has de ser més home o més dona que la resta d'homes i dones de la societat, no? Perquè al final, doncs, durant molts anys en aquest país, durant dècades en aquest país, bueno, ha estat perseguit, després se'ns ha tractat com a malaltes, després se'ns ha dit que la nostra malaltia tenia una cura que era encaixar dins d'aquest esquema, dins d'una societat capitalista que reprodueix unes lògiques que són les que són, uns rols socials en concrets. I ara amb el temps, bueno, això s'està començant a trencar una mica, però sí que tots els espais per on hem de socialitzar com la resta de persones, doncs la pressió de ser més home o més dona, bueno, ja si parlem de les persones no binàries, en segons quins espais mèdics, clínics, institucionals, ni se concibe que puguin existir, ni que estiguin regulades, fins i tot, no? Llavors, bueno, hi ha moltes maneres de transitar, hi ha moltes maneres d'existir, totes són lícites.
0: Doncs sí, sí, realment això que expliques, no?, el tema social, no?, que has destacat, que és el primer, bueno, que és un dels més importants. Doncs explica'ns també la teva visió sobre quina és la situació de les persones trans a la nostra societat?
1: Penso que estem en un moment molt de canvi, no? Vull dir, per una banda, venim d'un cicle polític anterior on la força del moviment feminista i LGTBI havia pres molt els carrers, no? I això havia replantejat coses, i ara estem en un moment totalment contrari, no? Vull dir, on la batalla cultural l'està guanyant l'extrema dreta, on la reacció està a l'ordre del dia, no? On el feixisme surt de la porta al carrer, on les agressions estan augmentant, no? Vull dir, sí que havíem viscut uns anys en què les agressions contra el col·lectiu LGTBI no és que estiguessin augmentant de por sí, sinó que les persones LGTBI s'estaven animant a denunciar aquests fets, no? Ara estem en un moment de repunte totalment, vull dir, estem en un moment en què tots aquests discursos generen uns discursos d'odi, i això, doncs, provoca accions. Llavors, les pallisses, les agressions, els retrocessos en lleis, etcètera, etcètera, en el dia a dia, doncs, és... jo crec que és una mica el pa, no? Llavors, està com molt polaritzat, no? Vull dir, seria un poc com la frase aquesta de te aman o te odian, no? Doncs jo penso que les persones trans, això, mai han deixat d'estar en boca de ser qüestionades, no? D'una manera com més progressista, segons amb qui parlis, o directament més tractant-te de malalta, i ara continuem una mica aquí, en aquest sentit.
0: Hem regressionat des del teu punt de vista, hem tirat enrere.
1: Sí, hem tirat enrere, sí, hem tirat enrere. Veníem d'uns anys d'avenços, però clar, hem tirat enrere perquè també... perquè també, clar, les institucions s'han... Ai, ara m'he trebat.
0: No, tranquil·la, sí, no?
1: Sí. Bueno, les institucions d'aquest sistema s'han apropiat de les proclames que hi ha hagut, no? Perquè potser, doncs, aquests moviments no tenien molta força política, una organització concreta, i llavors això ha fet que també, doncs, aquestes proclames que hi havia, doncs, s'hagin reduït, no? I que al final, doncs, dir que tens uns valors o uns principis o que defenses unes idees, doncs, queda catalogat com anar vestida de color violeta, o al final mesures que són estètiques o mesures cosmètiques, però que no solucionen els arrels del problema que patim la majoria de la gent que som classe treballadora, no? Llavors, sí que el gènere és una part important, però després, si només ens quedem aquí, doncs la resta de precarietat que patim les persones trans dins del mercat laboral, o les persones transmigrades, etcètera, etcètera, doncs, per exemple, les persones transmigrades queden fora de la llei trans.
0: Fixa't.
1: I això que tenim la llei trans més progressista, sí, sí, de la història, no?
0: Sí, sí, sí.
1: O queden fora del sistema de salut, no? Llavors, clar.
0: Doncs, molt interessant això. Fem una pausa musical amb un tema, doncs, que ha triat la Tarsila. Anem a escoltar-lo.

0: Estava amb el gest femení.
1: Lady!
0: Enfront de l'espí, curiós de a quin món restringit. Em provava un vestit, m'excitava amb mi. Menys mal que ningú m'ha vist. Eren dos amics estirats al llit, jugant a...

0: Doncs, mira, hi han hagut moltes lleis que ha fet el govern, l'administració, no? El sistema de salut per afavorir doncs, aquesta identitat de gènere respecte a les persones trans, etc. Quin és el teu punt de vista de tota aquesta temàtica?
1: Doncs són engrunes. Totes aquestes lleis són engrunes i bueno, totes aquestes lleis i tots aquests canvis no venen de perquè tinguem un estat modern, un govern superprogressista, no venen per això, venen perquè aquestes lleis es plantegen o es fan perquè hi ha uns col·lectius o hi ha uns moviments socials o hi ha unes forces polítiques que estan fent una batalla i que estan reclamant una sèrie de canvis i millores. Cap govern mai ha fet canvis perquè vulgui. Vull dir, sempre els canvis responen, no? Perquè hi ha una ciutadania que està organitzada, no? Que pot ser en moviments socials o pot ser en organitzacions polítiques de caire revolucionari. Llavors, clar, jo penso que s'ha de deixar molt clar que entre el que es demana o el que es vol des d'espais organitzats i el que després s'executa a nivell governamental no té res a veure, perquè al final no deixa de ser això de respondre una mica al sistema social, a la forma d'organitzar socialment la societat i vale, sí, tu pots ser una persona trans, però ho has de ser d'aquesta manera, no? El
0: Clar.
1: gènere ha de respondre com l'Estat entén que ha de ser el gènere, no? I com el sistema clínic entén que tu t'has de comportar, no? Llavors, per això, doncs, durant molts anys a nivell mèdic hem hagut de passar testos, hem hagut de passar per preguntes de si ens agradava el blau, si ens agradava el rosa, perquè en aquell moment l'Estat entenia que perquè nosaltres fóssim validades havíem de passar per això, no? Vull dir, i encara en moltes comunitats autònomes del territori de l'Estat espanyol això continua vigent, no? Vull dir que existeixen les unitats de trastornos d'identitat de gènere, no?
0: Caram, caram.
1: Llavors, no? O per exemple, el gènere ha estat tan regulat per les institucions que les mamoplàsties en dones trans no entren, però els genitals sí. Llavors, això què respon, no? Vull dir, en canvi, en els nois trans, al treure's els pits, sí que està cobert per la Seguretat Social, amb una llista d'espera superllarga, que potser doncs, t'has d'hipotecar si vols fer-ho abans. Això perquè fa a fets com més associats al cos, no? Però si ens anem a la resta de lleis, jo què sé, la llei catalana contra la LGTBI-fòbia, no? Que ha tingut una aplicació nefasta, vull dir, té 10 anys d'existència i els cossos de seguretat d'aquest estat, que en teoria haurien de vetllar pels nostres drets, veiem com contínuament qüestionen a les persones que han patit una agressió de caire LGTBI-fòbic, no? Els jutjats estan aplicant unes mesures o unes sentències que no fan justícia, per dir-ho d'alguna manera, no? Llavors, al final, doncs, per això abans deia, no?, que estem, doncs, en mesures cosmètiques plenament, no? Llavors, crec que aquest és una mica que toca sostre, no? Vull dir que no...
0: No,
1: Mai...
0: està molt bé aquesta visió que ens dius. Que clar, les lleis no deixen de ser una resposta social, no? Però que estan molt per sota de les expectatives
1: Clar.
0: socials que hi ha, no? I de les
1: I
0: demandes de la gent.
1: precisament per aquestes demandes, no? Vull dir, jo tinc molt clar que la meva demanda o les persones que estem políticament organitzades, no? Doncs que fins que no acabem amb el capitalisme és que d'aquí no sortirem, no? Perquè, vull dir, continuarem vivint en un regne de... on regna l'explotació i l'opressió, no? I estem veient que quin és el nostre objectiu vull dir, la meva majoria del meu entorn és classe treballadora, que puguem ser empresàries. Quan la realitat del meu entorn no és aquesta, la realitat del meu entorn és que treballa 40 hores o més a la setmana, cobra una merda, no té on independitzar-se perquè el sistema de l'habitatge no està regulat, bueno, si està regulat per afavorir els
0: La
1: lobbies de
0: propietat.
1: l'habitatge, no? Vull dir que és com, vale, molt bé, em puc canviar el nom al DNI. Les meves condicions materials milloren en aquest sistema capitalista? No. Llavors jo penso que ha d'anar com molt de la mà tant una cosa com l'altra, vull dir que hem d'afavorir, doncs, poder canviar el món, perquè és que si no, doncs no sortirem d'aquí. Tindrem una llei que sí que ens permet canviar el nom al nostre DNI, però la resta d'opressions, la resta de realitat precària i explotada, la continuarem tenint. Llavors, clar, això la burgesia mai farà lleis en contra seva i totes les propostes que arribin, doncs per això les persones transmigrades queden fora, perquè hi ha una llei d'estrangeria que
0: Que no
1: deixa fora
0: permet
1: les
0: fer res,
1: refugiades.
0: no?
1: Exacte.
0: No, realment, no, el sistema que tenim, no, el sistema que tenim muntat aquí a Occident, no, bueno, arreu del món pràcticament, no, que tenim aquest sistema capitalista que va més enllà de que va molt més enllà del tema econòmic, no, que absolutament inunda doncs la nostra realitat del dia a dia.
1: Clar, clar, clar.
0: Per tu, Tarsila, quins són els reptes que encara hi ha, no, en el món LGTBIQ+, què hi ha? Quins reptes queden per fer?
1: Doncs, mira, precisament en relació al que comentàvem abans, penso que gran part de les persones LGTBI han deixat d'organitzar-se políticament, no? Sí que veníem fa anys d'un cicle de mobilització, no? Doncs, de qüestió de gènere de la dona, de la qüestió de gènere de les persones LGTBI, mm-hmm. Això, les institucions ho han acabat apropiant i ho han acabat disseminant i desvirtuant completament el que s'estava proposant sobre la taula, no? O el que s'estava dient, no? I llavors mm-hmm. tenim com un circ molt estret del que d'on veníem, on estem, no? Llavors estem en un procés totalment desmobilitzador i que s'ha tocat una mica sostre, no? Llavors, jo, per exemple, no havia participat a diferents col·lectius no mixtes, en aquell moment jo sentia que tenia un sentit. Ara jo penso que la lluita per acabar amb l'opressió de gènere, no? Per acabar abolint el sistema sexe-gènere, no pot respondre doncs, de manera no mixta, no? Vull dir, penso que ha d'anar articulat d'algú més gran que apeli doncs, precisament el que comentàvem abans, no? Que està molt bé que doncs, podem canviar-nos el nom, però què passa amb la resta de coses que ens continuen afectant com a proletariat LGTBI, no? Vull dir, quina és la nostra realitat, no? I quin projecte polític volem construir? De quina manera donem una resposta a tot això? Llavors, penso que el repte és, primer, que les persones LGTBI s'organitzin políticament, que la qüestió LGTBI, que la qüestió de gènere estigui articulada en organitzacions polítiques revolucionàries i que ho tinguin present i que estigui ben vinculat i que no només depenguin de nosaltres transformar, canviar i lluitar per un món diferent, no? Sinó que també hem d'apel·lar a la resta de persones de classe treballadora que comparteixen les mateixes penúries com les nostres i que potser aquesta qüestió no la viuen d'una manera tan present, no? Perquè la revolució doncs, no la podem fer només nosaltres, no? L'hem d'articular d'una manera més gran, d'una manera més unitària, d'una manera més organitzada. Llavors, jo crec que és aquest és el gran repte, no només donar resposta i combatre els discursos d'odi a l'extrema dreta, a l'auge de la reacció, les agressions que patim, els retrocessos en lleis i com s'està tensionant i polaritzant la societat, sinó, vale, què fem davant d'això? De quina manera ens organitzem i com donem resposta, més enllà de fer una concentració al carrer?
0: No, està molt bé, no?, aquesta visió que tu la terres cap a l'acció política, de fet, perquè sí que les entitats temàtiques doncs, fan tota una feina molt, molt vàlida, molt interessant, però tu estàs parlant d'aquesta inserir tota aquesta acció en el món polític i en espais mixtes, perquè com diem, doncs al final és com el feminisme, no? No només el feminisme l'ha de defensar les dones, o sigui, haurien de defensar-se el feminisme arreu de la societat, sigui quin sigui el tema, no? I aquesta visió que va més enllà, no?, de les entitats i de transformar a nivell polític la qüestió.
1: Totalment, totalment. Han d'haver-hi projectes que apel·lin a totes les realitats que pateix doncs, la classe treballadora, tant sigui qüestió LGTBI, tant sigui qüestió de gènere, tant sigui la qüestió estructural del racisme, etc etc. Si no, doncs, quina mena de món aspirem a construir, quina mena de món volem enderrocar, no? Vull dir, o per totes o per ningú, no?
0: Doncs sí, és el que comentes, molt interessant tot el que ens expliques, Tarsila. Ja estem quasi acabant l'entrevista. Sí que m'agradaria que ens diguessis un missatge, no? Quin missatge voldries donar als oients, a la gent que ens està escoltant? El que tu vulguis. És indiferent, el que et vingui de gust.
1: Doncs jo animaria la gent que li ha ressonat això que hem estat aquí comentant, no? O aquestes idees que hem estat comentant, doncs que s'organitzin políticament, que donin resposta ja no només a nivell LGTBI, sinó que s'organitzin davant de les condicions precàries que tenen a la feina, davant del fet de que no estan podent pagar l'habitatge i que es troben que el mercat de l'habitatge els deixa fora sense alternatives habitacional, bàsicament que la gent s'organitzi políticament, perquè és que si no, doncs, se'ns menjaran i nosaltres som més que ells, nosaltres som més que l'1% de la població i nosaltres podem construir un món diferent.
0: Molt bé, organitzant-se políticament.
1: Sí.
0: Aquest seria
1: sí.
0: el missatge de Tarsila.
1: Sí.
0: T'agraeixo moltíssim, moltíssim que hagis vingut al programa, que hagis volgut explicar-nos coses i moltíssimes gràcies. I ara proseguirem amb la cançó que ens ha recomanat, que ens ha portat Tarsila. I moltes gràcies. Tarsila.
1: A tu, Gemma. Moltes gràcies.
0: Ens veiem. Us deixem aquests minuts musicals.
2: Ens han educat.

0: Era un heroi saltant gronxadors, fugint de princeses i del seu amor. Jo era fort i graciós amb el pit descobert, sense saber que no era sols un xoc, sinó un assaig novell del teatre dels rols.
1: Fins aquí el programa d'avui. Hem escoltat la música de Rols, de Fran Llera, Zo i Aquelarre, i el A qui en l'importa, d'Alaska. Us esperem en el proper programa.

Hola amics, què tal? Qui us parla? Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mont Country. És per mi un plaer un dia més estar aquí amb tots vosaltres per passar aquesta bona, boníssima estona escoltant música country, la música que només s'escolta aquí, eh? Ràdio Cubelles, dial 107.5 FM, així com sempre ho dic i sempre em repeteixo, eh? Això és perquè us en dongueu compte de que no està gravat, eh? Perquè les coses s'han d'anar fent espontàniament, tal com raja, com es diu normalment. Vinga, doncs avui farem un programa, penso que variadet, entretingut, i que el podrem disfrutar, i en tot cas, doncs mira, ja anirem comentant alguna coseta entre mig. Va, doncs com que no pot ser d'una altra manera, com sempre dic, comencem.

Holy, molt bé. Aquesta cançó que acabem d'escoltar era Start Over i la cantava el Zach Bloods Band. Vinga, i ara a continuació, així, per anar mantenint així una miqueta els ritmes més tranquil·lets, escoltarem el Jimmy Richards, que ens cantarà You Don't Snock Jacks.

Ui, molt bé. Vinga, ara a continuació escoltarem una xicota, una noia, una cantant country que abans cantava amb un grupet i tenia molt i molt d'èxit, però bueno, el seu nom era el que era més popular, la més coneguda. Jo sempre l'he valorat per la seva capacitat pulmonar, perquè tenia una veu i té una veu important, però a més és que té un aguant, fa uns cants, una cosa espectacular. Aquesta noia abans es deia, o es nomenava Sugarland, i actualment doncs, que ja canta sola i el seu nom és Jennifer Nettles, i la cançó que escoltarem a continuació es titula Un Love You. Aviam, a veure si us agrada, és molt tranquil·leta, eh?

que bonica, eh? Bueno, aquestes cançons tranquil·les també, també va bé posar-les de tant en tant. Vinga, doncs va. Ara, a continuació, escoltarem el Chris Baby, que ens cantarà Chris Baby Country Mix. Ai, ai, ai.

Molt bé, sí senyor, va. I ara a continuació, per anar mantenint així una mica més d'alegria, posarem a Lone Star, que ens cantarà Surf's Gone, Gone, Gone.

0: Bum.
1: S'ha acabat, sí senyor, vinga. Doncs ara posarem una de tranquil·leta altra vegada, una de tranquil·la perquè ens relaxem, perquè fa molta calor i convé doncs anar posant coses suaus per no excitar-nos gaire. Vinga, aquesta cançó que es posaré ara la canta el Joe Differs i el de la mateixa és Homes.

Bé, molt bé. Vinga, us vull comentar només un petit detall, una petita... No és una anècdota, sinó que és una situació que es dona avui en dia. Bé, jo sempre he dit que el món country, el programa que fa Ràdio Cubelles, és exclusiu, vull dir, exclusiu en el fet de que no hi ha cap emissora doncs, que faci música country, que jo sàpiga, amb tot Catalunya. Però bé, m'ha arribat informació que aquí a la comarca hi ha una altra emissora doncs, que també fa un programa de country. Vull dir, està bé, millor que sigui així, perquè com més gent o més emissores tinguin interès en posar músiques country, vol dir que anirem promocionant aquest tipus de música i, mica en mica, doncs, poder l'anirem introduint dintre del món discogràfic o auditiu que escolten aquest tipus de música. Al final és això, es tracta de que tothom pugui escoltar música country qui li vingui de gust. I bé, la comarca del Penedès, doncs bé, hi ha aquesta emissora, em falta informació, haig de buscar més dades, sé que la porta que condueix el programa és un amic meu i llavors doncs, miraria de posar-me en contacte amb ell perquè, per intercanviar informació, si convé, perquè, és clar, nosaltres tenim aquestes emissores locals que també estan molt limitades en la seva divulgació, que només és una informació, diguem, radiofònica molt localitzada, no és a nivell de Catalunya ni molt menys nacional, clar. Llavors, poder seria interessant doncs, a veure què és el que podríem fer entre aquestes emissores que d'alguna forma estan començant o iniciant programes country. Bé, quan tingui més informació, ja us la comunicaré per si algun dia doncs, teniu interès o ganes de poder-la escoltar i quins són els horaris i què és el que divulga més aviat, doncs llavors poder, ja us diria alguna cosa. El que sí que és interessant doncs, és això, que no tinguem aquesta exclusivitat. Jo sempre, a veure, nosaltres portem moltíssims anys fent aquest programa de música country, moltíssims, tant com ja 16 o gairebé ens en anem cap als 17 anys, vull dir, molts anys. Llavors, doncs, no es tracta de bloquejar ningú, al contrari, hem d'intentar promocionar-nos entre tots, Vinga, doncs, algú dirà, però tu per què intentes promocionar una altra emissora? No promociono res, solament intento donar una petita informació sobre aquesta moguda o aquest moviment de música country, només és això. I quan tingui més informació us la donaré perquè tingui curiositat de poder-la escoltar. D'acord? Vinga. Doncs ara escoltarem a continuació el Hans Williams Jr. que ens cantarà Good Friends.

Oh, yeah. Sí, senyor, va. Ai, venga. Doncs ara a continuació escoltarem el Restless Heart que ens canta Dax Dream.

Bueno, referent al comentari que he fet abans d'aquest nou programa, o no ho sé si és nou o no, però vull dir que el programa de country que ha sortit amb alguna emissora d'aquí de la comarca del Penedès, doncs jo el que voldria que quedés clar és que nosaltres som amb l'emissora de Gana del Garraf, Ràdio Cubelles, però és que el món country és el programa d'Agà de Catalunya. Vull dir, aquí podem estar completament satisfets de que aquí no hi ha més emissores abans que fessin música country, abans que Ràdio Cubelles. Algú dirà, tu avui tens un dia difícil. No és gens complicat, això. Eh? Al final, jo ja ho he dit abans, convé que la música doncs, es vagi escampant i que vagi tothom coneixent aquest tipus de música que no és habitual en el nostre país. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Kentucky... Com es diu aquest home? Espera't. Ah, sí, Kentucky Uscut, que ens cantaran On's Lost in Me.

Toma, molt bé. Aquesta cançó l'hem escoltat amb un ritme més lent, eh? Amb un altre cantant que la cantava més pausadament, però aquesta versió està molt i molt bé perquè és alegre i això convé bellugar-ho. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Dan Williams, que ens cantarà Let's Been Lovin' Be The Best.

Molt xulo, aquest senyor, molt xulo. Sí, senyor. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Damsel, que ens cantarà Love on the Arrival. Apa.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que, com ja sabeu, dona pas a les nostres històries de la música. Jo sóc el Xavier Andreu i, com sempre, també ens acompanya l'Ignasi Guiluz. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia, Xavier. Bon dia a tothom. Avui arribem al darrer programa de la sèrie que hem dedicat a les cançons per fer l'amor. Hauran sigut

0: prop d'una cinquantena de temes, exactament 49, que us haurem ofert com a suggeriments de la llista de reproducció.
1: Una llista que creiem que pot ajudar a crear un entorn favorable de cara al nostre objectiu, que, com hem dit i no ens n'amaguem, no és cap altre que fer l'amor. I a l'hora de fer l'amor hi ha clàssics eterns, com aquest que ara escoltarem.

0: Aquest clàssic de 1967 és probablement un dels temes per fer l'amor més coneguts per la nostra audiència. Ara bé, hi ha detalls d'aquesta cançó que potser us podrem descobrir.
1: Mira, per començar, simplement recordarem que el títol complet en francès és Je t'aime, moi non plus, que es tradueix com T'estimo, jo tampoc. I que la primera part d'aquesta frase a la cançó és interpretada per la Jane Birkin, mentre que la segona, el jo tampoc, la diu el cantant i compositor del tema, que era en Serge Gainsbourg.
0: Mm-hmm. Amb això, naturalment, tenim la descripció d'una situació d'encontre sexual que ella voldria romàntic, però que ell circumscriu únicament i purament en l'aspecte físic.
1: És també de destacar que, tot i que aquesta versió del tema amb la Jane Birkin és la més coneguda, en realitat la cançó va ser escrita per qui era la nòvia de Gainsbourg en aquella època.
0: Ah, sí?
1: Sí, ni més ni menys que la Brigitte Bardot.
0: Vaja, l'origen de la cançó l'hem de situar l'endemà d'una discussió de parella entre Gainsbourg i Bardot, que ella li va dir que en penitència li havia d'escriure la cançó d'amor més bella que fos capaç.
1: I no una, no, n'hi va fer dues.
0: Ah, carai.
1: Mira, aquesta, el Jetem, que escoltem, i una altra que es titula Bonnie and Clyde, que relata la relació de la parella de pistolers, que no és la molt més coneguda, la balada de Bonnie and Clyde.
0: Ah, no és aquella.
1: No.
0: Doncs bé, tenint en compte quin era l'encàrrec i les característiques de les dues cançons, no sembla que el Serge Gainsbourg el complís al peu de la lletra. Potser per això va trencar amb la Bardot i va acabar publicant la cançó i tenint una relació amb l'altra, amb la Jane Birkin.

0: Aquesta cançó de Donna Summer es titula Love to Love You Baby. I no és només pel fet que la paraula love aparegui 46 vegades al llarg de la lletra que parla obertament d'una relació sexual, sinó, i sobretot, perquè els gemecs i sons guturals que l'acompanyen són més explícits encara.
1: Mm-hmm. Potser Getem, que escoltàvem abans, té la fama, però sembla que aquesta cardi la llana. I diem això perquè quan la cançó, que inicialment havia sigut publicada a Europa, va arribar a mans d'un productor nord-americà, aquest la va trobar curta i li va demanar al compositor que l'allargués.
0: Sí, i ho va fer, i tant que ho va fer, fins als 16 minuts.
1: Carai.
0: I clar, els gemecs i altres expressions de plaer també es van haver d'allargar, fins a tal punt que, segons va determinar la BBC, s'hi poden comptar fins a 23 orgasmes.
1: Carai.
0: Simulats, naturalment, eh?
1: Ah, quin descans. I love you, baby.

0: trobem també temes similars interpretats per cantants masculins, com és el cas de Barry White, amb aquest tema titulat I'm Gonna Love You Just a Little More, Baby. Et faré l'amor una mica més, nena.
1: La major part de la lletra és recitada i la durada del tema és de més de 4 minuts, cosa que, com ja hem comentat en ocasions anteriors, pot ser que ajudi a mantenir un ritme constant.
0: Això sí, no és fins al cap d'un minut i mig que comença la tornada, que és l'única part cantada d'aquest tema. Per si de cas algú ho troba excessiu, podem provar-ho amb aquesta altra cançó. Escoltem-la.

0: Aquest és un tema molt poc conegut de Pink Floyd, que a diferència de l'anterior té molt poca part cantada i molt de taral·lejat.
1: En la nostra selecció hem incorporat alguns temes que, com aquest, són àmpliament considerats com cançons eròtiques i en aquest cas és segurament per aquest taral·lejat que podem escoltar al llarg de tota la cançó.
0: El fet, però, és que la poca lletra d'aquesta cançó parla de la por a la mort i que qualsevol moment és bo perquè ens arribi.
1: Caram.
0: Gens sexy, com podeu veure.
1: Gens ni mica.
0: Però tampoc cal estar sempre pendents de les lletres, no?
1: No, no.
0: La música, de vegades...
1: Que va.

0: La setmana passada escoltàvem a Chris Isaak amb un tema força relaxat, Wicked Game. I ara el mateix cantant ens proposa un enfocament molt més salvatge, amb aquesta Baby Did a Bad, Bad Thing.
1: Escoltant-la, potser us ve al cap algun anunci publicitari, i no és estrany, perquè efectivament surt un anunci de perfums. Escoltem la versió que en fan, a veure si encerteu de quin perfum es tracta.
0: A veure, a veure.

0: Good Girl, the new feminine fragrance by Carolina Herrera.
1: Ells mateixos ho han dit, no cal afegir res més.

0: També és força salvatge I Need You Tonight, Et Necessito Aquesta Nit, que és aquest tema del grup In Excess, sobretot gràcies a la repetició de la característica línia de la guitarra, consistent en tres acords iguals, seguits d'una baixada de també tres notes.
1: Sembla que això li dona un caràcter rítmic repetitiu que les fonts que hem consultat consideren molt adequat per acompanyar la repetició de gestos que formen part de la litúrgia de fer l'amor. Ho diuen els experts, eh? Qui som nosaltres per contradir-los?
0: Ningú. Ah.
2: Right down to the broken apple of the third drawer down of the dressing table.
0: Aquest és el tema també considerat pels experts com un bon acompanyament per a les activitats amoroses, que és l'objectiu de la nostra llista de reproducció, eh?
1: Sí, senyor, i tant. Es tracta del grup britànic Pulp, amb el tema Feeling Cold Love, que té una durada de 6 minuts, gairebé dos dels quals són la introducció recitada que estem escoltant, abans d'arribar a un punt que podríem anomenar d'explosió. Escoltem-lo.

dèiem, Pulp són un grup de pop britànic que es van formar l'any 1978 i que encara continuen actius, en una tercera època, això sí, després d'haver passat per dos períodes de separació. Una de les seves cançons més famoses es titula Razzmatazz, com la coneguda sala de concerts de Barcelona, on hi van fer un concert l'any 2001.

0: Amb aquest sensual tema de Janet Jackson titulat That's the way love goes, iniciarem la recta final del programa.
1: En aquest cas, la sensualitat ve sobretot de la mà del ritme i de la veu de la Janet Jackson. I els cors ens tornen a trobar amb la molt convenient durada de més de 4 minuts.
0: Mm-hmm. Amb aquest tema, la Janet Jackson es va situar per sisena vegada en el número 1 del Billboard 100 i tant en el vídeo promocional com en les seves aparicions en públic va presentar una imatge molt més sensual que en la primera època de la seva carrera en què es vestia amb uniformes d'aparença militar.
1: També a la lletra de la cançó mostra aquesta sensualitat quan diu: el meu amor és sec, no veus el meu desig? Així és com va l'amor, eh?

0: Doncs bé, seguim amb temes que acompanyen per la veu i el ritme, com aquest de Sierra, titulat Body Party, o sigui, festa del cos, en el qual la lletra ja ho deixa ben clar. El meu cos és la teva festa i només tu hi estàs convidat.
1: Sierra té també un altre tema titulat Love Sex Magic, o sigui, la màgia de l'amor sexual, que interpreta juntament amb en Justin Timberlake i que també podria ser una bona elecció.
0: I tant.

0: Ja ens acostem al final i això està a punt d'acabar. I en aquest moment és adient el títol i la tornada d'aquesta cançó que diuen «Noto que m'està venint».
1: Es tracta de «I Feel It Coming», de The Weeknd. Aquí ja vam escoltar en el primer programa d'aquesta sèrie, quan encara estàvem en els prolegòmens, i ara ens el tornem a trobar just en el moment d'acabar. Perquè, clarament, la cançó va d'això, d'acabar. Fixeu-vos, si no, en què diuen les últimes línies de la primera estrofa.
0: Sí, diuen, noto el tremolor del cos i l'escalfor entre les teves cames. Així doncs, sembla que tot plegat està sent un èxit i que aquesta haurà sigut una nit memorable. Precisament això és el que ens diu la següent cançó.

Una nit com aquesta és la traducció de A Night Like This, que és el títol d'aquesta cançó de Caro Emerald, una cantant holandesa que amb aquest tema recorda que mai havia somiat una nit com aquesta.

0: La Caro Emerald va estar en actiu fins l'any 2022, en què va desaparèixer per reinventar-se amb un estil totalment diferent i el nom de The Jordan.
1: Doncs aquí ho deixarem, acabant la sèrie de músiques per fer l'amor amb la sensació de feina ben feta i amb un cert èxit. Com us dèiem en el primer programa, hem escoltat gairebé una cinquantena de temes, dels quals en podeu treure la vostra pròpia llista de reproducció, eh? I que desitgem que també tingueu un gran èxit.
0: I tant. Us deixem, amics, doncs, aquí amb la Caro Emerald fins la setmana que ve, que repassarem els èxits del Billboard de 1976. Fins llavors, ja ho sabeu, cuideu-vos molt, amics, i sobretot, feu molt l'amor.
1: Això mateix, i cuideu-vos tots.

0: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
1: Ràdio Cubelles.
0: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.
2: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
0: I avui parlem de la presentació del llibre Anatomia de l'Esperança, del doctor Francesc Torralba, i ho fem amb Robert Monzonis, que serà la persona encarregada de presentar aquest llibre, i aquí tenim avui, aquí als estudis de Ràdio Cubelles. Benvingut, Robert.
3: Molt bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
0: Un acte que tindrà lloc dijous 9 de juliol a les 7 de la tarda a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. Com arriba aquesta proposta a la Biblioteca Municipal, no? Des del principi, no? I per què, doncs, d'aquest llibre del doctor Francesc Torralba?
3: Bé, aquesta història comença... Francesc és una persona, doncs, que tots coneixem o almenys hem escoltat parlar d'ella, és una persona que surt molt als mitjans de comunicació a nivell públic, i és una persona que crec que dins del pensament al nostre país filosòfic és un gran referent, no? També a nivell internacional. A la meva vinculació amb ell ve perquè va ser professor meu al grau en psicologia. O sigui, per dir-ho clar, és una persona de la que jo em vaig emmirallar, de la que es va convertir en un referent per mi, des de que la vaig tenir. Va fer una assignatura que es deia Psicologia de la Transcendència, una assignatura molt, molt profunda, on, en mi anecdòtic, jo vaig superar aquesta assignatura i l'any següent la vaig repetir tota, havent-la superat. L'únic cop que ho he fet a la meva vida, de repetir un altre cop l'assignatura sencera anant a totes les seves classes, perquè realment era una persona que qualsevol cosa que deia doncs era altament interessant d'escoltar. Llavors jo vaig mantenir contacte amb ell, com a professor meu que va ser al grau, i vaig seguir, doncs, col·laborant amb ell puntualment en ocasions, i després, doncs, ell ha escrit molts llibres. Jo tinc un prestatge ple dels seus llibres, no? I doncs va sortir aquesta oportunitat d'aquest nou llibre d'Anatomia de l'Esperança que va publicar, i jo li vaig comentar: escolta'm, t'agradaria venir a Cubelles a presentar-lo? Em faria molta il·lusió, el meu municipi, a part que, doncs, bueno, és una oportunitat també per conèixer la seva filosofia. I de seguida em va dir que sí. Va dir: endavant, endavant, sí, sí, anem, venim. Ell té una agenda molt atapeïda. Si mirem la seva agenda pública, és frenètica, a les seves xarxes socials, a la seva web, i que es pugui fer un espai aquí a Cubelles per venir, doncs crec que és una oportunitat interessant perquè tots el podem conèixer. Farem un diàleg amb ell, i sobretot anirà exposant les idees principals del llibre, el que jo, doncs, li aniré llançant algunes preguntes com a conductor. I bé, doncs, jo volia animar a tothom a que pugui venir a aquest acte, perquè qui no conegui encara Francesc Torralba se sorprendrà positivament. També animo, doncs, que pugui, qui tingui temps, a mirar per YouTube a qualsevol de les seves conferències, xerrades, ponències, que en té moltíssimes publicades, ha sortit també per molts mitjans estatals, i tots els temes que toca sobre el sentit de la vida, sobre la transcendència, sobre omplir el buit que a vegades tenim existencial, doncs són d'interès general per la població, no? Aquest llibre d'Anatomia de l'Esperança, concretament, toca un tema molt candent a la societat i de molta actualitat, no? Perquè actualment tenim moltes persones, tenim una pandèmia que és el suïcidi, tenim moltes persones que, doncs, cauen en la desesperació, que arriben a no trobar sentit a la seva vida o que el perden en algun moment. I Francesc Torralba ens desgrana quines són les virtuts, no? Quines són aquestes ingredients que té l'esperança per poder-la trobar, si encara no la tenim, i per poder-nos encaminar en ella, no? Al final, l'esperança és un fet molt humà i molt transcendent que a vegades, doncs, si no li hem donat una reflexió profunda, no la coneixem del tot. I Francesc Torralba és un gran descriptor de conceptes, també. D'una persona que t'agafa una paraula i te l'estira fins a l'infinit i te la sap desgranar molt bé, no? I per tant, doncs, això, molt contents de que pugui acompanyar-nos en aquest dia a la biblioteca. També gràcies, agrair a la biblioteca, que quan se li va fer la proposta també molt, molt ràpidament ens va acollir a aquesta proposta, aquest llibre. I també agrair a la llibreria La Nigó, que ens cobrirà també amb els seus llibres del Francesc.
0: Bé, tu entenc que has llegit aquest llibre, no? I per tant, doncs, no sé quin és l'aspecte que potser t'ha impactat més durant la lectura.
3: Bé, jo crec que una cosa que fa molt bé Torralba en aquest llibre és definir l'antítesi de l'esperança, no? Perquè a vegades hem de saber què és l'antítesi per saber què és el concepte. I el que és la desesperació, no? te la desgrana molt bé amb diferents autors. Torralba és un filòsof que és molt llegit, és a dir, a part d'escriure molt, llegeix moltíssim, una enciclopèdia, no? I sempre et sap trobar un autor idoni per poder descriure un o altre concepte. Llavors, el que és la desesperació te la descriu molt bé, fins a tots podem sentir en algun moment de la vida, doncs, que el nostre horitzó s'ha esborrat, que cal edificar un nou horitzó, que potser els objectius que teníem no s'han complert. També ens diu Torralba, no? Doncs que molts cops tenim objectius a la vida que no es compleixen i no per això hem de tirar la tovallola, no? Sinó que sempre en podem trobar de nous fent una autoreflexió i trobant-nos amb diferents espais i persones, no? Som un ésser social, un ésser que necessitem dels altres també per acomplir els nostres objectius, per tant aquí hi ha també un concepte d'esperança col·lectiva, no? Perquè molts cops a la nostra societat veiem a vegades buidor, individualisme, egocentrisme, i tots aquests conceptes també Torralba fa una mica d'un crit a l'esperança col·lectiva també, no? Només a la individual, que està molt bé per cadascú, sinó que també com a societat hem de tenir un rumb, hem de saber cap on anem, perquè la història continua i les generacions es precedeixen i per tant si nosaltres volem transmetre a les noves generacions un futur millor, necessitem també tenir esperança, no? I també deia Torralba, un dels conceptes que he llegit molt interessants, que l'esperança comporta patiment, que no vol dir que tenir esperança sigui un camí de roses i que visqui en un món paral·lel a la realitat, no. Patirem per acomplir els objectius, per arribar al camí que volem arribar. Però l'esperança ens dona aquesta força, aquesta energia interior, per poder, malgrat el patiment, seguir en el camí i finalment fer el cim, no? Una altra de les coses que suposo que les persones que han estat que han llegit una mica sobre Torralba o l'han escoltat saben és que Torralba va perdre el seu fill fa uns pocs anys. Va perdre el seu fill amb un dels seus fills amb una activitat d'escalada que feien. Van anar a fer un pic i es va precipitar el seu fill. Això ho ha explicat moltes vegades Torralba a nivell públic, perquè ho ha fet també una mica com a exemple, no? Va ser un fet inesperat i molt transcendent, més transcendent en la seva vida, i per tant doncs, també pot parlar amb molta autoritat, perquè no només a nivell teòric ha desenvolupat aquest concepte de l'esperança, sinó a nivell pràctic, no? Quan se't mora un fill, doncs és un fet altament tràgic a la vida en el qual pots fàcilment caure en la desesperació. I per tant ell parla amb moltíssima autoritat de tot això i per això val la pena escoltar-lo. També el llibre és Premi Josep Pla 2026, que també doncs, és una referència a un premi a la feina doncs, que fa Torralba, no? Diu, doncs, és una inversió lúcida i esperançadora en la força que ens manté dempeus quan tot sembla perdut. Una mica la introducció d'aquest llibre.
0: Robert, l'has llegit aquest any, aquest llibre?
3: Sí, fa res, fa unes setmanetes.
0: I tenint en compte els temps que vivim ara, sí, que estan molt marcats per la incertesa, pels conflictes, els canvis accelerats, quin paper pot jugar aquest llibre també en el moment, doncs, aquest context, no? Aquesta esperança que busquem?
3: Crec que en el temps que corren és molt important tenir referents. Per mi, a mi m'han ajudat molt la vida, no? Avançar els referents. Hi ha persones que no en tenen. I jo el que diria és, ostres, és interessant tenir referents no per voler ser com ells, sinó per aprendre d'ells i per impregnar-se de la seva filosofia i els seus valors, no? Si compartim valors amb una persona i aquesta persona està ha complert els seus objectius o està en un estadi de la vida on ha fet realitat els seus somnis, ha pogut desenvolupar el seu projecte de vida en plenitud, doncs tot això, Francesc Torralba, amb el que és l'esperança, ens la pot reforçar col·lectivament, no? És a dir, deixem-nos també ajudar amb els altres, som un ésser social, deixem-nos fer projectes compartits amb les altres persones. I això és una mica un dels aprenentatges d'aquest llibre, no? També el poder, la societat actual que és complexa. També una de les coses importants és la irrupció de la mort, que també en parla d'aquest llibre Torralba, no? És a dir, com nosaltres podem afrontar la mort d'un ésser estimat. La mort arriba a vegades de manera sobtada, no esperada, i és com un gerro d'aigua freda gran que se'ns cau quan tenim tota una vida i que volem construir, tenim una vida encaminada, i de cop la mort d'un ésser estimat molt pròxim ens pot truncar, no?, un projecte vital, o ens pot intentar truncar. Com també afrontar a la mort a la vida, perquè és un procés natural, i també com valorar el que és la nostra pròpia mort, no? És a dir, al final l'únic que tenim de cert és que morirem, i per tant, doncs, Torralba deia, home, si jo només tinc incerteses a la vida, per què tenir esperança, no?, si no sé si d'aquí poc jo no hi seré o realment es podrà complir, no? Però bueno, també dona ingredients per poder-hi arribar.
0: Parla de l'esperança de manera que sempre hem de seguir com lluitant, no? Perquè explicaves, no?, que és constantment una lluita, no?, contra aquest desànim. És a dir, que tampoc hi ha cap solució finita, no? És una cosa constant, no?
3: Sí, i una de les coses que també Torralba comenta és que a vegades en la societat actual s'abandonen els grans objectius que podia tenir una persona a la vida i que li donarien felicitat, i se substitueixen per més petites quotidianitats amb les quals una persona es conforma per tenir petites dosis de felicitat, no? El que deia Torralba, una mica també com a al·legació de dir, no renunciem als nostres grans objectius per obtenir la felicitat. És a dir, està bé gaudir dels petits moments de la vida que ens donen felicitat també, però no només limitem-nos a això, no? És a dir, pensem en gran, en aquest sentit, en el nostre projecte de vida, i donem-li contingut i esperança per poder afrontar, doncs, tots els reptes que ens venen, que en seran molts, i hi ha moltes pedres pel camí, evidentment, tothom, com més gran és l'objectiu, més pedres hi poden haver, no? Però bé, en aquest cas crec que val la pena llegir-lo, i si les persones que puguin atansar-se a l'acte de presentació del llibre poden escoltar-lo en aquesta horeta que tindrem, crec que els donarà ganes de... és engrescador. I també diria que és balsàmic, Torralba, perquè almenys jo llegir-lo, m'agrada molt llegir, no? Però llegir-lo amb ell és com terapèutic.
0: Per tant, combina aquesta reflexió filosòfica amb aspectes també d'elles personals, no?, molt humans, no?, amb les seves experiències pròpies, com deies, el seu fill, no?, en aquest cas, el seu fill. Per tant, això deu impactar, no?, durant la lectura, alguna d'aquestes experiències humanes que ell explica.
3: Sí, perquè no és el mateix de parlar de grans conceptes transcendents d'una manera teòrica a també saber que l'autor té una autoritat molt clara per parlar d'això. No? És a dir, Torralba també diu que per parlar d'una cosa has de tenir autoritat, i per generar credibilitat amb una altra persona, quan, per exemple, una persona cau en la desesperació, si jo la vull animar, jo amb les meves paraules haig de tenir una credibilitat. Perquè si jo no he passat pel mateix o per una situació dura a la vida, que aquesta persona potser diu, sí, és molt fàcil dir-me quatre paraules d'animar-me quan sóc jo en el que estic en aquesta situació tan complexa, tan complicada, no? Però si jo tinc autoritat, doncs també puc tenir més capacitat d'ajudar els altres. I les paraules a vegades també no ho són tot, perquè Torralba també diu que segons quins conceptes a la vida no es poden descriure en paraules. És a dir, per molt vocabulari que tinguem, hi ha conceptes transcendents que només es poden sentir, no? I a vegades doncs estar al costat d'una persona és molt més que dir paraules. Per exemple, quan es mor un ésser estimat i anem a un enterrament, no? Anem al tanatori. Molts cops no cal dir grans paraules, o gairebé no cal dir res. Una abraçada molts cops és el millor, no? O estar al costat d'aquesta persona que estimem per poder generar-li aquesta energia i per poder compartir el dol que té. No cal dir... A vegades la paraula pot espatllar una miqueta, no? Segons què diem, si no sabem què dir en aquell moment tan complex.
0: Molt bé. Els silencis a vegades també són bons,
3: correcte,
0: no? Però sobretot, deies aquest sentit emocional, no? A vegades una abraçada expressa més, no?, que una paraula.
3: Totalment.
0: No sé si ens deixem alguna qüestió, perquè, clar, tu t'encarregues d'aquesta presentació, no?, d'aquest llibre, d'aquesta persona que, a més, t'ha format, també.
3: m'ha format, és un referent, estic molt emocionat de que pugui venir a Cubelles i per mi és un acte molt especial perquè el segueixo diàriament. Si algú el vol seguir per les xarxes, està, de veritat, bueno, li porten les xarxes, però és una genera molt de contingut, moltes píldores, no? D'aquestes que cada dia podem escoltar un vídeo d'un minut seu amb algun podcast que ha fet o amb algun programa, i sempre van bé per poder tenir aquesta autoreflexió. També una de les coses que hem de fer en aquesta vida, crec que és autoconèixer-nos a nosaltres mateixos, no? Hi ha persones que arriben a l'etapa final de la seva vida sense gairebé conèixer-se. En canvi, hi ha persones que a través de diferents autoreflexions o filosofia que han anat escoltant, compartint i veient, doncs s'han conegut molt millor. Quan ens coneixem millor també sabem el rumb que hem de prendre amb més facilitat.
0: Doncs Robert, no sé si ens deixem alguna qüestió, si vols ho bé recordar, no? Convidar la gent a que assisteixi el dia i hora...
3: Convidar la gent a que vingui a la Biblioteca de Cubelles aquest dijous a les 7 de la tarda, que si pot ser arribar 10 minuts abans millor, perquè com que tanquem a les 8 és important aprofitar el màxim de minuts amb ell, que puguem començar l'acte puntuals, perquè és una persona que estaries escoltant hores senceres sense parar. Bueno, el tindrem una estoneta i hem d'aprofitar-lo, així que res, que animar a tothom, que ningú quedarà decepcionat, que és un tema que a tothom li pot interessar, no és un tema sectorial, sinó un tema molt transversal, l'esperança, no? Tothom té un projecte de vida que el pot nodrir amb esperança o no. Per tant, doncs aquí també convidar tothom a que vingui.
0: Molt bé, dijous 9 de juliol, 7 de la tarda, i a més hi haurà llibres, no? L'Anigó,
3: L'Anigó estarà present, correcte.
0: Vendrà aquests llibres i per tant l'autor entenc que també...
3: També hi ha una assignatura, no?, de llibres al final de tot.
0: Doncs ho deixaríem aquí.
3: Molt bé,
0: moltes gràcies, Robert, per explicar-nos doncs aquesta presentació d'aquest llibre aquí a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Lavinyó. Fins una altra.
3: Gràcies.
2: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

0: fem un recorregut pel món de la etnobotànica i ho farem amb la Sílvia Issamat, aquí tenim a l'altra banda del fil telefònic. Sílvia Issamat, bon dia i benvinguda.
1: Hola, bon dia a tots.
0: I avui, doncs, dins aquesta secció dedicada a la etnobotànica, ens parlaràs d'una planta, no?, de la duradella. Ens comentaves, doncs, que avui parlaràs de les propietats i també, doncs, de les virtuts d'aquesta planta.
1: Sí, la veritat és que és una planta que aquí la trobo i li donarem un premi, quasi. Sí, perquè és una planta que, bueno, que està bastant amagada aquí al Garraf. L'has vista mai, Àngels?
0: Jo, la veritat és que no sé ni com és, vull dir que no et sabria dir.
1: És una, bueno, la veritat és que és molt curiosa perquè és una falguera. Aquí al Garraf tenim aquesta espècie de falguera que, bueno, que saps, no? Si anem al Montseny, no?, que veiem falgueres enormes. No t'ho has vist mai, no? La falguera és molt gran.
0: Jo, la veritat és que no... Clar, ara mateix m'enganxes que no li sabria posar una mica la, de com és, no? La falguera, la duradella que deies, però no sé si, què refereixes, que és a la mateixa família, doncs?
1: Sí, sí, és una falguera que tenim aquí al Garraf, que és molt petiteta, de tamany, i creix entre, doncs, o sigui, els llocs humits i creix entre les roques. Llavors, clar, no la trobem a tot arreu, val? Hi ha masos aquí al Garraf, que sí que hi és, vull dir, entre aquests murs de pedra seca, doncs la podem trobar, vull dir que la miren, si passa gent.
0: Molt bé, veig que podria dir-se dauradella, com deies tu, o herba daurada.
1: Sí, herba daurada també, sí. Sí, llavors és una planta que, bueno, amb la Maria de Canyossà, d'un mas aquí del Garraf, em va explicar que ella, bueno, li té molt de carinyo amb aquesta planta, la fa servir molt perquè, bueno, em diu que la fa servir per baixar la pressió, val? Llavors ella la recull, la seca, o bueno, també pot ser fresca, val? I llavors es fa una infusió i per baixar la pressió. Llavors també diuen que creences, no?, que si se li dona un altre ús, ens podria fer mal d'ulls.
0: Ah, sí? Sí, val, o sigui que és una planta medicinal, però vaja, en compte amb els ulls, sí. Si no l'utilitzem bé.
1: Exacte, sí. O sigui, és com una herba d'aquestes que li diuen, que moltes vegades t'ho diuen, no?, com per rebaixar la sang, no?, o per netejar la sang.
0: Per tant, depura una mica, depura.
1: Exacte, sí, és depurativa. Sí, llavors, com que la Maria se la feia pels matins, no?, amb dijú. I després no sé si has sentit mai això que li diuen de fer una novena.
0: Una novena? Que és una cura, doncs? O... No ho sé, això de la novena...
1: Sí, és com una, bueno, una altra creença, no?, que diuen que quan prens la planta, no?, durant 9 dies seguits, no?, una mica com una pregària o, bueno, com un ritual, no? Llavors com que fa el seu servei. Llavors, bueno, doncs ella se la prenia aquests 9 dies seguits, i bueno, i té aquesta, no?, aquesta propietat, no?, de netejar la sang. També de vegades es barrejava amb una que també li diuen, bueno, herba sanguinària, però aquesta també costa molt de trobar. Llavors, bueno, sola ja fa el seu servei per netejar la sang.
0: Molt bé, i ara ja tinc la imatge al davant, que l'he buscat, aquesta d'auradella, com deies tu, aquesta herba, no?, que és medicinal. I és curiosa, perquè fa com si fossin les fulles, no?, com rodones.
1: Sí, fa com unes frondes i la veritat és que és molt bonica, i és molt petiteta. La tens aquí en pantalla, però sí, és molt petita. I després també un altre possible ús és també pel mal de panxa, val? Pel mal de panxa també serveix, vale? Després un altre ús també pot ser pel mal de queixal. Val? Sí. El mal de queixal també s'ha fet servir. Sí, és que clar, és una planta que té molts usos, però és molt desconeguda. Després també com a diurètica, val? O sigui, per les pedres del ronyó també diuen que va bé.
0: També.
1: Sí. Sobretot, no?, les plantes tipus, que són molt fortes, no?, com aquesta, no abusar d'elles, vull dir, només prendre-la per aquest ús, no? De dir, pues cada dia em prendré duradella, no? Vull dir, com... val? O sigui, aquest tipus d'ús i ja està.
0: Clar, vale? Molt bé. I això en infusió seria, una infusió?
1: En infusió,
0: sí,
1: exacte.
0: Val.
1: Sí. Després també, a veure, possibles usos també. Els refredats també diuen que va bé, val, per la tos.
0: Sí.
1: Vale? Sí, és que clar, realment és una planta que té molts usos i és molt desconeguda. Després també s'ha fet servir pel mal d'orella.
0: Oh.
1: Sí. Sí, perquè les fulles es diuen frondes, ¿vale? Les fulles, o sigui, aquest tipus de fulles són frondes, i llavors es fa com, es posa la fulleta dintre de l'oli, ¿vale? es cou amb oli, llavors aquest oli com que et posa les gotetes dintre l'orella i diuen que pot anar bé pel mal d'orella.
0: Val, sí, sí,
1: sí,
0: molt bé.
1: Que té bastants d'usos, no? Després també possible ús pel mal de cap. També per com si tens ansietat, a veure, no és un somnífer, però bueno, per relaxar els nervis també. I després també, curiós ús, per exemple, per gent que té acné, aquest seria extern, llavors aquest no hi ha problema si t'ho fas més dies. Per gent que té acné a la cara, doncs sí. Fas una infusió, mulles un cotonet i t'ho poses per la cara i diu que també com, va molt bé com per desinfectar.
0: Tònic, no? Una mica un tònic a la cara. Sí,
1: exacte, sí.
0: Sí, sí,
1: sí. Sí, vull dir que...
0: No depuratiu, sé. Tot plegat, doncs.
1: Sí, sí, clar, és una herba depurativa, vale? Llavors. Pensa que és una herba que es coneix, clar, vull dir, les herbes no es coneixen de fa molts anys, i com que s'havia fet molt servir, llavors, com és molt especial i és molt petiteta, com que és una herba que se li té com molt de carinyo, no?, per dir d'alguna manera.
0: Uh-huh.
1: Dir que, sí, perquè és, o sigui, no la trobes sempre, perquè, clar, els murs de pedra seca també els donen el sol. Llavors, estan llocs que ombrívols, no?, que n'hi hagi una mica d'humitat. I, bueno, la veritat que...
0: Molt bé, o
1: perquè
0: sigui...
1: si la trobem, que ens fa alegria, no?, perquè és molt bonica.
0: Sí, no, ja veig que és bonica i que, a més d'elles, no?, tots aquests usos, no?, al final, si és depurativa, et serveix també per una mica dels grans, les urticàries o els eczemes o pels cops, no?, deies també, no?, per les ferides,
1: sí.
0: També aquesta prevenció davant de la tos, els refredats, no?
1: Sí.
0: Vull dir que té múltiples possibilitats aquesta planta.
1: Ah, és veritat.
0: Digue'm.
1: I n'havia un altre ús que també era per enfortir el cabell.
0: També?
1: Sí, sí, sí, va bé, sí. Pel cabell. I penso que la Maria també em va explicar que la duradella també s'havia fet servir per tenyir el cabell d'arròs.
0: Ah, ostres.
1: Sí.
0: Clar, d'aquí el sí. Daurat, no? Aquesta planta...
1: Sí, exacte, sí, del daurat. Sí.
0: Molt
1: sí.
0: Bé, molt bé.
1: Sí.
0: I hem d'explicar que clar, tota, dius, la Maria em va explicar és perquè tu tens un llibre, no?, que recull totes aquestes plantes.
1: Sí, bueno, tenim un llibre publicat que és Etnobotànica del Garraf, que, bueno, a base d'entrevistes, no, de, sobretot de masovers, de masos d'aquí del Garraf, bueno, doncs vam recollir sabers populars de més de 133 plantes aquí al Garraf. Llavors, bueno, realment tenim molta riquesa i això no es pot perdre i l'important és difundir-lo.
0: Molt bé, per tant, ens quedem amb que aquesta herba és medicinal, no?, la duradella, i bé d'elles que la trobem, la podem trobar a forces llocs, costat de les roques, sí. No sé si has dit, no?
1: Sí.
0: Molt bé. I clar, a l'hora de preparar aquesta infusió, si la agafem del camp, com ho prepares? Què fas? O sigui, bulls amb, o sigui, primer, no sé, hauries d'aixafar la planta o colar-la?
1: No, tal qual. Sí, a veure, hi ha gent que la seca o la pots fer servir, el que són les fulletes, no?
0: Uh-huh.
1: O la pots fer servir fresca.
0: També.
1: Llavors, bueno, la poses a bullir. Clar, com és... no és herbàcia, vull dir que la fulla és gruixuda, doncs la fas bullir 2-3 minuts i després ja,

0: Ràdio Cubelles.
1: My boy, like. Sabia el que volia i no em calia ser evident que ho aconseguiria, baby, era evident. M'han fet allí volant que sembli

0: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.
1: Un. Molt bona tarda i benvinguts al nou programa de Piles al Vent. La veu sona una mica diferent perquè, clar, no sóc el Pol. Avui hem fet un petit canvi. El Pol està aquí amb nosaltres, ara direm per què no està conduint aquest programa ell.
2: M'han donat vacances avui.
1: Primer de tot, saludem els nostres col·laboradors de sempre. El Nil.
3: Molt bones.
1: Bona tarda, Nogui.
4: Bones.
1: I bona tarda, Pol.
2: Bueno, avui no vinc com a col·laborador, no?
1: Bueno,
2: vale. Ara ho expliques.
1: Vale. Avui tenim dos convidats d'una posició del tronc. Parlem de terços i per això avui està amb nosaltres com a convidat el Pol.
2: Hola, bon dia.
1: I també està la Martina Homedes amb nosaltres.
5: Hola.
1: Doncs,

0: doncs el Paul Sters i la Martina Sterza, i per això avui li hem donat com una mica de vacances al, al Paul, i ens parlarà més com a convidat i no tant com a presentador.
1: Jo com li agafi el gustillo això d'estar aquí d'altra banda, et quedes tota l'estona, eh? Jo aquí estic
0: no,
1: molt bé.
0: No cal, no cal, millor no. Bueno, Nogui, comences?
2: Donem el tret de sortida a les meves preguntes.
1: No? Abans d'explicar que les preguntes les respondrà només la Martina?
2: Sí, hem de deixar clar que és molt probable que en algun futur fem un programa explicant sobre nosaltres, per això el Pol avui es salva una miqueta en general de les preguntes i recau el pes de l'entrevista a la Martina i el Pol fa una miqueta de suport. Per començar, Martina, tirarem les típiques preguntes que fem per començar, que segur que te les saps perquè has vist el programa, no?
3: Clar que sí, home.
2: Sí, sí, sí. Vale, sí. Vale, vale, vale. Llavors, comencem. La típica pregunta és de què treballes, però avui l'haurem de personar. I serà, què tens pensat estudiar i, per tant, treballar? I si creus que en un futur aquest treball és una cosa que es pot incorporar dins del món dels castells?
3: Jo actualment no tinc molt clar què és el que vull fer en el meu futur. Tinc una idea del que m'agrada i sé que, per exemple, tot el tema relacionat amb la psicologia, la psiquiatria, els trastorns i tot això m'encanta. Per tant, m'agradaria estudiar alguna cosa relacionada amb això. Però tampoc m'he posat a investigar a veure quina carrera o què podria fer per dedicar-m'hi. I crec que sí, que pot estar relacionat amb el món dels castells, perquè al final a totes les colles hi ha problemes tant psicològics com... bueno, de tots tipus, aleshores trobo que sí que pot estar relacionat.
2: Sí. Perfecte. I de, per afegir una miqueta, de petita, de què volies treballar?
3: De tot. Vaig voler ser de tot, de petita. Vaig voler ser cuinera, perruquera, científica... Totes les xorrades aquestes que t'ensenyen de petit, pues, pues eso.
2: Molt bé. La següent pregunta que et faria és quin és el teu primer record casteller? És a dir, no m'estic parlant de veure un castell, de veure una diada, sinó aquell primer moment que vas tenir la sensació de dir uà, jo vull formar part d'això, o uà, que bé estic sent part d'això.
3: El meu primer record és, de fet, la meva primera diada, perquè jo, de petita, de fet, mai havia vist castells. Va ser un dia de casualitat que vaig anar a l'assaig i el vaig veure sencer i vaig dir, ostres, mira que guai. I els meus pares van ser qui em van dir et vols apuntar? Perquè jo no m'ho havia ni plantejat. I a la meva primera diada va ser el record aquest de dir jo ja portava la camisa, però clar, tampoc feia castells. I vaig veure com la colla feia els castells i l'ambient i tot això i vaig dir, pues jo vull també fer això.
0: Un dels primers que són els que els pares són els que pregunten si vols, eh?
2: Sí, sí, la veritat és que canvia el sentit de... El punt de vista, sí. Què vas respondre a Núria?
4: Jo crec que va dir que...
2: Perquè em sona que van venir a la Martina,
4: Li va demanar
3: sí, que no, l'apuntessin.
2: Però això deixa un moment, perquè és la següent pregunta, que és què et va adinsar dins el món dels castells?
3: Doncs va ser un dia, un divendres, que jo vaig quedar amb una amiga meva pel poble i recordo que aquella amiga meva és la cosina del Jordi i em va dir, vols vindre a veure l'assaig del meu cosí? I jo, l'assaig de què? De castells? I jo, ah, que hi ha castells a Cubelles. Jo no en tenia ni idea. I vam anar a veure l'assaig i després vam anar a sopar. I li vam estar explicant a les nostres mares que havíem anat a veure no sé qui. I va ser la meva mare que em va dir, ah, Martina, i a tu no t'agradaria provar això dels castells? I aleshores, a partir d'allà, va ser quan vaig començar a interessar-me.
1: Bueno, no ens oblidem que va dir la Núria que ja havia sigut castellera de petita. O sigui, la cosa ve de família, una mica.
2: Ja et ve una mica de família. T'havien parlat de castells a
3: no,
2: casa?
3: No.
2: Mai?
3: Mai.
2: Havia sabut que la teva mare havia sigut castellera? Sí, o jo... has passat d'ara arrel d'estar actuant a castells com a tal?
3: Jo em sona que la meva mare algú m'havia dit, però mai m'havia interessat realment. O sigui, em sona que el típic que t'explica històries de quan era petita o coses així, i em va explicar això, que ella havia sigut castellera, però jo no tenia ni idea del que era.
2: I ara pregunta pel Jordi, per què no ha estat a cocinar a Galcolla?
0: Perquè va marxar.
2: Catxes a la mar.
0: Va marxar.
2: Però què podria fer la teva cosina si ara li tornés a donar el gusanillo?
1: Què li diries a la teva cosina?
2: Què podria fer?
0: La pregunta el Pol l'ha de ficar, eh? Què li diries?
1: Jo sempre.
2: On podria venir els divendres?
0: Doncs podria venir tots els divendres a la sala sociocultural a partir de les 7:30.
2: I ara els dijous on els poden veure també?
0: Al càmping Vilanova Park.
2: Sí. A partir de quina hora? No tinc clar. Però
1: a les 7, si no m'ho
2: dic. Que vinguin i ens veuran.
0: Anem a comprovar-ho. Seguim amb les preguntes. Jo entro a la app assistència a Castells del Foix.
2: Perfecte.
0: I ho comprovo.
1: Perfecte.
2: Seguim a la següent pregunta. Ara comencen les preguntes bones. moment exacte de començar la diada. Només tens un mocador. On va?
3: A la faixa.
2: Bueno, no, ni opcions he pogut donar.
1: No, pogut tre- no,
2: em sembla perfecte.
0: Pol, t'has equivocat una mica. D'horaris no és a les 7, és a les 9. Però...
3: quasi, Pol, quasi.
0: Dos hores.
2: Mira, estàs celebrant que li ha dit a la cara l'hora
1: sí,
2: que era.
1: No me'n recordava ja.
2: Vale. Si fossis un gelat, de quin sabor series? O sigui, de quin gust series? I per què?
3: Seria de fastuc.
1: Ho ha dit, no com el Champs.
2: Pistatxo.
3: No, home, no. Hem de fastuc, però perquè és el meu gelat preferit. Ja està. Okay. No, no.
1: Xams, aprèn que ha dit bé el nom.
2: Dins del que és la fauna d'una colla castellera, quin animals series?
3: Ala, ni idea.
0: No t'havies escoltat el programa, Martí, no?
2: Vaya,
3: no,
2: vaya.
3: La veritat és que no.
1: Aquí ja no havia arribat.
3: Aquí ja em vaig dormir.
0: De fet, 6 primers minuts.
3: Doncs... no ho sé, suposo que un koala. Perquè sempre estic abraçada a tothom.
2: Vale.
0: Molt bona.
2: És bona. I, bona pregunta, la millor de totes.
0: Aquesta sí, no?
2: Quina pedra series? Innova una mica, no siguis sosa i copis el que ja has escoltat, eh?
3: Vale. Doncs... una... no sé. Una pedra així, molt dura. De rotllo volcànica o algo així.
2: Ok. Per què?
3: Perquè trobo que... no sé, trobo que són difícils de trencar. I pues, jo trobo que també... No sé com dir-ho. No. Psicològicament també sóc difícil de trencar, així que...
2: ok. Estic massa fort ara, eh?
1: Perfecte.
0: Ah, sí, ets sí. Tu, és que està pujant sí, la Martina, perdó.
3: Sí, jo no toco les rares als cascos.
2: Bueno, vale, ara estem bé. Vale, i ara queda una pregunta més. Pregunta que va deixar aquí la última sequestrada, per no dir entrevistada.
3: La nostra estimada Laura.
2: La meva germana.
0: Ah, això sí que ho saps.
3: Laura Wilofio.
2: Que va deixar una bona pregunta. Saps quina pregunta va deixar? Perquè és un marró ben gos, eh?
3: Ja.
1: El primer programa que crec que no sé quina és.
2: Si no fossis... de Castellers, wow. De Foix, de quina colla series?
1: Pimba.
3: No faria Castells.
2: No, wow. No me vale.
3: No me vale.
2: Opa, no faria Castells. No som la Renou, no me vale.
3: Deixaria de fer Castells.
2: No me vale.
3: Joder,
2: no.
3: És que tampoc conega tantes colles aquí on em veus, eh?
2: Pues alguna que tinguis més carinyo, alguna que estiguis més còmoda o lo que sea.
3: És que...
0: Pol, pots respondre a tu. Ajuda-la.
1: No. Vull seguir viu després d'aquesta entrevista, llavors no.
0: Vale.
2: És Pol, que pots així... respondre a una que no sigui ni Esquerra ni Eixample en son nom, vale?
3: Jo crec que aniria al Vendrell, però per proximitat i perquè també crec que és amb el que he parlat amb més gent. Bueno. Però ja està. O sigui, realment, si la pregunta n'és en sèrio, no faria Castells.
2: Okay.
0: Tu no et mulles, Pol?
1: No, és la meva entrevista.
2: No cal, si ja ho sabem tots.
0: Ho sabem tots, no? Pues ja
2: si que, si el que no ho sàpiga de la ràdio, que s'escolti els últims capítols i que vegi quina colla surt a cada capítol.
0: És que surt estan a cada
2: a la
0: capítol.
2: Part, si faig una enquesta, estan a la part Àngel Moreno i la colla castellera.
0: Sí,
2: quasi,
0: és que
2: quasi.
0: Jo crec que colles més nombrades. Castellers del Foix.
2: Sí, òbviament.
0: I... escardats de l'esquerra d'Eixample.
1: Ara no puc parlar tant, estan de vacances. Ara ja no.
0: Aquesta setmana estàs amb Castells del Foix, no?
1: Sí.
2: Vaja. Bueno, pues seguim per les típiques preguntes que fem. Ara ja les meves han acabat. I tiraria una miqueta perquè els dos em pregunteu més o menys.
1: Respongueu.
2: O sigui, exacte, em respongueu més o menys.
0: Pregunteu-nos sobre terços, a veure què diem.
1: Jo avui no pregunto ja.
2: Us estimo, deixeu-me, per favor. Estic molt cansat. Que m'expliqueu. Directament. Què és un terç i què fa?
0: Què és un terç?
1: Jo et deixo tu, Martina.
3: Doncs un terç és una posició molt important del castell. Totes les posicions són importants, però també terç també és molt important perquè és com que estàs enmig, saps? I, o sigui, no és, per exemple, com un baix que has d'aguantar tot el pes i tampoc és com una enxaneta o un acotxador que has de tindre un equilibri que flipes, però també has de fer un esforç molt gran, o sigui... has de saber manejar bé el castell, per on et vindran per on et vindrà el pes, l'empuixada final, per on hauràs de fer la força i això.
2: Però una miqueta així més diccionario?
3: Por favor.
2: No, com faries que...
1: Jo sempre ho he dit, sempre que m'ho he preguntat, que és un terç, sempre ho he dit. Jo, per mi, és la posició més complicada de tot el tronc. O sigui, cada posició té les seves complicacions.
2: Pol, quina posició ets?
1: Terç. No, em vaig explicar. Jo dic perquè, per exemple, els quarts tenen la seva complicació de que estan alt de tot, no han de pujar més, han de tenir més equilibri perquè han de pujar més, i perquè si és un 4, cada quart té només un peu col·locat a la seva espatlla. Si és un 3, un té els peus, l'altre té un i un. Aquesta és la complicació dels d'allò. Els segons, estic parlant només de quarts perquè fer castell de 7, castell de fos, parlarem de castell de 7. Més endavant estem parlant de 15, 600, etc. Segons, té la complicació de que tens el màxim pes del castell i t'has d'entendre amb les persones que t'estan tocant, és a dir, la pinya. T'has d'entendre amb les mans, has de poder parlar més, has de poder tenir comunicació. Els baixos, també, perquè tens tot el màxim pes del castell, realment és el que més aguanta el castell. Però els terços, el que és, jo sempre ho explico així, és la posició que més pes aguantem on no ens estan tocant. És a dir, aguantem tot el pes del castell sense ser segons, perquè no ens toquen la pinya. Llavors la complicació és aquesta, has de tindre l'equilibri d'un quart i la força d'un segon.
0: Que ben explicat, Pol. Molt bé.
3: Sí.
2: No se liau,
1: eh? I a part d'això, no, compro de castells, no, però i a part d'això també és com ha dit la Martina, has de saber llegir molt bé el castell perquè et venen hòsties de dalt i de baix. Clar. Llavors l'has de parar d'alguna manera, has d'estar fort de cintura perquè et venen hòsties de baix i has d'estar fort de pit perquè et venen hòsties de dalt.
2: Ara t'obriré un meló aquí important, eh?
1: Un altre meló.
2: Creus que...
0: El primer del dia.
2: Creus que moltes persones, qualsevol persona pot estar preparada dintre del que cap per ser segon, però no tothom pot ser un terç?
1: Responc jo?
0: Vigila.
5: La Martina sembla que ho tenia bastant clar, eh?
1: Digue
0: Martina.
3: Jo crec que sí. Depèn, o sigui, jo trobo que és molt diferent ser segon i ser terç, però molt diferent, no té res a veure una cosa amb l'altra, perquè per ser segon has de sentir-te còmode amb la pinya, has de saber parlar amb la pinya, perquè, per exemple, jo a mi de segona em van provar un cop i jo no sé demanar les coses sense dir sisplau, i al final em van renyar perquè no sabia demanar les coses. I per ser terç, doncs, t'has d'aguantar per on sigui, hi hagi el que hi hagi, has d'apretar i ja acabarà en algun moment.
1: Jo sempre ho dic, jo faig de terç perquè de segon no m'entenc, o sigui, no m'agrada que em toquin.
3: No,
2: ja ho tinc claríssim que tu.
1: No m'agrada que em toquin.
0: Jo amb la pinya, no.
1: Quan qualsevol cosa em toca fer de segon, dic, preferir que no em toqueu, o sigui, prefereixo que no em toqueu, perquè vinc d'un altre món, vinc del món dels falcons i prefereixo que no em toquin.
0: Vale, i com recordeu la vostra primera prova? Parlem de terços del castell de 7, perquè evidentment terços de castell de 6 és molt diferent. Parlem de terços de castell de 7. Com recordeu la vostra primera prova?
3: Increïble. O sigui, clar, jo venia d'estar dos anys i pico seguits fent castells de 6 i de cop i volta em diuen, puges com a terça d'un castell de 7. I clar, em trobo jo allà dalt amb el Joshua, el Pol i el Magí i dic, uau, quina diferència, però que guai. Sí que és veritat que el primer cop va ser complicat perquè el canvi de pes és bestial, però molt guai, la veritat, una experiència que no canviaria mai per res.
1: Jo la meva primera experiència va ser terç d'un castell de 7 net, els bordegassos, i també va ser entendre amb els meus companys, que no eren gent que em portava tan bé com aquí al Foix, o sigui, era gent que no coneixia del tot, i sí que va ser més diferent perquè m'havia d'entendre amb ells, però bastant bé. Vam sentir còmode de terç.
0: De terç del castell de 8.
1: Sí, seria el castell de 8, que no vam arribar a res, va arribar a quarts, 15, perdó, i ja està, però força bé. I aquí el Foix va ser el 4 de 7, però va ser un 4, que va ser el dia que vam fer el segon 4 de 7 a l'Arbós. O sigui, el segon de la història va ser l'Arbós i també força bé. Va tocar, no me'n recordo, va ser Joshua Àngel...
0: I Jordi Sancho.
1: I Jordi Sancho, pot ser, sí.
0: Sí.
1: Sí, sí. I jo. I força bé.
5: I creus que és molt important això que comentes ara, que no coneixies molt els companys de bordegassos? Creus que és molt important conèixer-los personalment o...?
1: Jo, bueno, ho hem dit sempre, que la colla castells és més que fer castells, és el nivell teixit associatiu i el teixit social de l'escolla. Llavors jo crec que la importància de conèixer tothom perquè has de tindre confiança amb la resta, i si no els coneixes no tens confiança.
5: I a nivell de treballar, notaries molta diferència o només... Si fas, per exemple, jo què sé, ara m'ho invento, 15 a 20 proves i fas 15 a 20 proves a una persona que ja coneixes, de fora del castell, acabaria sent el mateix resultat o ho notaries?
1: Jo crec que ara és diferent perquè ja amb l'experiència que he pogut tindre aquí al Foix, amb fent proves diferents gent, amb gent que no ha treballat tant i tant, jo crec que ara ja és l'experiència de la... O sigui, jo crec que el meu rol ja és més de anem a ensenyar a la gent. Llavors jo crec que ja fer proves amb gent que conec o no més igual, perquè per exemple el primer cop que vam fer, la Martina va fer de terça i jo la tenia davant, i jo durant la seva primera prova sempre me'n recordaré que jo li anava parlant, jo estava tan còmode amb el Magí i el Joshua que jo li anava parlant: Martina, ara has de fer això, ara has de controlar això, ara has de tindre les puntes perquè et venen a pujar, sí, sí. No sé què, no sé quantos, i me'n recordo que jo li anava dient i ja no em responia ni em deia res, i el vam acabar la prova i vaig dir: Martina, perdó si t'he parlat molt, si t'has concentrat. I em diu: no, quan fem ablació fes el mateix perquè hem anat bé. Llavors jo crec que aquest és més el meu punt de vista des d'ara.
3: De fet, jo recordo estar al castell i només escoltar el Pol. No escoltava a ningú de baix, ni a l'Anna, ni a l'Àngel. O sigui, jo estava en mis mundos de llupi escoltant el Pol.
2: Seguim per aquest camí. A tu t'agrada saber com va el castell a tot moment? O sigui, quan s'escolta des de baix que van cridant, va, estàs molt bé, fan les passes... A tu això t'ajuda? O ets més d'escoltar les gralles i que vagi passant el que tingui que passar?
3: Jo sóc més de que passe lo que passe. A mi, de fet, m'agobia bastant que em diguin com va el castell, perquè és com... Ja arriba un moment que vull que s'acabi ja perquè sé que estan anant malament i em diuen: està pujant l'enxaneta, i jo, mierda. O sigui, que s'acabi ja. Aleshores, sóc més de fet, ni escoltar les gralles. O sigui, no escoltar res. Escoltar com a molt el company que tinc al costat. Que sé que no és el millor, però...
2: I creieu, això ja és pels dos, creieu que segons quina forma de comunicar des de baix com va un castell pot perjudicar o afavorir el castell com a tal? És a dir, una persona més calmada cantant un castell pot ajudar-te més, i una persona cridant més com amb l'espit del moment pot arribar a fer-te desconcentrar-te més i angoixar-te més a dalt del castell?
3: Sí.
2: Ei, media hora jo parlant perquè diguis sí.
3: Sí.
2: No,
3: sí.
2: Desarrolla.
3: No, o sigui, jo, per exemple, soc una persona que amb el tema aquest de com em parlen depèn molt el meu estat d'ànim de com em parlin, i aleshores no és el mateix si jo estic fent un castell i em van dient: vinga, va, tranquil·la, ara fa no sé què, ara, com va fer el Pol amb la meva primera prova, a que estigui jo allà dalt i em comencin: va, no sé què, així, saps? O sigui, no serà el mateix ni de conya per mi.
0: Però ara que ja portes uns quants, o sigui, uns quants, a lo millor a plaça només has fet un, oi?
3: Sí.
0: Però saps, has fet moltíssims. Ara ja segueixes preferint que el Pol et segueixi dient, o el Pol, dic el Magí, dic el Joshua, dic qui sigui, que et segueixi explicant com va.
1: No, sí. Ara ha agafat un cert nivell que ja no puc parlar. El que estem malament som nosaltres i ella és la que està millor. Arriba un moment ja que no...
3: No, però és que el que a mi em passa és que arriba un moment del castell que és que no escolto el que em diuen a baix, perquè estic tan concentrada en veure per on m'arribarà l'hòstia que ja no escolto el que em diuen per baix.
0: Et vaig ajudant pel meló final, vale? Vaig obrint camí. Vosaltres us entreneu per fer la vostra posició? Perquè hem dit que és una de les posicions més difícils del tronc. Us entreneu?
1: Jo vaig al gimnàs per aguantar això, no, però jo faig el meu esport per estar bé físicament per poder fer castells. O sigui, no m'entreno específicament per anar a fer castells, però sí que mantinc bé. O sigui, mantinc fent...
5: Ah, em pots dir quin esport?
1: Jo.
2: Jo també ho estava pensant.
0: Quin és el teu esport?
1: Bueno, actualment estic fent poc, però...
5: És que el nostre context no. És que pujant a Montserrat el vam haver d'esperar com potser dos o tres cops o quatre. No sé,
2: perquè... Dos intents d'anar a Vilanova a Montserrat caminant. La primera va ser un intent desmuntat. I la segona, no diré amb quina família, que potser hi ha algun intent aquí, ens va abandonar el Pol i no ens va quedar a Montserrat perquè estava derruït.
5: Va baixar en cremallera.
0: Uau.
1: Sí, no, jo actualment res. Bueno, faig algun...
0: Va ser carregat. Intentes muntar i carregar.
2: No, nosaltres ho vam carregar, ell se queda a medias. Estava mirant.
1: Jo vaig pujar.
0: Ell el va carregar i vosaltres descarregar.
1: Bueno, vale. El dia següent baixar amb cotxe també.
2: Vam baixar a Montserrat sencer caminant. Després en cotxe, perquè no tornaríem fins a Vilanova caminant.
1: Sí.
2: Això és un meló a part. I si ho volen veure, ho poden trobar al meu canal de YouTube.
3: A tot esto, chico.
1: Sí. De fet, la veu dels dos vídeos.
0: Martina, i tu t'entrenes per fer...
3: No m'entreno específicament per fer castells. O sigui, jo el mateix que el Pol faig esport per la meva salut física i per estar bé. Però específicament per ser terça no m'entreno.
2: Quin esport fas tu?
3: Jo ara mateix, esport com a tal, vaig al gimnàs.
2: Però
0: Quin és el teu esport?
2: Entén-me perquè sé que vull preguntar-te, però vull que digues tu. Quin esport feies?
3: Feia patinatge artístic.
2: Tu creus que el fet de fer patinatge, que implica molta força...
5: No escoltis, t'estan adoctrinant.
2: No, no, un moment, un segon. Estim... Algú li pot dir aquest cap de cigró que no respiri el micro, que no piqui a la taula...
0: I tu no cridis,
2: que no para.
0: Porfa.
1: No estic fent
2: Pol, sisplau, comporta't com una persona. Acabes de fer... A més de l'entrevista i escoltat jo amb el micro, tio.
0: És que ho està fent aposta per fastidiar no els tècnics.
2: Vale, bueno,
1: home, clar, jo aquí ja esteu... Ja ho he dit al Jordi, t'estic preparant el terreno perquè desponguis una cosa, o sigui...
2: Jo ara no estic preparant terreno. Ara m'interessa la veritat el que vull dir.
3: Tinc
2: que
3: és,
2: creus que el fet d'haver fet patinatge, que perquè implica molta força de cosa en
3: ser,
2: i molt equilibri, creus que el patinatge és un esport que afavoreix bastant entre castells després?
3: De fet, jo crec que és dels que més afavoreix, perquè al final entrenes força, equilibri... Valor no, però seny també, perquè al final tu saps quins són els teus límits fent patinatge, o sigui, jo sí, crec de fet que és un dels millors esports per fer castells després.
0: Jo crec que ha deixat molt clara la resposta de la pregunta després.
2: Igual,
0: però bueno.
2: Igual no, però...
0: Seguim. Jo crec que no ho hem aconseguit bastant bé.
2: No sé, ja veurem. Més
0: ja veurem.
1: I això però... després de quan algú respon, no, és que no li pots respondre perquè si no estàs intentant que canvi. I aquí estan, ja no ho estan fent després, ho estan fent abans.
2: Pol,
1: amb premonició a sobre.
0: Estem treballant,
1: Sí.
2: Jo he preguntat una cosa que tenia tot el sentit del món, sabent que ella fa patinatge, que sigui una de les persones que millor aguanta la mateixa al tronc com a terça, que considero que és unes posicions més exigents perquè no tens recolzament amb ningú més que els teus companys, tenia sentit preguntar-li pel patinatge.
1: No, sí, no cap problema.
2: Ah, vale, Pol. No. Vale. I el teu esport, que encara estic esperant saber quin és, perquè a futbol sala no se t'ha vist pel futbol sala tacó.
3: No.
2: No se t'ha vist tampoc. Llavors no sé quin esport fa. Però bueno.
0: Defensa't. O vols que segueix, vols que...
1: No, jo he de dir que porto temps lesionat. I tots ho sabeu. Que estic de baixar perquè la Maria em veni. O sigui...
0: Real.
1: No hi ha una altra manera. Jo si vols m'acabo de trencar. Jo veig el futbol sala, ja m'acabo de trencar si vols. De fet, el torneig que tenim al 20, de l'espai jove, jo m'he de romper. I tots ho sabem.
0: Ja, però tenim torneig al 20 i festa major el dia 9. No sé com ho veieu, eh?
2: Jo no em trencaré abans.
5: Està prohibit trencar-se.
0: No. Martín, potser hauràs de fer dues posicions, eh? La teva i l'Albon.
3: No passa res. Jo...
2: Ara que estem parlant de trencar-se o no trencar-se, crec que és molt adient, també. Quina és la posició que creieu? O sigui, creieu que els terços, al ser més exigents, són una posició propensa a lesions no tan físiques, és a dir... una cama, un braç, sinó més a nivell muscular i tot el que és això de contractures i coses d'aquestes?
3: Sí, la veritat. De fet, jo ara fa poc que m'han dit que m'han trobat una contractura a l'esquena i al final és normal, és el pis on més pes carregues sense el que hem dit abans, sense cap ajuda de pinya ni de res. Així que periògica és la més propera a patir alguna lesió o tipus així.
0: O sigui, hem portat dos terços i els dos lesionats. Increïble.
1: Sí, no. No, jo crec que és la musculatura, com has dit tu, jo crec que sí, perquè
3: sí,
1: és el moment, serà la posició on més has estat tens tota l'estona, durant els 3, 4, 5 minuts que dura el castell has estat tota l'estona tens, pensant en el que has de fer i fort perquè no et passin cap hòstia o tu no vas a cap hòstia cap a baix.
3: Clar, i potser arriba un moment que ja no pots més del mal que t'està fent, però tu saps que has d'aguantar. I aleshores et poses encara més tens del que ja estaves. I aleshores, quan baixes estàs, que t'has deixat al terra, perquè no pots més.
2: Vosaltres utilitzeu faixa, que no és, o sigui, no la faixa com a tal, la típica faixa més...
1: Sí.
3: Jo la vaig intentar fer utilitzar.
2: I com va anar l'experiència?
3: Fatal, no em va agradar gens.
2: Però per què exactament?
3: Perquè per mi, primer de tot, era la cosa més incòmoda del món. O sigui, jo al final tampoc és que pujant soc bastant dolenta, de fet, i la faixa doncs em dificultava molt el tema de pujar, i que després que per molt que tothom em digui que és impossible, jo notava que quan baixava del castell tenia l'esquena més carregada que si no la portava.
0: Pels que no ho sapigueu, la faixa aquesta de la que estem parlant és com una segona faixa que es posa abans de la faixa habitual, que és com una mica més gruixuda.
1: Bueno, és una faixa, una és faixa com lumbar, un corset, però... faixa compressiva, sí.
0: I et protegeix tota la part de la lumbar.
1: Jo crec que jo abans portava, però portava quan anava més a falcons, ara per el tema d'estar hagut de deixar-ho més de banda, però portar perquè és una força diferent. Com vaig començar a fer castells més regularment, sí que la vaig poder deixar, perquè estàs més estàtic, estàs més quiet, llavors la vaig deixar d'utilitzar, i fa res, fa unes 2-3 setmanes la vaig, bueno, fa uns mesos, perdó, la vaig tornar a posar i seguir que amb els castells, clar, el tindre està estàtic, només et protegeix la zona lumbar, per almenys la faixa que tinc jo, perquè hi ha diferents tipus de faixes compressives. Llavors només et protegeix la zona lumbar i llavors et carrega molt més la zona d'ombros i d'espatlla. Llavors jo crec que per un castell amb la faixa normal que portem els castellers, jo crec que ja és, si te la poses bé i és d'una d'una llargada considerable, jo crec que pot funcionar perfectament sense utilitzar cap altra faixa.
0: Jo ara, Martina, volia anar a parlar perquè el teu, o sigui, tu vas començar a fer de terça i sense saber si ho anaves a fer plaça, perquè, bueno, vols explicar tu la història com va ser això?
3: És que no me'n recordo.
0: Tu, o sigui, tu comences a fer de terça, però tu ets molt més petita que els altres,
3: ah, clar, sí,
0: que els altres terços. I com va ser?
3: Doncs mira, perquè és això, jo vaig arribar un dia i vaig dir... Clar, jo era bastant petita, però no podia fer de dosos perquè la meva alçada era... Jo els hi treia un cap a tots els dosos i passava més que ells, però clar, com a terça era petita. I doncs clar, jo vaig començar amb els castells, però realment no sabia si algun dia m'anaven a... Durant aquella temporada m'anaven a pujar a un castell.
0: Però parlo de terça del castell de set.
3: Ah, ok. No, de fet, jo li vaig dir... O sigui, jo vaig parlar amb l'Àngel i li vaig dir que a mi m'agradaria fer de terça d'un castell de set. I em va dir que seria bastant complicat per això, pel tema de la meva edat. Perquè físicament sí que em veia a l'Àngel, sobretot, també preparada, però al tindre 14 anys, clar, o sigui, no sé, era com que no els feia gaire gràcia perquè al final és el que he dit abans, el canvi de pes és heavy. I em podia, doncs, fer bastant de mal a l'esquena o si em queia una lesió greu.
1: Sí, bueno, jo també responc una mica més per ella i per tema tècnic, també, a part d'això, també, és el tema mental. O sigui, no el bagatge que tenim els altres terços, que el que tenia ella, que era nova, i l'edat, feia que teníem por de que no sabés gestionar les emocions, no sabés gestionar els moments del castell, però el primer cop que vam fer, la primera prova que vam fer assaig, va anar perfecte i vam decidir tirar endavant perquè sabíem que sí que podia sortir i va sortir a Sant Vicenç dels Horts. I quan aquesta temporada quan fem el castell de 4 de 7 un altre cop, pues, segurament li tocarà un altre
0: perquè
1: cop a pujar.
0: Perquè el farem. La, sí, màgia, sí. La màgia arribarà, que sí, no? Perquè
3: que sí.
6: Si,
1: si però tothom ve, Didi, si tothom ve a l'11 de juliol estem a Cunit, doncs parlem el 4 de 7 allà.
0: Les cares, o sigui, vull programa en vídeo d'aquest capítol, perquè les cares han sigut increïbles.
5: És que pensava que no va dir agost.
0: Jo pensava que anava a dir 11 agost i ja li anava a ficar la bronca de festa major el dia 9.
2: Jo estava dient 11 i pensava que ja parlava de Bèlgica. Diu, que digueu aquest tio.
3: Sí, jo també.
0: A Bèlgica també.
1: Ah, no, a Bèlgica fa 3 de 7 segurament, o sigui, no.
0: Va.
6: Sí, no, el 3 podem fer-ho, no?
3: I el 4, si cal, vinga.
6: No, cal tant.
0: El 5. Sí. Ja veuràs tu, eh? Sí.
6: El 3 de 9 fa el Ramanilla, vinga.
5: Aquí ens ho farem. Jo volia, avui que tenim el Pol, així parlant com a entrevistat i que no farà preguntes, vull que parli, però després de la Martina, sobre els rituals que té abans de pujar, perquè el del Pol és molt graciós. Algun cop l'hem comentat una mica, però avui podem parlar més extensament. I abans vull saber si tu en tens algun.
3: Bueno... Sembla, a molta gent li sembla una tonteria, però jo per un castell sempre he de pujar amb una trena o una cua, i si és una trena l'he de portar feta d'abans, però si és una cua no me la puc fer fins al moment del castell. I el cabell no me'l poso per dintre fins que no diuen... O sigui, jo sé que el cabell me l'he de posar per dintre quan diuen terços a la pinya. I això és com un mi ritual. I no és conya, eh? Sembla una conya, però no ho és.
5: Si no va bé o si no et sents tu malament.
3: Si no, em sento jo malament. No és conya.
0: Però ha passat, eh? O sigui, està comprovat o no?
3: Sí. O sigui, jo recordo d'haver vingut al... O sigui, va haver-hi un dia. De fet, no recordo on era la diada, però aquell dia que vam intentar fer el 3 de 6 amb agulla 3 cops i al final es va caure...
0: A l'Arbós.
6: Arbós, peces?
3: Jo crec que... És que no recordo si va ser a l'Arbós o a mans de l'Arbós. No ho recordo.
0: El dia de la teva mare que es va lesionar.
6: És la que va dir.
5: No. Les peces.
0: Estem parlant de l'Arbós. Estem parlant de l'Arbós.
3: Bueno, pues eso, jo recordo haver-me fet la cua abans de pujar al castell i no sé, va ser horrible aquell castell. Bueno, aquell i el següent. I
0: va anar
3: ja no...
0: bastant malament aquell. O sigui, aquell...
6: Aquella diada no existeix, vale?
0: No, bueno, sí que existeix, sí que van fer el 4-7, el 2-6 i el Pilar 5.
2: Ah, vale, pues
1: sí, no és la idea que tu estaves.
2: No, jo estava pensant en l'altre.
1: Sí, no, no. Sí,
0: bueno. Tu estaves pensant en peces.
3: A la, a la que es va...
1: Estava pensant a l'arbós, però no, no la, a la dia local.
2: L'altre arbós.
3: Ah, vale.
2: Bueno, seguim, Pol, sí, la teva... Sí, sí, sí. Rituals.
1: Sí. Hem passat. Els meus rituals.
2: Sí, quin ritual tens tu?
1: Bueno, jo primer els mocadors han d'estar en una posició específica. Ja diré quants i per què. Ja això després quan feu la pregunta, fem el programa general nosaltres i explicaré quants porto, com i per què. Després porto a la butxaca de la camisa, porto la Verge de les Neus, que és la patrona de Vilanova. I jo crec que va ser un punt d'inflexió de l'any passat, que no volíem provar el 300, no sortia. I vam anar dos dies seguits al Nogui i jo a l'església. Vam posar-li... Jo no soc molt... O sigui, no soc religiós. No, no soc molt religiós, no. Soc zero religiós, però jo crec que amb les Neus és una connexió diferent, perquè porto tota la vida fent festa major i sempre has viscut aquest dia com si fos el dia més especial de la meva vida. Llavors jo crec que les Neus és diferent. Llavors porto... Bueno, vam anar a posar-li una espelma per demanar-li poder fer el 3 de 7 i la clàssica, va ser. I em agafa ja una estampeta i la porto des d'aquell moment la porto a la butxaca. Que ja m'estan dient que l'ha de canviar i jo crec que fins que no es trenqui sola no la canviaré.
0: No, jo l'altre dia ho vam parlar,
1: sí,
0: no?
1: Sí, el Nogui, m'ho va dir.
0: Que la part blanca
2: la part de dalt...
0: li dona el toque.
1: Sí. I després el que sempre és que són els meus companys...
2: Però,
1: que és abans el
2: que continues per això, vull deixar aquí remarcat que la vegada que vam anar a posar les veles per la clàssica,
1: sí,
2: va haver certa colla de pajaritos viranovins que es van riure a nosaltres per anar a posar l'espelma. Ah, i ara, sí, sí, cada diada que tenen, sí, sé que posen l'espelma.
1: Sí,
2: així
1: veritat.
2: Que no diré res més,
1: sí, és veritat,
2: però
1: és
2: els
1: veritat.
2: Pajaritos de color blau ja saben qui són.
1: No, no crec que el tinc aquest programa. I després l'altra mania que tinc, l'altra tradició que tinc abans de pujar un castell és amb... És més que tradició, és activació, que és amb dono cops a les cames,
2: por favor,
1: a les cuixes.
2: Podria vostè posar-se aquí a l'espai que tingui i recrear el soroll? Perquè escoltin què és el que escoltem abans de que comenci la pinya, sabem que estàs tu darrere.
0: No, i el que veiem és que anem sobre d'ell.
3: No, o sigui, és brutal.
0: Perquè, clar, jo sóc el seu quart.
2: Posa't a sobre la cadira ja que estàs, no passa res.
5: Crec que també ho podran veure a l'Instagram, sembla ser, no, Jordi?
0: Espera, està una mica brutal la càmera.
2: Un moment.
1: Això no sé, no, és que no, això no, jo crec que ho faré perquè jo no tinc vergonya aliena, però no serveix. No, ja està, començo ja. Crec que s'ha saltat molt el micro. No, però això té, jo crec, no sé si algun cop ho he explicat alguna... Toma.
3: Toma.
2: Vale, hem de dir que aquest soroll ha sigut la Neus que està aquí infiltrada i acaba de carregar-se a una zona del local, molt bé.
0: Del local.
2: Bueno, de la zona aquesta.
0: Vale,
1: no, jo no, és que vale, no sé si...
0: No passa res.
1: Algun cop ho he explicat, però no sé si ha sigut el programa de ràdio. Jo crec que algun programa al principi ho he explicat. Jo crec que és que... O sigui, no és... Més que mania, més que tal, que ara ja comença a ser una mania, és una activació de músculs, que jo això ho vaig escoltar fa molt, molt, molt de temps, que ja per tant molts castellers també ho fan. Ho vaig escoltar que la majoria, per no dir el 90% de pilots de Fórmula 1 i MotoGP, ho fan per dir com... Ho fan abans de pujar-se a la cotxe o a la moto, per dir als seus músculs, anem a estar preparats, que anem a fer el que toca, i és com el moment de... Vale, ens relaxem, músculs preparats i pugem. És més que una mania, és una activació de tant de ment com de músculs.
5: I això li fas a tothom que tens al davant o només m'ho fas a mi també? Perquè a mi hi ha proves que estem preparats i noto com de sobte em venen dos clatallots. Però amb tota la força, sense que jo m'ho estigui esperant, jo estic concentrat, agafant mides... Pa! Pa!
1: No, no depèn de la persona, depèn del moment. Hi ha vegades que a les persones li faig això o els abraço.
2: Jo dic...
1: Els toco la faixa, els dono cops a la faixa...
2: Jo diré que
1: els...
2: a mi alguna vegada...
3: Cops a la faixa, jo algun cop a la faixa crec que...
5: Doncs a mi em toca, sí, hòstia, sempre.
1: Cops a la faixa també,
0: sí, donat. Aquí, o sigui, als cantons.
1: Sí.
2: És veritat que els que pugen tenen rituals estranys. Jo, tu també, t'acotes i poses el cul a la cara.
1: Ah, sí, això sí.
2: Jo sé d'una persona que cada vegada que puja em pisa el cap.
1: Això però només,
2: jo,
1: només
2: el cap,
1: a la torre.
2: Que jo estic pujant, rotllo nou fluixet, no, o sea, no em mata, em toca amb el peu perquè sàpiga que és ella.
0: Me siento aludido, no?
2: Ah, no sé, no sé. Sou uns quants com ho feu.
0: No, però jo el baixar.
2: Tu el baixar, però...
0: Jo el baixar,
3: però...
0: Jo
3: el baixar també,
0: et dono
3: però...
0: de menjar una mica, et menges el,
2: sí,
0: meu peu.
2: Sí, no, a vegades em menjo el peu, a vegades em salta la cara, bueno, cosetes, no?
3: Jo, de fet, un cop baixant li vaig fer una lesió o alguna cosa a l'Adolf, al pare de la Neus. Però perquè no sé baixar.
2: Alguna cosa a dir, Neus? Ha dit que no, ha dit que no. Es creurà, sí, sí, sí, que s'escolta des d'allà sense micro.
0: No, però... jo crec que sí que s'escolta una,
2: sí,
0: mica.
2: Neus, di algo.
7: Hola.
3: No.
2: Ja comprovarem, ho comprovarem.
3: Jo no ho he escoltat.
0: Si no, ha dit hola i ja està.
2: I, bueno, seguint per les preguntes que estem fent, jo, si em deixeu, faria un moment de minisegona secció que s'ha creat ara, que estem modo mundialista.
0: Vinga, va. La Martina està molt fan del Mundial, eh? Que m'ha estat comentant que aquesta nit, o sigui, la nit de, on estem gravant això, ell ha partit d'Espanya.
2: Claro,
0: jo m'he enterat ara.
2: Som el gato de Rödinger ara mateix.
0: Es veu que avui sí.
3: Avui ja juga a Espanya.
1: Dilluns a les 9.
2: Claro, no, ahir.
3: A
0: les 9.
2: Aquest programa és el gato de Rödinger. Pot haver guanyat o perdut Espanya a la vegada.
5: Que hagi perdut, sisplau.
3: No.
2: No prefereixes que, bueno,
0: Nil,
2: que passi
0: no,
2: que guanyi.
0: Nil, no, no, no. Nil, ja, no opinis.
2: Vale, anem al, anem
3: aquí
2: al
3: no estic d'acord amb tu.
2: Format mundialista.
1: Vinga, va.
2: Àfrica tropical.
1: I, de fet, a les 9 Espanya-Portugal, a les 1, Bèlgica, Estats Units-Bèlgica.
2: No et compliquis per l'hora, si quan escoltin això ha
0: ja haurà,
2: passat ja, fa,
0: o sigui,
2: fa un dia que
0: ja hauran guanyat o perdut, ja haurà passat
2: sí,
0: tot.
2: Sí, ja veurem. Bueno, format mundialista. Són 4 seleccions, vale? I cada dia estic dient un 1 per 1, vale? És a dir, jo et dic una selecció i tu em dius a què recorda. Un dia va ser quina colla castellera seria aquesta selecció, un altre dia va ser quina posició del castell avui toca, places castelleres. Pol, no respiris al micro, gràcies.
0: Places castelleres,
2: avui,
0: Martina.
2: Avui, places castelleres. Quina plaça...
0: Pol,
2: Pol, pots parlar tu.
3: Pol, ajuda'm, sisplau.
2: Podeu consensuar entre els dos.
1: Vinga,
2: avui, Itàlia. Poso en context que és Itàlia. Itàlia és...
1: No aquest... canviarà les seleccions, sempre diré les mateixes.
2: Sí, no, utilitzaré les 4 mateixes, però amb diferents idees. Itàlia, aquesta que per història ha de ser boníssima i últimament sempre decepciona. Quina plaça castellera seria per vosaltres?
0: Pol, no vol dir una que l'any passat va anar malament, perquè només va anar malament l'any passat. Ha anat malament, o sigui, ha anat superbé tota la vida. O sigui, no val perquè l'any passat va anar fatal, no fa falta.
2: No ha fet ni gestos... I com ha pillat el Jordi que volia dir?
0: Home, és
3: jo
0: que...
3: anava a dir el mateix, de fet.
2: Però... Quina, a veure? No. A la vegada, un moment. Un, dos, tres.
1: Plaça de Vilafranca.
2: No ha dit res, no ha dit res.
3: És que no sé com
0: Sant
3: ha dit
0: Fèlix,
3: la plaça, però...
0: Però...
1: Plaça de Vilafranca. O no,
3: no sé
1: on es
3: no
1: fa.
3: No sé noms de places.
1: No sé on es fa. Les Santes de Mataró també van anar malament l'any passat.
0: Les Santes de Mataró no van anar malament l'any passat, que van fer el 5 de 9. Van caure el 2 de 9. O sigui, és carregat, no, o intent, no sé.
1: No sé, no m'han
0: jo crec que és carregat.
1: Jo diria
0: però
1: o...
0: tampoc van anar malament.
1: O la plaça de Vila... de Vilafranca. Una altra plaça així de Fagin i de dir molts castells grans i no surti mai. Ostres.
0: Sabeu què jo diria?
1: Jo diria igual el concurs. La TAP Arena. La TAP. Perquè moltes colles van a màxims i només 3 o 4 els hi surt bé.
0: I sabeu la plaça? O sigui, la diada que fan la Vella i les Joves a final de temporada? No són és ara mateix.
1: Santa Úrsula.
0: No, la de després.
2: O sigui, la plaça del Blat, no?
0: On es va provar el Pilar 7 sense folre l'any passat. No en sortirà ara.
1: Sí, on és.
0: Sabem el que
1: sí,
0: diem.
1: Sí, però no sé on dic.
0: Vaig a comprovar-ho. Però...
2: Vull ser sincer, no tinc ni idea.
1: Surt roda no sé què, però no serà això.
2: Roda de Barà.
1: No. No, jo diria això, diria la TAP.
2: Ok.
1: La Tarraco Arena de Tarragona.
3: No, jo, de veritat, no em conec places.
2: Llavors, no, et quedes amb la Vilafranca, que has dit al principi, no?
3: Sí.
2: Vale. Ni alguna a dir? Vols afegir o seguim cap endavant?
5: No, ja estic bé.
2: Ah, vale, molt bé.
3: Estàs...
2: Has dinat sí. I aquestes coses?
5: Sí.
2: Molt bé. Bueno, seguim. Alemanya. Irònicament, aquest any m'ha donat la raó abans de que comencés el Mundial i ara que ja ha passat. Aquesta és l'acció que et pot fer de tot superbé i la pot cagar en un segon. Qui seria aquesta plaça?
3: La nostra. La plaça no és conya.
2: Ok.
5: A veure, una mica per què?
3: Perquè realment estem capacitats per fer-ho bé, però de cop i volta et diuen ah, no, que això al final no és així, que fem l'altre. I te la lien.
2: Ho puc comprar, va, ho compro.
0: A Vila-rodona es fa, jo deia a
1: sí.
0: Itàlia, vale?
1: Sí.
2: Alemanya, Pol?
1: Plaça Blat.
2: Per què? Si et diries plaça del Blat?
1: Perquè hi ha... Clar, és que hi ha actuen dues colles, llavors, clar, una colla que sempre els surt tot bé i l'altra que no. Llavors tens les dues bandes.
2: T'ho compro, vale, okay.
1: Tens les dues bandes. I en Alemanya hi ha anys que els hi surt tot molt bé, AKA la vella de baix, i hi ha anys que no els hi surt tan bé, com és la Joves. Perdó, per la Joves, soc molt hater de les Joves.
0: És però... molt hater.
2: Com li agrada, tonteria. Ojalà aquest any li passi la mà per la cara.
0: No, bueno, és que la boca, ho farà.
1: No?
2: Jordi, tu vols
1: L'altre dia a Sant Joan ja es va veure.
0: Bueno.
1: La vella amb menys de 17 hores va fer 6 games extres, la Joves només un, no passa res.
0: Va fer dos.
1: Quin?
0: El 2 de nou amb Fos Remanilles i el 4 net.
2: Quina pena que no hi hagi càmera i no s'hagi vist l'actitud xulesca mentre veia aigua dient això i la cara de... Pues bueno, l'he cagat.
1: No, bueno, 6 a 2 tampoc hi ha molta diferència.
2: Seguim plaça. Curazao. Aquesta plaça que ningú sap on era, l'han trobat aquest any i bueno, està bé.
0: El Catlló.
3: Ni idea. És que de veritat, sí, no diré, conec més places.
1: Jo diria igual el Catlló o també Altafulla.
0: És que són places.
1: Té una història molt, també molt d'allò, amb el Pilar de Huit, amb Fos Remanilles, va la Vilafranca, la Jove de Tarragona i la Vella, una dia molt guai, i tens al mig Castells d'Altafulla.
0: Inclús la Bisbal del Penedès.
1: La Bisbal del Penedès, que feia molts anys que la colla local no actuava i fa poc que està actuant i ho està sortint allà.
2: Jo aquí em mullaré i diré una, que és la plaça de les Neus. És una plaça amb molt potencial.
1: Sí, però
2: bonica,
1: és molt històrica.
2: I que no s'utilitza. S'utilitza només ara en universitaris, però no s'està utilitzant a nivell castellera. Mm. Per això...
1: Plaça de les Neus de Vilanova.
0: És com més mítica, no, la Diada de les Neus allà? Que aquest mes tenim Dia de les Neus.
1: No, però la Diada de les Neus és la plaça de la Vila.
0: Sí, claro, per això.
2: De la Vila.
0: Ah, i
1: tu està... la plaça
0: de la... la plaça de les Neus.
2: No la Diada de les Neus, plaça de les Neus.
0: Perdó, perdó.
2: I per acabar, a veure com sortiu d'aquest embolau. Espanya! I jo començo, dic, Dia de Baixamar de Vilanova. I els que estiguéssim a la Diada entendreu per què no. Ho dic.
0: Jo aquí sí que crec que Vilafranca.
1: Sí.
3: Fuà.
1: Vilafranca...
3: És que jo vaig ja molt, molt a full amb Espanya
0: la
3: aquest mundial, eh?
0: La plaça de la Font.
1: També, sí. Plaça la Font o la...
3: Sí, sí.
1: La catedral de Tarragona.
0: Sí, algú, clar, o sigui, sí. Algú que...
1: Ha de ser Tarragona, que té la plaça de Toros.
2: Bueno, s'està complicant. Jo ho he dit perquè hi havia una bandera a Espanya l'altre dia.
1: No, sí.
2: Al principi, a dia de poc se'n parla que al final no estava.
0: Ah, no estava.
2: No sé què va passar amb aquesta bandera,
1: no, fixa.
2: Però no, no estava. No va acabar la diada.
0: Castellers del Foix no la va tenir.
2: No, Castellers del Foix no estava ni a prop.
1: Jo diria que... Sí.
2: Jo sé quina colla estava sota, just a sota, no diré res més. Però sí, crec que no es rebenta tampoc.
0: No hi vols obrir el meló. Vinga,
2: va. És molt moment.
0: A veure si guanyem.
2: Per obrir el meló... És molt moment, Pol, és molt bon moment.
1: Sí, sí.
2: Que bé gestionem quan el punt no està gestionant.
0: És que ho estem...
2: Poc se'n parla.
0: O sigui, tot quadrat has tingut avui.
2: L'únic que avui el soroll serà... Tota l'estona. Però bueno.
0: ASMR per als oients de...
1: Perdoneu, aquí vull criticar la Viquipèdia.
2: Critica la Viquipèdia.
0: Vinga, va.
2: Si la Viquipèdia ja és dolenta, imagina't la Viqui.
1: Perquè posa... He buscat el Pilar de Set sense folre per buscar quina plaça es va fer.
0: I posa que es va fer a...
1: No, i posa que colla, número de colles d'intents només posa un, que és les Joves.
0: Bordegàs
1: ho està intentant. Ja està, no, aquí són dues colles. Bueno, Bordegàs ho va intentar, saps, però...
0: Pues aleshores no ho ha intentat a plaça, no compta.
1: Bueno,
2: ara,
1: però,
2: vinga, a dormir, xavarín, que igual el problema és tu.
1: Va descarregar el Pilar de Cisnet. I sabeu on? Ningú ho sabrà d'aquí. A la Masia en Cabanyes.
2: Ah, m'ho vas dir l'altre dia.
1: Sí, amb tres xarxes allà entre obres.
2: Tu és just aquest cap de setmana allò del físic, sí, m'ho vas dir.
1: Abans bueno, sí, voleu del meló. Ah,
2: a veure,
1: no, obre primer el meló.
2: Ah, obre un meló i després.
0: Sí. Sí.
2: Martina, se't ve meló. El meló del programa. Si no t'has escoltat el programa, no saps quin és. Si t'has escoltat, saps que és la pregunta típica clàssica.
1: No pregunta si ja t'han preparat el terreny perquè responguis una cosa.
0: Martina, és la discussió que més hem discutit en la nostra vida.
2: I seguim... No, és la polca ni és una tradicional,
0: no.
2: Que també és un altre meló, però aquest no és.
0: Però és la, o sigui, la discussió de quan parlem amb amics que no formen part del món casteller.
3: Ah, vale. Ja sé quina és.
2: La pregunta és, sabem que té les dues parts, però per tu què pesa més, la vessant cultural o la vessant esportiva? Què són els castells?
3: Per mi és més cultura que esport.
5: Toma.
1: Ja està, no? És que t'han intentat menjar el cap, que si el patinatge,
0: es que, no
1: que si
0: és,
1: no sé què, que si no sé quantos, i vinga, pim, pam.
3: O sigui, trobo que són les dues, totalment, però al final...
1: Sí, és que ningú n'era,
3: al final els castells surten a la festa major igual que els pastorets, igual que les gitanes, igual que tot això.
0: A Cubelles tu, no, i bueno, ho reivindiquem des
3: però tu
0: des
3: a una festa major no veuràs jugar a un equip de futbol ni, ni fer un ball a unes patinadores.
2: A la festa major de Geltrú hi ha un event, especialment que és les bitlles catalanes, i és un esport català.
1: Vinga, vinga.
3: Felicitats. Següent.
2: Molt bé. Seguim.
3: Bon Nadal.
2: Ara, sisplau, sisplau.
0: No ve més públic aquest programa, és que...
2: No pot venir aquesta parella junta al programa. Trenquen les coses, respiren al micro...
3: Pues eso.
1: Ara, si vols, continuem amb l'última part de la teva entrevista, que és la bateria de preguntes. Dic sempre el mateix, no facis més de 33, perquè no tinc més preguntes, llavors no responguis més d'aquestes preguntes, perquè no passaria. Algú sap on està el rècord? Si crec que són 22.
2: 22.
3: Espera, aquí.
1: 22 del Gerard.
0: Espera que ho miro.
2: Sí, sí,
1: 22. 22 preguntes-respostes en un minut. No és ni dos preguntes.
0: O sigui, és tipus Castellers, sí. Foix, Bordegassos.
1: Sí.
3: Vale.
1: Vale? Quan estiguis, 3, 2, 1, ja. Quants anys portes fent Castells?
3: 3.
1: Posició actual?
3: Terça.
1: Colla castellera preferida que no sigui la teva?
3: El Vendrell.
1: Plaça on t'agradaria actuar?
3: A les Neus.
1: Diada preferida?
3: A Cubelles.
1: Castell que t'agradaria fer encara no has fet?
3: El 3 de 7.
1: Posició que mai faries?
3: Segona.
1: Les teves tres colles preferides?
3: El Vendrell, Vilafranca i Castells del Foix.
1: Colla vella o colla joves?
3: Vella.
1: Primer castell que recordes haver carregat?
3: Un 4-6.
1: Castell que més t'ha emocionat?
3: El 4-7.
1: Moment casteller que mai oblidaràs?
3: La meva primera diada.
1: Pinyatronc o canalla?
3: Tronc.
1: Castell preferit per veure plaça?
3: 4-7.
1: Castell que més respecte fa?
3: 3-7 de Magulla.
1: Millor plaça on has actuat?
3: A la nostra.
1: Diada amb més nervis que has viscut?
3: La nostra.
1: A qui et mires dins del món dels castells?
3: Què?
1: A qui et mires dins del món dels castells?
3: A la meva mare.
1: Assaig o actuació?
3: Actuació.
1: Castells que crec que defineix la teva colla?
3: Els castells de 7, tots.
1: Un castell infravalorat?
3: Infra, el 4 de 6.
5: Crec que ha guanyat.
1: No, 21 respostes.
2: No!
1: 21.
2: Oh. Diré que no ha guanyat perquè el Pol no sap parlar.
1: Sí, és que jo l'altre dia al programa de Quasa Munta ho vaig dir. Ja quan passem de la pregunta 13, que és on no arriba saps. Més o menys d'esto, ja no les tinc tan fresques, llavors no...
0: Pensava que anava a dir que estigui infravalorat el 7 de 6.
2: Llavors ha empatat amb el Màxim.
1: No, 21. No, ha empatat amb l'Eduard.
0: Està segona, molt bé, Martina.
1: Bueno, has empatat amb l'Eduard, felicitats.
3: Gràcies.
5: 21. I primera de la colla.
1: Sí.
3: M'he inventat la majoria de les respostes. No?
0: Quin va ser el teu primer castell?
3: No, el 4-6, jo crec. Sí, sí, no, aquesta crec que no me l'he inventat, de fet.
2: Pues...
5: Mira, no tinc dades, no estava.
1: No, jo tampoc.
3: En Jordi sí.
0: Jo sí, però no me'n recordo, sincerament. Crec, jo juraria que va ser un 3.
3: No, no, perquè jo recordo que al principi jo només volia fer el 4 perquè m'encantava.
0: Pot ser.
3: O sigui, de fet, el meu castell preferit realment és el 4-6, perquè jo sé, o sigui, era el que més m'agradava fer abans.
1: D'això de fer castells o fer castells... Perdó.
2: No havíem fet pals i ara dos pals en el mateix programa, ja, eh?
0: No, és que això ens hem de controlar,
1: I ja va... Ja
2: amb aquestes no em controlo.
1: Jo crec que...
0: Bueno, és que al final, si prefereixes deixar de fer castells abans de fer castells de 6, et mereixes que no es controlin.
1: He de fer un resum, però crec que més gent ha respost que és més fan de la colla vella que de la colla joves. Jo aquí ho deixo.
0: Glòria a les joves.
3: Sabeu, el meu problema és que
0: la
3: no
0: sé... La Martina no es diferencia.
3: Exacte.
2: Ni joves ni velles, pues castells de Cubelles.
3: Ho he dit bé? Sí. M'alegro. Ni ho he dit bé? No.
1: Si
0: no,
1: voleu,
0: no,
1: encara ens queda un...
5: Joves. Ho has dit ràpid.
0: Colla joves.
3: Exacte. Esa era la gràcia.
1: Doncs jo crec que, Jordi, fins aquí la primera part del programa, si vols... Bueno, després tu la Martina mateix.
2: Ni no pot ni deixar no dirigir, o sigui, no dirigir des de
1: no sé, sí, no, jo crec que se m'ha quedat poc
3: calla.
1: Temps.
0: Gràcies, Martí, és broma.
3: No, Pol, t'estimem.
0: Doncs fins aquí, deixem fins aquí l'entrevista. Parlem una mica ara, sense la Martina, abans, després de despedir-la de la diada de la setmana que ve. Moltes gràcies, Martina.
3: A vosaltres.
0: I fins a la propera. Adéu.
3: Adéu.
1: Vagi bé.

0: Doncs ara ja sense la Martina, ara ja ens hem quedat només nosaltres quatre, han marxat els convidats i tot, el públic i tot, ens hem quedat aquí, els quatre sorets, eh? Doncs, si us sembla, comentem el que va passar aquest cap de setmana passat, que tampoc va passar molta cosa, però bueno, expliquem el que vam fer diumenge. Nil, saps què vam fer diumenge?
1: Diumenge.
0: Sí, vam fer un pilar, un event bastant, esportiu bastant històric. No sé si...
2: Va ser diumenge, sí.
1: Ah, sí, jo no sé, no sé per què pensava que va ser dilluns. Sí, sí.
0: Dilluns. Dilluns és avui.
1: Sí, no, sí, no, ja. Ai. Sí, deixeu-me, no estic.
0: Vale, què va passar, Nil?
3: Que vam fer un pilar davant dels millors esportistes, que sí que són esportistes. Vam fer cultura davant d'un esport que va ser...
2: Anem a prendre pel cul, ja.
3: El Tour de França.
0: No paren, no paren. No, o sigui, paren. Estan obsessionats.
3: El Tour de França.
1: Le Tour de France.
2: Le Tour...
0: Van fer un pilar.
2: Bueno,
1: de fet, dos
2: pilar a l'esprint.
1: Sí.
3: Van fer la modalitat inventada a Alemanya pels castellers de Foix.
1: Sí.
2: Diades a l'esprint, aquesta vegada pilars a l'esprint.
0: Poden començar a ser totes les diades a l'esprint, eh?
2: Acabaríem abans.
1: Sí.
0: La diada de dissabte, que ara la comentarem a l'esprint, perquè hi he de marxar.
2: Sí.
1: I a part d'uns altres que jo hagi vist, només que jo hagi vist segurament moltes més colles, va fer pilar Matusers de Molins de Rei, que va passar per allà, i avui dilluns, és a dir, ahir, per a vosaltres, hem Segals d'Osona, que ha passat per Vic. Jo els que he vist, no m'he vist ningú més. Igual moltes més colles ho han fet, però jo que hagi vist, així per Instagram, que ho hagi ensenyat.
0: De què? Del pilar?
1: El pilar per tu de França.
0: Castells de Viladecans, ho has dit.
1: Viladecans no els he vist jo.
0: Viladecans crec que era una de les colles que feia.
2: No sé.
1: No ho sé, no ho he vist més. I abans de parlar de la dia de Segura de dissabte, que tinc aquí obert el baròmetre casteller, que han hagut 4 o 5 novetats.
0: I una altra collada com a extra aquest cap de setmana passat.
1: Sí, és el que anava a dir.
0: Minyons de Terrassa va descarregar el 2 de nou en folre i manilles.
1: I també va estrenar el 4 de nou en folre, i així per sobre, perquè a sobre que m'està funcionant molt malament la pàgina web, Castellers de Vila de Gràcia van carregar el 4 de 8 amb agulla. I no sé si algú més, perquè no em surt res més.
0: Jo crec però que res ja més està a comentar, no? Aquest cap de... Tampoc
1: he vist abans que Castellers de l'Ambarès m'han fet el 3 i el 4 de 7 i Castellers de la Selva han carregat el 2 de 6. I crec que poc més, però m'està anant molt malament. Però jo crec que 4 de 6 amb el 8 de Castellers del Catllà. Brivalls de Cornudella han estrenat 3 castells, 2 de 6, o sigui, el 2 de 6, 3 de 6, 4 de 6 i ja està. I poc més.
2: I bueno, ja que hem parlat de pilar, Pol, tu que estaves al pilar, com és l'experiència de veure ciclistes venint a tota velocitat i cotxes i de tot cap a tu?
1: Sí, bueno, i el meu pilar que vaig fer jo va ser més veure cotxes i tres ciclistes que eren de l'escapada, però jo soc molt, m'agrada molt, molt, molt el Tour.
2: Era Torito el que vas veure tu?
1: No, era l'escapada. No, no vaig poder veure, no me'n recordo en aquell moment. Si me'n recordo, anaven dos del Jake Coalula i un del Caja Rural, però no me'n recordo. Jo crec que força bé, la gent, molta gent del públic i nosaltres ens vam emocionar bastant per fer el pilar i per veure aquell pilar, i va estar bastant força bé.
2: De fet, diré que hi ha un vídeo que es veu que es va aplaudir molt més el nostre primer pilar quan el vam descarregar que la gent que passava amb les bicis, eh?
0: Bueno, és que jo crec que en la zona on estàvem es va viure bastant emocionant, tant al públic com per nosaltres.
2: Sí, la veritat és que sí. I, bueno, aquest cap de setmana, què ens toca, nois?
0: Doncs anem a la que podríem dir que és la nostra segona plaça, no?
1: Sí,
2: sí, sí, al poble veí. És... Que no és Vilanova, l'altre veí.
0: Doncs...
2: De fet, no és ni Garrafenc, de fet, no és ni del Barcelonès. És de Tarragona.
1: Sí.
0: Anem a Cunit. Anem a la festa major de Cunit que es celebra aquest cap de setmana i fem la diada aquest dissabte a la tarda, a les 6 de la tarda, que just ara mateix m'acaben de passar un cartell, o sigui, la informació de la pàgina web de l'Ajuntament de Cunit, on surt diada castellera a càrrec dels castellers del Foix, a les 6, de 6 a 7, posa.
1: Sí, serà més.
0: Sí, serà una mica més.
1: Però...
2: Serà dia de l'esprint, a veure si al final amb la broma...
0: Amb Castellers del Foix, de Cubelles, els Torraires de Montblanc i Castellers de Mediona. Sí. Serà aquest dissabte 11 de juliol a les 6 de la tarda a la plaça de Vila de Cunit.
2: Sí. Torraires de Montblanc, molt bona gent. aprofito per enviar des d'aquí moltes gràcies, perquè per una tonteria que estem fent nosaltres interna d'uns vídeos, ens va ajudar una noia de Torreires, una cosa que necessitava, o sigui que moltes gràcies des d'aquí. I no sé, què voldríeu comentar? Què s'espera?
0: Bueno, Castells de Mediona és una colla que ja ha fet els dos bàsics de set aquest any, ha fet el 5, o sigui, és una colla que està com nosaltres, però ha fet el 4, no?
1: Bàsicament. I així, curiositat de la diada, Castells de Mediona és l'única colla que l'escut és diferent. Cada colla té escut diferent, cada persona té escut diferent.
2: Són els de la mà?
0: Sí.
1: Els que tenen la mà, un mocador raro que et porta la mà, no ho sé, de memòria, cada persona porta un color diferent. No les colleixes, el que et toca.
0: Sí, voleu venir a veure, si voleu venir a veure la camisa, així aprofiteu, veniu a donar-nos un cop de mà a nosaltres i així ja us ensenyen la camisa de cada color.
1: Clar que sí. I escriviu a Castells de Foix de Cuba i Esperi Instagram i ja us

0: Què banda vermell?
1: De granate.
2: Molt bé, Pol, molt bé.
0: Igual que la samarreta que portes.
1: Però l'actuació de Castells del Foix l'haureu de veure des de dintre, vinya.
2: Efectivament. Sí. L'heu de sentir, no
0: com,
2: veure.
0: Com millor es veuen els castells és sentir-los.
2: Molt bé, Pol.
3: I després el Pol us invita a gasolina, si fa falta.
2: Ara ho ha dit. I a la Juanita. La Juanita. Oficial.
0: A la Juanita.
2: Tremenda.
0: Has de provar la Juanita ja.
2: I no sé, podríem donar aquí 300 voltes, però jo crec que...
1: Sí, és que podríem dir tantes coses.
0: Sí, podríem dir que farem, però és que no ho sabem. Llavors...
1: Bueno, el Pol ja ho ha dit, que si eren molts...
0: Sí, no, jo...
1: Ja ho ha anunciat, eh?
2: És com sempre, no? Si són molts, podrem fer màgia. Si no són molts, no podem fer màgia.
1: Però molts és molta gent, eh?
0: Sí, no, sí, sí. Jo si puc, faig el 4.
2: Sí, no, jo si puc, faig el 3 de 9 i...
1: Jo si puc, faig el 3 de 10. El 3 de 10 ha aixecat per sota. A mi m'ha agradat, eh?
2: No, per poder, si podem, jo també ho faig. Però bueno... Per poder fer-ho, ha de venir tota la gent que pugui.
1: Però
2: que vulgui.
1: Per, que pugui.
2: Bueno, una mica de tot, no? Vull dir...
3: Que vingui tothom i ja...
0: Per poder,
3: ja
0: volem.
2: Per què s'estem complicant? Que si voleu saber què farem, la millor forma de fer-ho és o seguir-nos a xarxes, a Pires del Vent o directament a Castells del Foix. I molt millor, una
1: és
2: forma més ràpida...
1: És que es veu millor.
2: Venir a Cunit directament i veure-la superdia.
1: I a l'assaig divendres,
2: ja està.
1: Si voleu.
2: I si esteu per aquí de vacances i us heu trobat aquest podcast de casualitat i no sabeu ni qui som i esteu al càmping Vilanova Park, també podeu comptar amb nosaltres.
1: I aleshores dissabte ja teniu activitat per fer.
2: Ah, efectivament.
0: Perfecte.
2: D'excursió.
1: Doncs fins aquí aquest programa.
2: Que ja estan ja, no?
1: El Pol ha sigut una mica enganyat i...
0: No, no, jo em quedaré aquí, ja.
1: No,
0: estic
1: no,
0: molt còmode,
1: la teva posició és aquesta perquè jo...
0: Em toca l'aire condicionat...
1: Sí, clar.
0: Estic molt còmode.
1: Però el va baixant, no.
0: La cadira és pitjor, sí, és veritat.
2: El pròxim dia que estigui aquí posaré una càmera perquè veieu totes les tonteries de tocar el micro, picar la taula, apagar i encendre l'aire condicionat.
0: És que l'altre és diferent, l'altre set no passa res.
2: Tirar-se a campanar de davant. No para, no para.
1: Bueno, que ens veiem a Cunit i si no ens veiem a Cunit ens veiem la setmana que ve.
2: Amb un nou programa.
1: Això ens veurem sempre, no?
2: Efectivament.
0: Això esperem, que vingui la gent.
1: Adeu.
0: Vagi molt bé.
3: Adeu.

0: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais de...
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta molt estable i assolellat, amb algun núvol baix a primera hora que pràcticament ja està acabant de desaparèixer, i es mantindrà el cel clar la resta del dia, com a molt amb algun núvol puntual a la tarda, amb una temperatura que pujarà força i avui l'onada de calor es notarà més, movent-se entre els 22 i 23 de mínima, ha pujat una miqueta, mentre que la màxima avui podrà arribar als 33 amb una humitat més alta i xafogor acusada, vent molt feble amb terral fins a mig matí i marinades de migjorn o xaloc la resta del dia, fent que la mar i domini el marejol. Per demà esperem que l'onada de calor arribi al seu àlgid amb sol i cel clar al matí i alguns núvols alts i d'evolució a la tarda, amb una temperatura que, com dèiem, pujarà i tocarà sostre, situant-se aquesta nit entre els 24 i 25 de mínima, i demà podríem arribar als 34 o acostar-se als 35 de màxima, amb uns valors gairebé excepcionals, amb una humitat i xafogor notables, ben feble amb terral a primera hora del matí i deixar xaloc la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejol, sobretot a partir de migdia.
0: Ràdio Cubelles. Notícies.

0: Canovelles ha estat inclosa en el nivell 3 del Pla Alfa per un perill molt alt d'incendi. Amb l'activació d'aquest nivell, els agents rurals vigilen les activitats suspeses i el compliment de les prohibicions i restriccions. Amb el nivell 3 del Pla Alfa, totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses i els agents rurals fan aquesta vigilància exclusiva de les suspensions d'aquestes activitats i del compliment de les prohibicions. Per exemple, està prohibit encendre foc a qualsevol mena d'espai obert. Queda suspès temporalment mentre es mantingui el risc esmentat de totes les autoritzacions concedides de cremes, de rostolls, de pastures, de restes de poda o de restes silvícoles. Tampoc es podrà encendre foc en cap àrea de descans de les xarxes de carreteres ni a les zones recreatives i d'acampada, incloses les zones que estan habilitades per fer-ho. Tampoc es pot fer servir maquinària i equips a les muntanyes o a les àrees rurals situades en una franja de 500 metres al voltant de boscos. El funcionament d'aquesta maquinària, si genera deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques, només es podrà fer servir si l'òrgan competent de l'administració autonòmica n'ha autoritzat expressament el seu ús, o siguin necessàries per l'extinció d'incendis. Tampoc es pot fer ús de cap material pirotècnic, no es poden llançar o abandonar objectes en combustió o qualsevol mena de material susceptible d'originar un incendi, i les restriccions també afecten l'ús de bufadors, serres radials i eines similars a menys de 400 metres de terreny forestal. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa, juntament amb l'anàlisi d'altres indicadors de risc, pot implicar també la declaració de la fase de prealerta del Pla Infocat de Protecció Civil. D'altra banda, recordem que Protecció Civil manté en fase d'alerta el Pla Procicat, en aquest cas per l'onada de calor, que va començar diumenge i que es preveu que duri tota la setmana. En el mapa d'avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, el Garraf continua en perill 1/6 per calor nocturna entre les 12 i les 6 de la matinada d'aquest dijous i que Cubelles continua també en perill alt de 3/4/6 per calor aquest dijous entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda. Protecció Civil en aquests casos demana als ajuntaments que prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i que tinguin especial vigilància de totes les persones vulnerables. Com a consells generals, es demana a la població hidratar-se molt sovint, evitar activitats físiques intenses a l'exterior, sobretot a les hores de més calor, i no deixar mai infants, persones vulnerables o animals tancats en un cotxe amb les finestres tancades. Cubelles ha tramitat 264 sol·licituds de regularització. En una entrevista a Ràdio Cubelles, Irina Roca, tècnica de serveis socials del Consell Comarcal, i Mariana Isla, advocada de l'associació Amic, han fet balanç de tot aquest procés a la vila. El 30 de juny passat s'ha tancat el procés extraordinari de regularització per a persones estrangeres, una iniciativa del govern de l'Estat espanyol que a Catalunya ha registrat un total de 257.000 sol·licituds. I aquí, a nivell local, Cubelles ha tramitat 264 sol·licituds, segons les dades que ens han aportat tècnics comarcals dels serveis d'acompanyament i assessorament jurídic per a estrangers. El servei d'atenció local ha hagut de reorganitzar-se ràpidament per poder donar resposta a la demanda força important, sobretot d'obtenir informes de vulnerabilitat, un requisit clau per a molts dels sol·licitants que s'ha de dir que el govern espanyol va afegir en el decret del procés de regularització en l'últim moment. Així ho ha comentat Irina Roca, tècnica dels serveis socials a Cubelles.
1: A nivell organitzatiu i sobretot administratiu és com va ser més caòtic, perquè cada ajuntament o cada consell comarcal o, per exemple, l'Hospitalet va tenir com la primícia i es va organitzar d'una manera que ens va poder ajudar molt els altres també a veure de quina manera ho estaven gestionant. Aleshores, el que vam decidir fer era parlar amb l'OAC, i que cada persona fes una instància i una compareixença, on posant el seu passaport, el seu nom, on vivien de Cubelles, i que marquessin una creueta de que els feia vulnerables.
0: Mariana Isla, advocada d'Amic, que treballa en un conveni amb l'Ajuntament per assessorar en qüestions d'estrangeria, ha destacat que tot aquest procés ha servit per garantir drets a persones que ja fa temps que viuen aquí.
2: Tenen tota una connotació d'integració, no? Estem parlant de persones que ja hi viuen aquí, que els seus fills van a les nostres escoles, és a dir, són persones que estan integrades a la societat i que el que ha fet aquest procés de regularització no és que vingui gent, sinó visibilitzar aquesta gent que ja hi era aquí, no?
0: Un cop presentades les sol·licituds, el procés entra ara en una nova fase administrativa. El primer pas és l'admissió a tràmit per part de la unitat tramitadora d'expedients d'estrangeria, un document que ja atorga un permís provisional de treball i de residència d'un any. Posteriorment, un cop arribi la resolució definitiva, els sol·licitants hauran de tramitar la targeta d'identitat d'estrangers, la TIE, a la Policia Nacional, un pas que es preveu complex a causa del col·lapse actual d'aquest servei que en condicions normals ja no dona a l'abast, tal com ha exposat Mariana Isla, advocada d'Amic.
2: Aquí en tindrem també un coll d'ampolla, perquè ara mateix les policies, que és l'encarregada és la Policia Nacional, de tot arreu estan col·lapsades. O sigui, sense tenir la població de la regularització ja és missió impossible gairebé aconseguir una cita. Quan aquestes 250.000 persones a Catalunya intentin demanar la TIE, doncs serà encara pitjor, no? Serà un procés dur aquest. Però bueno, és el següent pas i s'ha de fer. I després ja la persona tindrà l'autorització de residència i treball per un any de durada. Aquest any serà retroactiu, és a dir que començarà la vigència d'aquesta autorització en el moment en què la persona va fer la sol·licitud.
0: En tot cas, aquesta primera autorització tindrà una durada d'un any amb caràcter retroactiu des del moment de la sol·licitud. Els covellencs provinents de segons quins països llatinoamericans, a més, més endavant tindran l'opció de demanar directament la nacionalitat espanyola. Per tal de no perdre la residència i el permís de treball al cap d'un any, les persones hauran de demanar més endavant la modificació de la seva situació, demostrant que han treballat i cotitzat, o una pròrroga d'un any si demostren haver estat registrats com a demandants d'ocupació, o també pròrroga, en aquest cas més llarga, si estan en una situació de salut especial o en l'edat de jubilació. En aquest sentit, l'Ajuntament de Cubelles també ofereix eines clau com l'informe d'esforç d'integració, tal com ha explicat Irina Roca, tècnica de serveis socials.
1: És bastant important per fer aquesta renovació al cap de l'any si no cotitzat la persona, no? Com ha dit ella, està donat d'alta als serveis d'ocupació o aquest informe que el fem de les serveis socials, en el cas que faig jo, que és haver fet mínim 45 hores de català, vale? I el mòdul B i el mòdul C, que justament la Mariana és qui els dona aquí a Cubelles. Mòdul B és coneixements laborals i mòdul C coneixements de la cultura catalana i a nivell legislatiu. Són 15 hores cadascun i amb els 45 hores de català i les 30 hores d'aquests mòduls enviem a estrangeria aquests certificats i ens ho retornen amb un informe d'esforç d'integració que certifica que la persona té voluntat d'integrar-se.
0: L'advocada Mariana Isla també ha afegit com són els continguts que es donen en els mòduls de formació.
2: El mòdul B són coneixements laborals, que ara per ara és molt més important que mai perquè aquesta gent se va incorporar al mercat laboral.
1: Exacte.
2: No? I ha de conèixer quins són els seus deures, però també els seus drets com a treballadors, que és això de la seguretat social, les cotitzacions, qui paga què, no? L'IRPF, és a dir, donem tota aquesta mena d'informació que és superimportant. I el mòdul C és més de coneixements de l'entorn, de la cultura catalana, parlem molt del sistema també polític, que és molt interessant escoltar les opinions, no?, que tenen les persones que hi conviuen amb nosaltres.
0: Aquests cursos, vinculats a l'informe d'esforç d'integració, es tornaran a oferir a Cubelles a partir del mes d'octubre. Amb tot, les treballadores socials han volgut exposar també que la majoria dels sol·licitants que aconsegueixin la regularització passaran a tenir garantits alguns drets que ara no els tenen del tot garantits, com la residència i el permís de treball o poder viatjar i moure's amb més seguretat administrativa entre països. Però això sí, continuaran sense altres drets propis dels nascuts a l'Estat, com per exemple votar les eleccions.
3: La Biblioteca Municipal de Cubelles acollirà aquest dijous 9 de juliol a les 7 de la tarda la presentació del llibre Anatomia de l'Esperança, la darrera obra del filòsof i teòleg Francesc Torralba, guardonada amb el Premi Josep Pla 2026. L'acte serà conduït per Robert Monzonis, que conversarà amb el públic al voltant de les principals idees d'un assaig que reflexiona sobre una de les grans qüestions de la condició humana, l'esperança. Publicat per Edicions Destino, Anatomia de l'Esperança analitza la naturalesa profunda d'aquest concepte i el presenta com una actitud activa, capaç d'enfrontar-se al desànim i d'impulsar les persones a continuar avançant malgrat les dificultats. Al llarg de les seves pàgines, Torralba defensa que l'esperança no és una espera passiva ni un optimisme ingenu, sinó una virtut que es cultiva a través de la llibertat, el compromís i la capacitat de trobar sentit, fins i tot en les situacions més adverses. Robert Monzonis, al llarg de la conversa mantinguda a Ràdio Cubelles, ens parla d'aquest llibre, Anatomia de l'esperança, del doctor Francesc Torralba.
4: Torralba, un dels conceptes que he llegit molt interessants, que l'esperança comporta patiment, que no vol dir que tenir esperança sigui un camí de roses i que visqui en un món paral·lel a la realitat. No, no, no, no. Patirem per acomplir els objectius, per arribar al camí que volem arribar. Però l'esperança ens dona aquesta força, aquesta energia interior, per poder, malgrat el patiment, seguir en el camí i finalment fer el cim, no?
3: Robert Monzonis, que serà el conductor d'aquest acte, subratlla també l'autoritat moral de Francesc Torralba, especialment després de la tràgica pèrdua del seu fill, un fet que ha marcat la visió pràctica i humana que trasllada també el seu pensament filosòfic a través d'aquest llibre. Més enllà de la teoria, es planteja com afrontar la mort i la incertesa mitjançant l'autoconeixement i el suport mutu.
4: Una altra de les coses que suposo que les persones que han estat que han llegit una mica sobre Torralba o l'han escoltat saben és que Torralba va perdre el seu fill fa uns pocs anys. Va perdre el seu fill amb un dels seus fills amb una activitat d'escalada que feien. Van anar a fer un pic i es va precipitar el seu fill. Això ho ha explicat moltes vegades, Torralba, a nivell públic, perquè ho ha fet també una mica com a exemple, no? Va ser un fet inesperat i molt transcendent, més transcendent en la seva vida. I per tant, doncs, també pot parlar amb molta autoritat, perquè no només a nivell teòric ha desenvolupat aquest concepte de l'esperança, sinó a nivell pràctic, no? Quan se't mora un fill, doncs és un fet altament tràgic a la vida, en el qual pots fàcilment caure en la desesperació. I per tant, ell parla amb moltíssima autoritat de tot això i per això val la pena escoltar-lo.
3: Recordem que serà aquest dijous, a partir de les 7 de la tarda, quan es presenti aquest llibre, Anatomia de l'Esperança, com dèiem, escrit pel filòsof Francesc Torralba. Un acte, recordem-ho, que tindrà lloc a la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó i que serà conduït per Robert Monzonis, col·laborador i antic alumne de l'autor.
0: Cubelles vol aprofitar que és el municipi de la costa més al nord on es podrà veure l'eclipsi solar total del 12 d'agost. Per això, el 20 de juliol, la Biblioteca Municipal acollirà una xerrada amb responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers. I és que el 12 d'agost a Cubelles es podrà viure un eclipsi total de sol, un fenomen que no repetirà en centenars d'anys, en què el cel es farà fosc durant 30 segons quan encara sigui de dia. Per aquest motiu, des del Servei de Turisme han organitzat una xerrada el pròxim dia 20 de juliol a 6:45 a la Biblioteca Municipal per saber quan es produirà, de com fer també una bona observació i dels millors llocs de Cubelles per observar-lo. Anirà a càrrec aquesta xerrada d'en Carles Schnabel Jimeno i Rat Parellà de Llobet, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers. I Malaborda Tècnica de Turisme ha destacat que de tota aquesta zona i a la comarca del Garraf, a Cubelles és on hi haurà més opcions de veure l'eclipsi.
5: A Sitges no ho veuran. I a Vilanova, 13 segons i molt amunt. Nosaltres aquí són 30 segons, tampoc és gaire, però som el primer municipi on hi ha eclipsi total. Això penso que la gent no ha de saber, perquè és veritat que tothom anirà cap a baix, on es veurà més llarg i tot, però escolta'm, que Cubelles, doncs, que es veurà de forma total i és una data, bueno, és important i tothom en parla, tothom en veu.
0: El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha destacat que, a més, seran unes dates, el 12 d'agost, en què habitualment ja hi ha molta gent a Cubelles i per això cal donar tota la informació per la gent que ja hi sigui i també per la que vulgui venir.
6: És que pensa que serà el 12 d'agost, que clar, sí, sí. Hi haurà gent que vindrà aquella quinzena o aquella setmana i clar, ens podem trobar amb un volum molt gran. No sabem el que passarà, però bueno, l'únic que podem fer és això, no? Parlar amb gent que n'entén, no dir-ho nosaltres, sinó parlar amb gent que n'entén i que expliquin pues, les quatre coses principals que s'ha de saber pel tema de l'eclipsi. No? Crec que és el millor que podem fer.
0: La xerrada sobre l'eclipsi serà gratuïta i oberta a tothom el dilluns 20 de juliol a la Biblioteca Municipal. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
7: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
8: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
9: Hola, hola, hola. Tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
10: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
8: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.